0: persona y que no lo veas durante
1: Sí,
0: mucho tiempo, pero
1: claro.
0: si es tu vecina la del cuarto,
1: ¿Que te
0: no.
1: llama en cualquier momento desde el metro? No, claro.
0: Tu videojuego de la
2: El
0: infancia.
2: vídeo de tu boda.
0: Los
2: El mejor recuerdo que tengas grabado en vídeo o el que te hubiera gustado grabar y no lo tienes.
0: Obsesionados con el vídeo. Abajo los móviles en los
1: Bueno,
0: conciertos.
1: vale.
0: Vale
1: No te
0: ya.
1: pongas así. ¿Cuántos
2: Muy de acuerdo,
1: videoclubes,
2: muy de acuerdo.
1: cuántos videoclubes había en tu barrio?
2: Sí. En el
0: Tu
2: mío
0: vídeo.
2: había dos o tres.
1: Hombre, como
0: Sí.
1: mínimo.
0: Super 8 tuvisteis.
2: Blockbuster, ¿te acuerdas?
1: No, pero yo tuve, y se meten mucho conmigo, bromean en el programa. Yo tuve un
2: Adiós,
1: vídeo
2: adiós,
1: 2000, un vídeo
2: adiós,
1: 2000, ¿a que no
2: adiós.
1: teníais?
2: Hasta
1: Hasta
2: mañana.
1: luego.
2: Chao.
3: El Faro, con Mara Torres, Cadena Ser.
4: Dale, José. Venga, va. Hola, nana. Podría anar a dormir.
5: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
3: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues.
6: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Ser Catalunya.
7: Caracolea 1, caracolea 2, remates.
8: És un animal.
7: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol.
8: Que acaba de fer la miña mal.
7: Cose el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
8: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
6: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
9: Bon dia, com esteu? Jordi Ferrón, la primera vegada que et van convocar per a la selecció espanyola sub-21, t'ho va avançar José María García?
10: Sí. Per això jo estic mirant molt, us escolto molt, perquè filtracions hi han. A mi, abans de saber, de donar la llista oficial, un dia abans de donar la llista oficial...
9: Que era la dels Jocs Olímpics, la classificació pels Jocs Olímpics, que després va guanyar la medalla.
10: Que després vam guanyar la medalla amb una selecció amb Casillas, Albelda, Puyol, Xavi, etc. Jo estava fent molt bona temporada amb el Rayo, una convocatòria ens havia quedat fora... la següent, un dia abans, amb una trucada al mòbil, Jordi Ferrón, te paso con José María García.
9: Ah, o sigui, no et va trucar directament ell. Primer...
10: Jo crec que no. I com que en aquella època encara no hi havia el Bermúdez de turno que et feia passar per algú important, jo m'ho vaig creure i em diu, hola, tal.
11: Te ha tocado la convocatòria.
10: No, no, molt bé, molt seriós, molt directe. Simplement per informar-me, mañana vas a ir con la...
9: Això García, eh?
10: Con la sub-21. Sí, bueno, jo vaig...
11: T'informo?
10: No, jo vaig creure que sí que era. Ja està, simplement això i dic, hòstia, guai. Guai, perquè la sub-21 era molt... Ja havia d'Olimpiades, era molt gros.
9: Estem pendents de la llista de Lluís de la Fuente. D'aquí a mitja hora l'escoltarem en directe a la Cadena SER. Molts jugadors que van segur al Mundial. Alguns dubtes. Uf. Fermín Suárez, què tal, com estàs?
12: Hola, sí, que bon dia.
9: No sé si esperes alguna gran sorpresa a la llista.
12: Alguna ens hi trobarem segur, perquè ara ho parlàvem, i algú del Madrid hi haurà de ser. No sabem si Hausen o Gonzalo. Seria
9: molt
12: estrany.
9: Històric que no hi hagués
12: Clar,
9: ningú del Madrid.
12: Seria molt estrany, però és cert que els que poden anar van allò justets. Veurem també si entra Eric, per exemple, sí. Que és un dels grans dubtes. I després Pubill ha fet una gran temporada, però també és cert que tots no hi caben.
10: Però, Fermín, seria estrany perquè el possible incendi, no per rendiment, eh?
12: Clar, exacte, és que per rendiment em sembla que són posicions que podrien anar més justes i que crec que es podrien justificar per rendiment que no hi fossin.
9: Al Mundial de Qatar, fa 4 anys, el 2022, Luis Enrique va convocar Carvajal i va convocar Marco Asensio. Uh-huh. Ara, del Madrid, si va algú, seran Hausen i o Gonzalo.
12: Sí, perquè Carreras no hi comptem. Vull dir que no... Opcions a lateral esquerra són molt clares, que són Cucurella, Grimaldo i Sergio Gómez.
9: Contrasta amb la situació del Barça, on estem pendents de si aniran 7, 8 o 9. En tot cas, seran molts. L'equip més representat a la selecció espanyola al Mundial serà el Barça. Lu Martín, què tal, com estàs?
13: Bona tarda.
9: El teu primer Mundial va ser també als Estats Units, però de fa 32 anys, el 94?
13: Hòstia puta, sí. Vull dir-ho més suaument. Sí. El meu primer Mundial.
9: El del
13: ser...
9: cop de colze de Tassot i a Luis Enrique.
13: Sí, però jo no vaig seguir la selecció espanyola. Jo vaig seguir només a Brasil. Vaig ser campió del món.
9: Va ser que a Brasil amb Romario.
10: No està malament.
9: Uau.
12: Bé,
9: I què ens pots explicar bueno, d'aquella convocatòria
13: de
9: i d'aquella concentració?
13: De fet, vaig començar a seguir a Brasil al partit de classificació contra Uruguai a Maracanà. Que és quan torna Romario a la selecció, perquè no anava... I al final la convoquen i fa dos gols i classifica a Brasil.
9: Alguna cosa que es pugui explicar de la celebració d'aquell Mundial de Brasil?
13: No, perquè és que no vaig estar a la celebració. Jo vaig estar a la celebració de la classificació. I no es pot

0: presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
3: Dale, José. Venga, va.
4: Una nana, Camila, podria anar a dormir.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
6: Una i sis, al Què t'hi jugues ens divertim.
7: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
6: Divertida és la llista de Lluís de la Fuente per al Mundial, amb 8 jugadors del Barça, amb cap jugador del Madrid. M'apunta el Xavi Valls, sempre atent al Què t'hi jugues. Nosaltres ho estem, evidentment, a l'11 d'Esport 3, que hi ha 8 catalans a la llista, 8 de 26 són catalans, i el Teje apunta una dada interessant al 2010, que és quan Espanya guanya el Mundial. Si comptem a Villa com a jugador del Barça, perquè ja estava anunciat, ja estava fitxat, el paper dels futbolistes del Barça és idèntic a l'actual. 8 jugadors, un porter, ara Joan García, llavors va ser Víctor Valdés, 2 defenses, ara són Cubarsí i Eric, el 2010 Puyol i Piqué, 3 migcampistes, ara són Pedri, Gavi i Olmo, llavors van ser Busquets, Xavi i Iniesta, 2 davanters, ara són Ferran i Lamine, el 2010 van ser Pedro i Villa. És una dada que molt ràpidament ha captat el Joan Tejedor.
8: Jo és que a Villa és que va estar al València.
6: Però estava anunciat pel Barça, per tant, futbolista del Barça formalment.
8: Però això és com Víctor Muñoz. Ara, si el fitxa algú, a mi em sembla que el mèrit de Víctor Muñoz és haver fet la temporada que ha fet a Osasuna, no qui el fitxi ara, però entenc el...
9: Això és com quan no sé si va ser el 94... o el 96, el 94, que el Barça va fitxar a Pizzi just abans de començar
8: del Tenerife.
9: Del Tenerife. I el comptaven com a jugador del Barça.
6: Ara us pregunto per quin creieu que serà l'equip base, l'equip titular d'aquest Mundial d'Espanya, però aquest és el moment en què Gavi, a les instal·lacions del Barça, ha sabut ja oficialment que anava al Mundial.
9: Se m'ha content,
6: Teniu penjat el moment al Twitter del Què t'hi jugues. És un story que ha penjat Lamine Yamal.
10: Que maco.
6: Al seu Instagram personal, Lamine Yamal ha penjat el moment en què Gavi coneixia oficialment que aniria al Mundial. Jo crec que De La Fuente també busca una mica això, no? Que un grup d'amics, no? Com va passar el 2010 també, de gent que està acostumada a compartir el dia a dia
8: base,
6: i que s'entenen, que es coneixen, sigui la base.
10: Un Mundial és un procés com una Eurocopa, molt llarga, molt intensa, on has de conviure moltíssims moments dintre del grup, on has de saber portar els bons moments, però sobretot els mals moments, i tenir una base conjuntada i un bon grup és bàsic per treballar en tranquil·litat.
8: I a més, ell coneix de les inferiors a la majoria. La mitjana d'edat de la plantilla que s'emporta Lluís de la Fuente és de 26 anys.
6: 26 anys.
8: Em sembla molt fort. Només hi ha el Panda, que té 33 anys. Després està Llorente i Laporte, que tenen 31. I la resta estan o amb 30 o per sota. I sí, Lamine és el més jove de la convocatòria, amb 18. És una selecció jove. Jo crec que és l'única màcula que podries posar, no? Que en certs moments de vertigen en escenaris molt grans, potser tanta joventut et pot penalitzar una mica, però és cert que per mèrits, jo és la llista que faria. Vull dir, és que variaria molt poc.
6: Perquè, Lu, de la teva experiència cobrint mundials, són 5 des del 94 fins ara, moltes Eurocopes, moltes concentracions de la selecció espanyola. Fins a quin punt és important aquesta química el dia a dia per com conviuen els jugadors?
9: Jo recordo l'època de Clemente, que va ser duríssima, però duríssima. Hi havia unes hòsties. No va portar Raúl, no va portar Mitchell, va haver-hi molta polèmica. I era un grup brutal. Era un grup superunit. Estava ple de jugadors del Barça. Jugadors que Clemente havia tingut a l'Atlètic de Bilbao, molts, Julio Salinas, Zubi... I era un equip molt homogeni, un equip impenetrable que es va enfrontar a diversos mitjans de comunicació, hi havia dos bandos, estava la Copa i la SER, estava el Marca i l'As, estava l'Esport per allà mig tirat, per allà.
6: I... Això afecta, el dia a dia?
9: Sí, però aquell equip es va blindar, i és molt important que això passi, que sigui un equip molt, molt, molt cohesionat, com ho és aquest, crec jo, perquè aquest ho és. De fet, el Barça ho és, i jo crec que això ja anirà bé, aquest. Jo crec que té un bon grup, perquè els dos que venen, bueno, treus a l'Aport, que l'Aport va menjar part.
6: Tu el coneixes també, a l'Aport, no?
9: Sí, sí.
6: Per què dius que menja part?
9: Bueno, perquè és un person.
6: Sí, és un personatge.
9: Sí, sí, sí. Va a la teva. Però, en canvi, Nico és un... Bueno, ja ho sabeu, és molt amic d'aquests, i jo crec que la gent que hi va... Bueno, de fet, a Puig no el conec, però no sé a quin pal va, però no conec de res. Però jo crec que la resta sí que són... Em dona la sensació que s'ho passarà molt bé junts, i que es divertiran molt.
8: I perfils molt de grup, sí, perquè sí, trobes un Rodri, trobes un Cucurella, sí, trobes un Borja Iglesias, trobes un Fabián, un Miguel Merino, vull dir, em sembla gent que segurament fomenta aquesta cohesió.
9: El Panda,
8: sobretot.
9: És molt bon tio.
8: O Yarzábal.
9: I Rodri és un veterano que sempre va bé, tindrà un tipus sèrio, perquè si no serà un descontrol.
10: Em va tocar viure unes Olimpiades, 3 campionats d'Europa i un Mundial. Si no tens bon rotllo...
6: Tu vas estar aquí Mundial.
10: A sub-17 en Ecuador. Futbol base, estava parlant de futbol base. Si no tens un bon grup, són moltes hores convivint junts, menjant junts, dormint junts, aixecant-te junts, fent les passejades junts. A l'Olimpiada ens mataven al principi perquè vam començar a perdre, no eren favorits, havien portat 2 o 3 joves amb l'absoluta, i la cohesió del grup i en bon rotllo que teníem, Iñaki Sáez ens deixava fer a nosaltres, i era un molt bon grup, ens va fer que, sense ser favorits, poguéssim arribar a la final. Un grup en aquestes competicions tan llargues és bàsic per poder tenir bons resultats.
6: Lluís de la Fuente s'emporta 3 porters, Unai Simón, David Raya, Joan García, s'emporta 8 defenses, Eric García el compta com a central, s'emporta 2 laterals drets, Marcos Llorente i Pedro Porro, 2 laterals esquerres, Cucurella i Grimaldo.
10: A mi em faltaria un central, sí.
6: 4 centrals, que són Cubarsí, Laporte, Pubill, Eric García. S'emporta 7 migcampistes i estic recitant la convocatòria oficial de la selecció espanyola. Són 7 migcampistes perquè consideren a Olmo davanter. Els migcampistes són Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Merino i Àlex Baena. Aquests són els migcampistes que posa la Federació Espanyola oficialment a la llista. I 8 davanters: Oyarzábal, Olmo, Nico Williams, Jeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz i Lamin Yamal.
8: Jo crec que a Baena el voldrà més per banda esquerra, és a dir, que la federació el fica com a possible migcampista, però crec que al mig del camp no el trepitjarà. Però jo parteixo de la base que si Rodri està bé serà titularíssim, després al seu costat Pedri, i l'altre serà Fabián, perquè Miquel Merino, com no arribarà ple de forma, jo crec que arrencarà amb això, veurem si Zubimendi pot entrar, i a partir d'aquí Olmo pot anar ballant, si a l'esquerra o mitja punta, però no el veig com a titular d'entrada, i a dalt ho tinc molt clar, bueno, quan ja la competició estigui rodada, serà Nico i Lamin, però també és cert que tens a Víctor Muñoz, tens a Baena, tens a Jeremy Pino, i Oyarzábal és segur el nou.
10: Però ja tens...
9: I després hi ha una altra cosa, que són els que no juguen. El Chiqui ho deia l'altre dia, te'n recordes? Que deia Clemente tenia 16 i luego íbamos 8, que els que no juguen són molt importants.
8: Molt importants. Molt.
9: Mira, a la selecció anglesa, una de les raons que ha donat el Tuchel per no portar Cole Palmer és que diu que si Cole Palmer no juga, no el pot tenir a l'equip.
8: Correcte.
9: Jo no sé si és veritat o no és veritat. Jo crec que sí, perquè per això se'n va anar del City.
6: Sí, se'n va anar per això?
9: Sí,
6: perquè... És un mal suplent?
9: És molt, molt dolent.
8: Volia ser cap de cartell, no?
9: Sí, volia ser... Ell té que jugar sempre. I per això va dir que se n'anava al Chelsea. I aquests que no juguen són molt importants, perquè tenen que donar molt rotllo. Luis Aragonés, per exemple, a l'Eurocopa que guanya, va guanyar els 2 primers partits, el tercer partit contra Rússia, va canviar tot l'equip i els va donar minuts a tots. A De La Red... Va jugar...
8: Reina, Arbeloa, Huiza, fins i tot.
9: Va jugar, com es deia el de l'Espanyol?
8: Sergio García.
9: Sergio García. Que el Sergio García el porta perquè sabia que no es queixaria si no jugava.
10: Sí, sí.
9: I tenia qualitat.
10: Però és que això també és important a un club, en una temporada.
9: Efectivament.
10: Saber els teus rols de jugadors, El tenir els... Tu al final tires dels 16, com has dit, 16, 17, 18 jugadors. Tens que tenir després 4 o 5 que t'assumeixin el rol de vaig a participar el que pugui, de vaig a entrenar bé, de vaig a donar un nivell bon als companys i de vaig a fer una convivència en una... el diària que sigui bona.
8: És que recordeu també, el Mundial 2010, Llorente és clau davant Portugal, Pedro i romp a les semifinals amb Alemanya i acaba sent clau, és a dir, aquests jugadors que tens 14, 15, que no entren, saps que amb una competició llarga i dura tindran el moment.
9: Penso el Guardiola sempre diu que no vol plantilles llargues, perquè diu jo no puc deixar cada dia a 10 tios fora de la llista.
10: És així, però també tens que tenir aquest filial important que et pugui permetre pujar jugadors joves per completar els entrenaments, per completar qualsevol cosa.
6: Hem escoltat en directe Luis de la Fuente, ha parlat també de la gran quantitat de jugadors del Barça que hi ha a la convocatòria, són 8, inclòs Gavi.
11: Que no sé si són 8, és que no tengo ni idea, y si lo sé se me ha olvidado ya. Jugadores de la selección española, jugadores que pueden jugar en la selección, sean de aquí, de Burgos o de Cuenca, que me da igual, son jugadores que pertenecen a la selección nacional, al equipo de la selección, nada más. Y Gavi, pues... Tú sabes, especialmente lo sabes tú, lo que significó aquella lesión, lo mal que lo pasamos, lo mal que lo pasé, y porque es un jugador muy querido, primero en lo humano, muy querido, muy apreciado, muy reconocido, muy... es el juguete de todo el equipo, y lo digo con todo el cariño. Y a la vez, futbolísticamente, no tengo que descubrir a Gavi, la versatilidad que también te da. Si algo tiene importante este equipo, esta selección, y creo que es muy importante destacar, es la polivalencia de los muchos jugadores que tiene esta selección. Pero polivalencia, que no es para jugar en una determinada demarcación y cumplir, no. Es que esa polivalencia le permite ser en esas demarcaciones también de los mejores jugadores del mundo. Esa es la verdadera potencia, riqueza y fortaleza de este equipo. Y Gavi nos da esto, mucho de esto que te estoy diciendo. Y luego además también el aspecto emocional se va a encontrar de nuevo en la selección, con sus compañeros... Y en un mundial, creo que a nivel de motivación es que no se puede ofrecer más. Y seguro que va a estar al nivel que hemos visto a Gavi, porque ya hemos visto cómo está recuperando y ya estaba rindiendo a un nivel muy alto en su club.
6: Doncs déu-n'hi-do, l'elogi a Gavi de Luis de la Fuente. Hem escoltat el moment en què Gavi coneix oficialment que va al Mundial, a l'Instagram de Lamine Yamal. Hem penjat també el vídeo a les xarxes del Que t'hi jugues, el crit que s'escoltava de Gavi ha estat similar al que ha fet el meu fill, el teu. Avui és festa a l'escola i el tenim aquí seguint la convocatòria. T'has posat content, quan has sabut que Gavi, de manera oficial, tot i que el papa ja t'ho havia dit, aniria al Mundial?
12: Sí.
6: I està molt pendent. Digues-li a la gent de què estàs pendent ara. Què vols saber?
12: Els dorsals, per comprar-me la samarreta.
10: És veritat, per comprar-se, clar. Suposo
6: que els dorsals els coneixerem ja quan els jugadors estiguin convocats, perquè els han de triar.
10: Exacte, igual esperen al final, no? Per si...
8: Sí, perquè jo recordo, no sé, Suïssa fa poc va posar els dorsals, però feia com 3 o 4 dies que havia ofert la convocatòria, és a dir, que sempre hi ha una mica d'impàs, diria.
6: Va, que vosaltres ja us té molt escoltats a l'audiència. Teo, t'agrada la convocatòria o no?
12: Sí.
13: ¿Te gusta que vaya David Fernández?
8: David García.
13: David García.
6: David Raya, seleccionador. T'atreveixes a fer l'11...
12: Però falta Ansu Fati.
6: Falta Ansu Fati, sí.
13: Mira, hem rebut una nota de veu al 06-32-72-11 de l'Andrés, que just apostava, que deia que estava convençut que aniria Ansu Fati.
14: Buenos días, Petroglifo. Muy contento. Otra champion para el equipo femenino. Venga, vamos, que esto no para. Vaya máquina de ganar y de jugar fútbol. Bueno, ahí va mi pedra para hoy. Yo creo que Ansu Fati se cuela en la selección. Lo digo ahora y así, luego, que no me digan ventajista. Bolso.
6: Ha estat a la prellista, Ansu Fati, que ha marcat molts gols a França amb el Mònaco, que l'equip no hagi acabat de tirar, no s'ha classificat per la Champions, el perjudica, però té 23 anys, pot anar perfectament al següent Mundial, que encara en tindrà 27.
10: Tant de bo. Jo crec que sobretot per qui entrava, no? Era qui feies fora... És que veig una llista molt compensada, veritat, molt buscada, molt... I que maco deu ser per un jugador, i quin important deu ser per un vestidor. El bé que parla Flick de Gavi, el bé que parla de la Fuente de Gavi, deu ser realment un gran company en un vestidor.
6: Va, Teo, apunta el teu 11 titular ideal. Així fas una mica de deures, ja que no tens col·le avui, i l'expliquem a l'antena.
9: Si tu pares a pensar una selecció que et juga en Raya, Porro, no sé si passa l'antidoping.
13: Esta es la graceta.
6: Que tinc aquí el meu fill.
13: Esta es la graceta.
6: Que el tens davant.
9: Però i què?
6: Que són una i 20, i hi ha molts nens que avui no van a l'escola.
13: Que tinguin. gracieta del niño.
6: Fermín, creus que veurem moltes sorpreses o l'alineació més o menys la, ens la podem conèixer?
8: Clar, el tema sí que, com deies això, del tema de la Minya Mal, no? Que estem pendents a veure l'estat de Nico Williams. Clar, hi ha molts jugadors que arriben justos pel primer dia, però jo crec que l'11 ideal i el que s'acabarà imposant, si no hi ha tema físic ni altres qüestions, per mi és Joan Garcia. Jo crec que arrencarà Unai Simón, però acabarà Joan Garcia.
6: Així de clau tens?
8: Jo ho tinc clar. O sigui, Unai Simón crec que serà el porter el dia 1, però em sembla que...
6: Però si canvies el porter del dia 1, vol dir que les coses no van bé.
9: Si comences amb el porter, vols fer un Camacho?
10: Sí, vol dir que la cosa no rula.
8: Jo crec que pot arribar un moment en què vegis, intueixis que pot canviar, i crec que amb naturalitat, és a dir, ho fan, és a dir, ho hem vist amb Luis Enrique, per exemple, amb molta naturalitat, que ha canviat porter, ha sigut arriscat, no em semblaria... O potser ja directament té la tria Joan García. Per mi és el dels tres el millor que hi ha.
15: Com de seleccionador a mi, no digues moltes coses.
8: Mira, jo diria Joan García en defensa, Llorente, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella, em sembla la defensa encaixant el millor moment i a sobre el que li agrada a Luis de la Fuente, Rodri, Pedri, Fabián, i després Nico Williams i Lamine a les bandes i Oyarzabal de nou. Aquest jo crec que serà l'11.
6: El tema està en que Lamine Yamal arriba justet al Mundial, s'espera que pugui jugar el tercer partit contra Uruguai i que l'estat físic de Nico Williams és una incògnita.
10: Bueno, el seleccionador ha dit que com a mínim segur el segon. Ha dit, esperem tenir tots pel primer, però el segon segur que el tenim. I sobretot per sensacions, perquè seria molt important, perquè és un mundial, que Lamine agafés sensacions.
6: Mira, sobre Lamine ha dit això Luis de la Fuente.
11: No vamos a acelerar ningún proceso. Estamos, como comentaba antes, coordinados perfectamente con los servicios médicos de todos los clubes de los jugadores que están en proceso de recuperación. Las fechas, los datos que tenemos, el informe que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o para el segundo. En cualquier caso, y esto no es una frase mía, insisto, no es una frase mía, creo que la he leído mucho en los medios de comunicación, es una frase, sí, de muchos futbolistas también, cuando dicen, es que si hubiera sido una final, habría que haber arriesgado. No estoy inventando nada, no estoy ni comentando algo que no conozcamos, ¿verdad? Pues exactamente, estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Entonces, dentro de ese margen de máxima seguridad, de confianza y de que sabemos que tiene el fútbol y el que la parte que no tiene, porque en el fútbol sabemos que te puedes lesionar, los que hemos jugado al fútbol, pues como yo en una ocasión bajando de un autobús, entonces pues hay que tener la conciencia de que habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo. Porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título en un Mundial. Y pasa por ganar todos los partidos. Dicho esto, van a llegar bien al primer partido. Y si no juegan, no será porque no están bien, será porque creo que no tienen que jugar. Pero jugarán los mejores jugadores que creamos oportunos para ganar el partido de Cabo Verde, que va a ser un partido muy difícil, aunque primero... Hay que mirar el partido de Irak, que para nosotros también es muy importante.
6: És el proper amistós, el que Espanya jugarà a Corunya el 4 de juny contra Irak. N'hi haurà un altre el dia 9 a Mèxic contra Perú. Abans del Mundial, aquests dos amistosos, escoltant a Luis de la Fuente, ja veig a molts aficionats del Barça patint, Patint per la Minya Mal.
10: Fermín és el que diu ai, ai, ai, i jo soc el que dic que és veritat. T'ho imagina't Cabo Verde, el partit està... circumstàncies de futbol i el necessites. Si està per jugar, ha dit ell sempre, sense. Si estàs per jugar, el moment més important que un Mundial, no hi ha moment.
8: Però arrisques en una semi o una final, és a dir, aquesta concepció tan old school que té de s'ha d'arriscar sí o sí a tot arreu i tres punts, ostres, no sé.
10: Has d'arribar a la final, per poder arriscar.
6: Luis de la Fuente ha parlat de Lamine, també d'Eric García.
11: Eric García ha estat conmigo en la Sub-19, en la Sub-21 i en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric. Sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a vivir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo, por circunstancias, durante estos últimos tiempos no ha estado, no significa nada, simplemente en la medida que comentaba antes de otros compañeros, porque pensábamos que otros jugadores estaban en el mejor momento, encajaban mejor en el planteamiento que teníamos, las decisiones que hay que tomar. Y Eric es uno más de los nuestros.
6: Tu has vist créixer a Eric García al City l'1, però la evolució t'ha sorprès, ho dic perquè ha passat de pràcticament estar fora del Barça i no ser útil 100% a cap posició a ser un dels jugadors més importants per a Hansi Flick i rendir a qualsevol lloc on el posis.
9: No, a mi no m'ha sorprès. Entre altres coses, perquè sé que és un tio molt tenaç, no sé si es diu tenaç, però és un tio que tot el que té s'ho ha guanyat. I jo sabia que el tio volia estar on està i que ho aconseguiria, perquè primer, té molta qualitat, segon, és un boig del futbol, ho veu tot. Tot. Bueno, em sembla que t'ho he explicat alguna vegada, l'anècdota d'un dia que estaven escalfant, el Pep tenia dubtes de si l'equip contrari jugaria amb 5 o 4 i el tio mirant l'escalfament dels altres li va dir jugant amb 4.
6: És bo, això, mentre escalfava,
9: No sé si li va dir 4 o 5, però bueno, li va resoldre el dubte, perquè el Pep no sortia a veure l'escalfament.
6: Veient escalfar l'equip rival.
9: Sí, sí. És un malalt del futbol. I és molt treballador i volia estar aquí i està aquí. I a mi no m'ha sorprès. A més, és molt bon tio. Molt bon tio.
6: És futur capità del Barça.
8: Sí. A mi, a diferència del Lu, el coneix més. A mi m'ha sorprès perquè jo pensava que Eric, malauradament, perquè a mi m'encanta, perquè és tenaç, perquè és acadèmic, perquè és pulcre, és responsable, vull dir, és fantàstic, no? Però jo pensava que es quedaria més en equips ja de zona mitjana. És a dir, que cauria d'aquesta elit del Barça, però el punt d'inflexió al Girona em sembla que va ser brutal. Vull dir, va agafar un nivell de confiança, de responsabilitat, de veure's amb possibilitats, i a partir d'aquí, per fi, ha pogut traslladar tot el que més o menys van veure en el City i altres moments.
10: Però és que era això, era un jugador que venia del City de Guardiola i on diferents vegades jugava de titular, o sigui, que era un jugador que comptava també amb la confiança de Guardiola per poder ser titular en un City. La matèria prima la tenia, el que passa és el que tu has dit, la confiança en un jugador és clau, i la cessió al Girona amb un entrenador que té un estil similar a el que pot tenir el Barça, va vindre fantàstic.
6: Estem amb el Jordi Ferrón, el Fermín Suárez, amb el Lu Martín, analitzant la convocatòria de Luis de la Fuente per al Mundial. 26 jugadors, n'hi ha 8 del Barça, no n'hi ha cap del Real Madrid. Teniu tots els detalls a la pàgina web de la cadena SER. Com que avui és festa, ha vingut el Teo i ja té aquí la seva alineació. És la que a tu t'agradaria o la que creus que farà Luis de la Fuente?
12: La que crec que farà menys el Gavi, que
6: és el que tu voldries.
8: Que acabis el que tu vols.
6: Val. Perfecte. I quina és l'alineació?
12: Joan Garcia de porter, de defenses Cucurella, Cubarsí, Laporte i Llorente. Al mig del camp, Rodri, Pedri, Gavi. I a dalt, Nico i Arzabal i Lamin.
6: I dius que, excepte Gavi, perquè tu el poses titular, però creus que de la Fuente posarà un altre.
12: Sí, posarà Fabián, jo crec.
8: Hem coincidit.
10: Sí. Fermín, cuidado, que puja fort,
8: Guayem igual, m'encanta.
10: Estem patint,
8: M'encanta.
6: Seleccionador.
15: Me parece una tontería lo que estoy diciendo, porque al final, ¿qué voy a decir? Pues serio, yo lo que, bueno, como no habrá nadie del Madrid, pues ha sido un placer ser el líder de la selección española. Doy gracias.
6: Te das por finiquitado después del
15: Mundial.
6: Empiezan
15: a decir que no es la de todos, no es cuantos, esas cosas, doy gracias por si me dejan llegar al Mundial. Y si no hay una impugnación o me echan o algo, me llamo Florentino Pérez, que si puedo convocar a Pitarch, no sé ni quién es, manda narices. Es que los jugadores del Madrid son como los liantes en una clase de secundaria. Sabes que pueden causarte un problema, pero te los tienes que comer igual. O sea que yo hasta me estoy planteando convocar a Brahim, empezar una guerra diplomática con Marruecos, que esto siempre me ha gustado. A ver si podemos volver a conquistar el islote del Perejil. Cosas bonitas de hacer, ¿no? Y estas cosas que tanto me gustan a mí. Le he dado varias ideas de formatos con los que podíamos dar la convocatoria. La primera con una inteligencia artificial de Isabel la Católica y Cristóbal Colón. Es que esto lo han decidido los de marketing. Los que han decidido los de marketing a mí no me gusta para nada. No me gusta lo que han hecho. Han decidido cosas raras los de marketing. Y eso, una inteligencia artificial de Isabel Católica y Cristóbal Colón diciendo que vamos a conquistar el mundo y meter a los jugadores en la Pinta, la Niña y la Santa María. Ahí que entren. Ostras, como sí, si fueran ahí a galeras. La otra era matar 23 toros, uno con cada foto de un jugador. Hausen, Caracrán, Cubarsí, Caracrón. Y ir matando toros.
6: Lo millor és veure la imatge al Saissó darrere de l'Albert Bermúdez mentre va imitant a Luis de la Fuente.
15: Y porque, bueno, pues parece que ahora, como tenemos que hacer cosas de marketing y convocar a Borja Iglesias, España me ha salido trilirí.
10: Ja em vaig dir, sí que a mi em feien retar. Quan a la sub-16, abans dels partits, feien un Padre Nuestro,
6: Ah, sí? Sí, a tu et feien resar a la selecció espanyola?
10: Sí, ja ho vaig explicar aquí un dia.
6: No ho recordo.
10: Sí, tenim un directiu que era cura i els seleccionadors eren molt catòlics i ens feien rezant. Era any, no sé, 92, 93, no, 94, 95.
6: Però quan resàveu?
10: Abans del partit.
6: Cada partit?
10: Sí, sí, sí.
8: Una pregària abans del partit. No,
6: el Pare Nostre?
10: I en la concentració, sí, sí, sí. Ens feien, sí, sí.
6: Te'n recordes del Pare Nostre o no?
10: No m'hagi sigut molt catòlic, però sí, home, si me'l fas recitar aquí en Fermín...
15: Padre Nuestro, què?
10: No, sí, però ens ho feien, era... No hi havia, llavors, eren, no hi havia musulmans en la selecció, però sí, ens ho feien.
15: Moros.
10: No estava molt d'acord, però bueno, ens ho feien resar i nosaltres, doncs, a pringar. Si ens ho feien, ens ho feien.
8: A pringar.
10: A mi em van fer... A mi també em van criticar per ficar-me les mitges que jo me'ls ficava baixes perquè no es veia la bandera d'Espanya, també.
9: Com a Xavi.
10: Me van obligar a que es veiés la bandera d'Espanya, doblar-me-la cap a dalt, sí, sí.
6: Va, pausa, i saludem a l'Anton Meana, que ha estat en directe a la roda de premsa de Luis de la Fuente.
16: ¿Qué te jugas?
17: Cadena SER. Hay veranos y veranos, porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Menorca desde 60 euros. Balearia.
18: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
19: También está en oscuro, muy de moda ahora.
20: Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
19: Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
21: Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía.
22: Descúbrelo en Cuadis Llança, concesionario oficial Nissan en Barcelona y Sant Boi de Llobregat.
23: Tío, he tenido un imprevisto y de los caros.
24: Cuidado, no acabes en un revolving que se dispara. Mira mejor a tupréstamo.com y prueba con United. Todo online, condiciones claras y sabrás lo que pagas cada mes. United es un préstamo online hecho para you.
25: Del 31 de juliol al 12 d'agost torna al Festival Terramar CaixaBank de Sitges. Amb l'únic concert dels Earth, Wind & Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra. L'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
26: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat en la parella. A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea, centre especialitzat en disfuncions sexuals masculines. clinica-migmasculina.com.
16: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
27: Pues si no escuchan el programa, lo que voy a hacer es convocarles para la selección y hasta que se rompan.
16: Què t'hi jugues?
6: Una 33. Escolteu el que t'hi jugues a SER Catalunya. S'incorporen al programa Anton Meana des de Madrid. Què tal? Muy buenas.
28: Presente, muy buenas. ¿Cómo estás?
6: També el Bruno Alemany. Hola, Bruno.
28: ¿Qué tal? Sí, que bon dia.
6: Anton, ¿cómo te has sentado? ¿Cómo ha caído esta convocatoria del seleccionador? ¿Y cómo lo has visto en la rueda de prensa que hemos escuchado en la SER?
28: Yo lo he visto muy tranquilo. Creo que ha estado muy bien. Creo que es una lista justa. Hemos tenido grandes dudas, la prensa que seguimos en la selección, sobre si iba a convocar Joan García, a Eric García y a Pubil, y ha convocado a los tres. Creo que en el tramo de cartel lo explicaba con...
6: Aviam si podem millorar el so amb l'Anton Meana, que està encara a l'espai telefònic on Luis de la Fuente ha donat la llista i ha fet la roda de premsa. Bruno, a tu et sorprèn que, com diu l'Anton Meana, Joan García, Eric García, Pubill, els tres vagin amb la selecció? Eren alguns dels dubtes que hi havia?
29: Em sorprèn sobretot que no vagi Lenormand. Al final està convocant a Pubill i a Eric, que no han anat, no han jugat en aquesta etapa a la que Luis de la Fuente ha estat seleccionador. És veritat que els havia tingut en categories inferiors, però amb l'absoluta no havien jugat amb de la Fuente com a seleccionador. I es carrega Lenormand, que ha estat un dels caps visibles de la seva selecció espanyola, de l'Espanya campiona al 2024. Per mi és una sorpresa important.
6: Anton, nos decías.
28: Sí, que realmente ha hecho una lista que cualquier aficionado que ve los partidos entiende. Es que ha llevado a los mejores. Veíamos con normalidad que no llevara a Eric García por no romper su pareja de centrales, por no romper ese Laporte Lenormand, pero es que Eric García ha sido el mejor central de la liga. era raro no llevarle. Y Luis de la Fuente ha demostrado que es justo. El debate de Joan García lo ha capeado como ha podido durante la temporada. Hizo ese invento de los cuatro porteros y ahora le lleva. Y creo que hay un pequeño matiz, te decía cuando se cortaba. Vale, decía Axel que ha sido mejor la temporada de Moleiro que de Jeremy Pino. Pues yo también lo creo, sin haber visto el Crystal Palace, pero me ha gustado mucho Moleiro y me sorprendería que Jeremy Pino en la Premier hubiera jugado tan bien como Moleiro en el Villarreal. Pero es que estamos hablando de un matiz personal. Ha explicado que Baena es un jugador de equipo de la selección, que le da a este equipo en los entrenamientos, en las convocatorias, mucho. Si en una lista los que discutes son Baena y Jeremy Pino en vez de Moleiro o Pablo Fornals, es que es una lista tremendamente justa, ha llevado a los que tiene que llevar. Me parece que es un acierto absoluto del seleccionador.
29: Fer una llista de convocats per un Mundial és molt xungo, molt complicat, perquè hi ha mil variants. A mi m'agrada molt la llista que ha fet Luis de la Fuente, però és veritat que estem tirant molt del titular, que ha estat una llista justa, i jo em poso al cos d'Aleix García, que ha fet una temporada bestial al Leverkusen,
28: Fornals.
29: De Fornals, de Moleiro... I
28: vale, però a Aleix García, ¿por quién le llevas?
29: Te lo digo claramente.
28: ¿Por quién le llevas? Hay que sacarlo, ¿por quién le llevas?
29: Yo te digo que ha hecho... si somos justos, ha hecho mejor temporada Aleix que Gavi. Aleix que Gavi, es que te la tiro fácil.
28: Aleix García para el seleccionador es o Rodri o Zubimendi.
29: Pues bien, si me parece.
28: Es que solamente le llevan esa demarcación.
29: Vale.
28: Es que para el seleccionador español, Aleix García.
0: Bueno, pues igual yo no llevaba Zubimendi, porque tampoco te creas que ha acabado también la temporada.
29: Lo que vengo a decir, Antón, es que estamos tirando mucho de titular de lista justa y yo creo que ha hecho justicia en la portería llevando a Joan, ha hecho justicia en la defensa llevando a Pubill y a Eric, y me pongo en la piel ahora mismo de Fornals y compañía, y si yo escucho en la cadena SER a gente diciendo es una lista sobre todo muy justa, pues a mí no me parece tan justa, pero me parece una buena lista y entiendo a Luis de la Fuente, no es una crítica.
28: Yo recuerdo hace 4 años a Bruno Alemán y a Dani Garrido encantados con una lista que metía miedo de Luis Enrique para Qatar.
29: No es verdad.
28: Que metía miedo por la cabeza.
29: Yo critiqué la lista.
28: Encantados. ¡Qué lista! ¡Qué maravilla! Hugo Guillamón central. Ya se ha visto la carrera de Hugo Guillamón. O sea, una cosa sin delantero centro,
29: corte,
28: un revolucionario.
29: Sácame el corte en el que yo encantó la lista. Diera por buena
28: os encantó.
29: La convocatoria de Guillamón para el Mundial. Sácame el corte.
0: Y esto de que no haya nadie del Madrid, ¿qué tal? Sentado bien, ¿no?
28: Es que me refiero, solo podía ir Dinhausen y no ha hecho méritos para ir. Entonces, sí. No me parece que sea tan noticia.
0: Todo lo hace Luis Enrique y lo matáis.
28: Pero es que no hay, no tiene. No tiene para llevar.
0: Pero lo hace Luis Enrique y lo mata.
28: Pero que no tiene para llevar. No tiene para llevar.
1: No, igual a quien hay que matar es a Florentino Pérez. Por construir el equipo que ha hecho sin españoles.
28: O a esos jugadores.
29: O Arbeloa, por no poner a Carvajal.
28: Por ejemplo, Roncero acaba de hacer un alegato en Carrusel pro Carvajal. El partido de Carvajal el sábado ante el Athletic Club demuestra que no está para ir. Ya no estamos hablando de la temporada, ya no estamos hablando de lo que signifique, de los días que falten para el Mundial. El partido de Carvajal el otro día, que casi no puede terminarlo, que en el 80 está a punto de pedir el cambio porque no puede más. Claro, es que no puede llevar a ninguno del Madrid. Gonzalo está para lo que está. Si es que Gonzalo no juega en el Madrid, ¿cómo va a jugar en la selección? Si es que Gonzalo no juega en el Madrid. El único era Dinhausen, que ya estuvo a punto de quedarse fuera en la de marzo, se lesionó Pubill y entró. Y no ha hecho méritos. El partido del otro día, el gol que mete Iceta del Athletic Club, con Hausen en un partido afectado, también a por uvas, es que no lo puede llevar. Yo entiendo la polémica de Lu, pero es que no hay un jugador del Madrid que pueda ir a la selección española de rendimiento deportivo. ¿No lo hay?
1: Tenemos la temporada del Madrid, sense jugadors al Mundial amb Espanya.
2: Sí, sí. Terrible.
1: S'ha quedat fora d'Anglaterra Alexander Arnold, s'ha quedat fora de França Camavinga... Sí, cojo, al tanto, ¿eh?
29: Sí, sí, demostra que el rendiment del Madrid ha estat molt per sota del que es podia esperar i jo estic bastant d'acord amb l'Antomeana. Jo m'hagués emportat a Gonzalo, a mi Gonzalo m'encanta, em sembla un tros de davanter i per tenir com a recurs jo me l'hagués emportat abans que a Borja Iglesias, no me n'amago, però és veritat que no hi ha espanyols que puguis portar avui dia a la selecció.
3: Esto, Javier, se resume con una frase...
29: Javier,
1: me llamo Bruno.
3: Bruno, perdona, Bruno.
29: Vale.
3: Se resume en una sola frase, creo que fue Kafka quien dijo...
28: ¿Kafka?
3: Guste más o guste menos... Aquí mandan mis huevos morenos.
29: Pensaba que era del tío Faja.
3: Del tío Kafka.
29: Ah, sí.
3: Tío
29: Kafka.
1: Antón, te escuchamos en el larguero.
28: Perfecto, un abrazo para todos.
1: Un abrazo. El Fermín Bruno ha posat a Espanya entre les tres favorites per guanyar el Mundial. Tu també?
29: Sí, crec que és veritat que hi ha el rendiment de molts jugadors molt importants que està una mica en dubte en aquesta prèvia. El cas de Rodri, Lamine, Nico, jugadors que han estat molt importants per Luis de la Fuente als últims anys. Tot i així, em sembla que Espanya té un tros de selecció i un grup molt fet. Crec que és, per mi, la gran favorita al Mundial.
1: El Play Football que podem escoltar aquesta setmana?
29: Doncs fem un viatge a través de sons de Guardiola dels 10 últims anys.
0: My Sounds.
29: Sí, explicar
1: your
29: una
1: sounds.
29: Mica.
0: My Sounds. Sí. Nobody talk! Sit down!
29: Són tot declaracions de Guardiola. També speech al vestidor del Manchester City, explicar una mica la trajectòria de Guardiola els 10 últims anys al City.
0: You're tired? Fuck you! Vaig dir això en un entreno.
1: Sí, o sigui, has agafat 10 àudios de Guardiola.
29: Sí, no són 10. És a dir, he fet un viatge a través dels 10 anys amb, crec que són 14 àudios.
1: I això ha passat el filtre de Lu Martín?
29: No l'ha passat perquè...
0: segur que millor que no el passi.
29: A dures penes he tingut temps de fer-ho com per a sobrepassar el filtre de qualitat.
0: La frase és, ho hem passat jodidamente bien. Jo crec que aquesta
29: ha sonat.
0: És la frase que resum.
1: Aquesta sona,
0: Que resum els 10 anys. És que s'ho ha passat jodidamente
1: Fasten
0: bien.
1: Your seat belts. Quin diries que és el millor moment de Guardiola al City?
0: Joder, a guanyar a Estambul.
1: La Champions.
0: Sí.
2: Estambul.
0: By far.
2: Una victòria i una derrota tinc allà.
0: Però també quan hi ha un dia... que ell recorda molt, que és un partit que perd contra el Tottenham la primera temporada, i el tio diu, sí, avui em foten fora. I baixa el Sheik i li diu, tranquil, tu no has vingut aquí a guanyar-ho tot el primer any, tranquil. I aquell dia ell es dona compte de que la gent confia en ell i que tirarà endavant.
1: Per vosaltres és com va dir Mitchell l'altre dia... l'entrenador més influent del segle XXI al món del futbol?
4: Sense cap dubte, no? Sí, sí. En tots els àmbits, perquè tothom volia jugar com el Barça de Guardiola, des de professionals, on va fer canvi de futbol, fins i tot en diferents països, on no era tradició, fins a futbol base. O sigui, veies a tothom intentant sortir des de darrere, jugar en centrals oberts. És una revolució, la manera, i a part és que tot el que ha guanyat canviant la manera i arriscant en la manera de futbol. Per mi, evidentment, sense cap dubte, tot el que passa ara són una miqueta evolucions a el que ell ha fet, la primera pedra.
5: Fins i tot la norma aquesta que ara es pot jugar des de porter amb els centrals des de dins de la teva àrea per treure de porteria, això ve donat perquè hi ha una persona el 2008 que diu, escolta, anem a sortir des del darrere amb el porter, amb els centrals ben oberts i començar a construir des del darrere, que era un fet que no s'explorava amb molta freqüència. Vull dir, la quantitat d'innovacions que ha propiciat i la quantitat d'antídots que ha generat, perquè la pressió tan forta de Klopp potser no s'entendria sense aquest moment de sortir en pilota. És a dir, que és una partida d'escacs constant que jo crec que comença ell al segle XXI amb moltes coses.
0: Gràcies. Important és que ha sigut capaç de jugar de moltes maneres diferents, perquè el City jo li recordo 4 o 5 maneres diferents. Ha jugat sense nou, ha jugat amb un nou alt, ha jugat amb el Kun, ha jugat amb extrems oberts, ha jugat amb laterals per dintre...
5: Més vertical, menys vertical...
0: El Bayern ha jugat d'una manera, el City ha jugat de 4 maneres, el Barça jugava d'una altra manera...
2: De fet, he perdut contra el Madrid de 7 maneres diferents.
0: Això també és veritat.
5: Això és veritat.
0: Això és cert, també. I no sé, l'altre dia, em sembla que de la final d'Estambul a l'alineació titular contra el... La setmana passada hi havia dos jugadors, el resto eren tots diferents. Evidentment, del primer City de Guardiola, que era una banda amb el Delphi...
5: Amb Sanyà, Kolarov, la banda del
0: Mirliton. Ha canviat 4 vegades a l'equip, al City. I ja no és qüestió de diners, perquè diners, jo insisteixo, diners han gastat molt més al United o molt més al... El Chelsea ja ni t'explico, el Chelsea. El Chelsea ha arribat una altra temporada, en Pochettino tenia 6 porters.
4: Sí.
0: Una barbaritat.
29: A les màquines del gimnàs no hi havia cua.
0: Hi havia overbooking.
29: Hi ha un segell Guardiola, que això no ha canviat mai. Hi ha un ànima dels equips de Guardiola que això s'ha mantingut sempre.
5: Ser protagonista.
29: Però Guardiola ha estat molt capaç d'adaptar-se a la plantilla que té, adaptar-se al tipus de jugador, a l'estat de forma del jugador i al rival també, i ho expliquem molt al Play Football.
4: Ha canviat la Premier, no? Que la Premier era sempre, en el seu moment, joc aeri. És veritat que ja començava a evolucionar, però molts davanters grans, joc aeri, joc directe...
29: Estic d'acord amb tu, però és que es queda curt. És que ha canviat el futbol, és el que deies tu abans, que és que no ha canviat la Premier, ha canviat tot el futbol.
0: El Bayern igual, Alemanya és un futbol com li agrada al Flick.
5: Anada i tornada.
0: I ell li va donar un control al futbol del Bayern espectacular. I a més, una altra cosa. S'ha adaptat al futbol i s'ha adaptat... Si hi ha algú que li agrada al Pep, és el sol. Bueno, doncs ha viscut a Múnich i ha viscut a Manchester.
4: Que no hi ha sol.
1: I ara on viurà?
0: Jo crec que viurà entre Manchester, Barcelona... Si arreglen l'Iran i els Estats Units, anirà a viure, passarà molt temps a Abu Dhabi, viurà on vulgui. T'ho ha guanyat.
1: Aguanta un moment perquè parlarem del Girona, també amb el Jordi Ferron i el Fermín. A tu, Bruno, t'alliberem perquè puguis anar fent feina i recordem que teniu el Play Football disponible a la pàgina web de la cadena SER. Us posem enllaç també a les xarxes socials del que t'hi jugues. Especial Guardiola al City.
29: Sí, 20 minutets explicant els 10 anys de viatge de Guardiola al Manchester City.
1: Àlex Luna, què tal, com estàs?
7: Bon dia, sí que, doncs, com es pot estar paint les conseqüències del que va passar dissabte, la veritat.
1: Ja ens ha fet una pinzellada al principi del que t'hi jugués el Nil Solà, a mode de titular, pendents de reunions, però ell creu que Mitchell no continuarà.
7: És la sensació. Jo fa setmanes que dic que s'han cremat els uns als altres, tant Mitchell al club com el club a Mitchell. Home, després del que va passar l'altre dia, és veritat que algú deia, fins i tot amb alguna informació que va sortir, que Mitchell podria assumir de nou la banqueta del Girona per intentar aquest objectiu de tornar a primera divisió. Jo ho veig difícil, és veritat que pot passar de tot el futbol, i el clar exemple el tenim aquí a casa, que no hem guanyat els últims 8 partits quan ja semblava que estàvem salvats, però a dia d'avui, i a hores d'ara, la sensació és que Mitchell està lluny del Girona. Veurem com avancen aquests dies, perquè jo m'imagino que aquesta setmana serà clau, perquè el Girona és que necessita a definir un projecte ràpid.
1: Clar, perquè quants jugadors acaben contracte i quants poden acabar marxant tot i que el tinguin?
7: Bé, que acabin contracte crec que són uns, si no recordo malament, uns 4 o 5. No tinc la fulla al davant, però bé, David López, hi havia jugadors...
1: Estuani.
7: Com Estuani, per exemple, Arnau, que està pendent del que pogués passar, altres jugadors que la clàusula variarà, no?, en funció de si et quedaves a primera o a segona, però l'altre dia, després del partit, fèiem comptes i és que jo no veig a més de 4 o 5 jugadors de la plantilla del Girona per l'any que ve, començant, o sigui, per exemple, jugadors que tothom diu, no?, Francesc o Joel Roca, bueno, però és que qui no et diu que aquests jugadors vindrà un Elx o algun equip de primera divisió que se'ls pugui emportar, perquè jo m'imagino que el jugador també mirarà pels seus interessos i quedar-se a primera. La veritat és que ara mateix tot és una incògnita.
1: T'imagines que Pep Guardiola acaba entrenant al Girona? No hi ha el Pere Guardiola allà? No és allà que mana? Doncs que convenci el germà, no? És un gran repte, tornar al Girona a primera divisió. Seria un gir de guió espectacular, eh?
0: El Citigroup.
1: Per això?
0: Però vamos.
5: Però alguna selecció haurà d'agafar algun moment, no?
0: Sí, no, però jo crec que ara s'ha de vacances, eh? Un any.
1: Però després... Va, del tema del Girona.
0: Un any mínim...
1: És una desgràcia, però escolta'm, ja ha passat per aquí el Girona. I sap el que és baixar i tornar a pujar.
4: I no s'havia dit fins a quin punt és dolent que acabi tanta gent contracte, perquè arrastrar fitxes de primera a segona és molt perillós, encara que hi hagi alguna compensació econòmica, et fa un forat terrible. Jo crec que has de començar fent un equip de segona, per buixar, però sent de segona, perquè aquests equips, em va passar en Saragossa, que arrastren contractes de primera o que vols fitxar jugadors de primera en tot el que porta...
5: És una llosa.
4: Econòmic, sí, exacte. O sigui, que començar un projecte nou, perquè es comenci aviat, que jo crec que el lastre d'aquest any ha sigut que fins a la jornada 4 el Girona va canviar 4, 5, 6 jugadors en demarcacions importantíssimes, que no ha tingut porter suplent o porter titular en tot l'any de garanties, i que amb una planificació dolenta doncs és difícil. Jo, per desgràcia, i molt que me l'estimo, crec que l'etapa Mitchell-Girona s'ha acabat, seria el millor per ell, jo crec també, i crec que el millor pel Girona, però sí que és veritat que jo, coneixent-lo, havent baixat el Girona, no m'estranyaria que volgués acceptar el repte de tornar-lo a pujar.
1: Sí?
0: Sí, jo també.
4: Sí, perquè jo el veig amb un dubte.
0: Jo crec que Girona li diu que vol que es quedi, ell es quedaria.
4: El Girona va apostar molt per ell quan ell estava en descens en segona, sí, li va donar la continuïtat.
0: Inclús aquesta temporada, que el fàcil hagués sigut fotre fora mitja temporada.
4: I jo crec que ara, si el Girona li demanés que fos el capità del projecte, jo crec que ell ho agafaria, perquè està en deute, és en deute amb el club, però jo crec que ell, i fins i tot pel Girona, hauria de marxar.
0: Jo crec que el Girona també necessita...
4: Necessita fer un cop nou.
0: Obrir finestres i...
5: Nou projecte.
8: Em sap greu, és que el globus està infladíssim, ja per marxar. Saps? ja tinc el globus preparat.
1: Sí, la sensació de la roda de premsa, Àlex, després del partit, és que Mitchell tenia ganes d'anunciar que marxava del Girona quan l'equip s'hagués salvat. Sí. I no ho ha pogut fer perquè han passat les jornades i l'equip ha acabat baixant. No sé si comparteixes aquesta sensació, Àlex.
8: Sí, podria ser, tot i que... I més enllà de la informació que va sortir de l'Àjax, la informació que a mi em donaven en els últims dies és que amb l'Àjax no hi havia absolutament res. Ja no m'agrada desmentir a ningú, però era que amb l'Àjax no hi havia res, que ell volia, o sigui, evidentment estava pendent del que pogués passar al final de la temporada, però que ell no descartava continuar, en funció també del projecte que li presentés el Girona la temporada següent. Ara bé, amb aquesta situació, jo crec que per ell ha de ser molt difícil, perquè ell suposo que manté el cartell, no intacte, però mantindrà equips que el vulguin, precisament l'Àjax sí, doncs sí, és un d'ells, però la sensació era, i no només d'ell, sinó d'Estuani, que si s'havien d'acomiadar, doncs que era l'oportunitat de fer-ho quan l'equip assolís la permanència, i no s'ha donat. És que estem davant un cas, clar, Estuani que pot marxar, Arnau sent capità que pot marxar, Mitchell que pot marxar, figures molt importants que no se'ls farà un comiat com demana.
1: Àlex, estarem pendents aquesta setmana dels moviments als despatxos a Girona. Una abraçada i ànims.
8: Abraçada, gràcies.
1: És la 1:51. Xavi Seixó, tu vas passar bé a la llotja de l'RCD Stadium, sí, a l'Espanyol Real Societat. Quin homenatge que et van fer, eh?
9: Molt bé, molt bé. Molt agraït tant al Departament de Protocol com al de Comunicació de l'Espanyol. Va ser una nit perfecta. Em van regalar una samarreta del 125 aniversari amb el Seixó al darrere i el número 21. Sí, molt, molt bé. I, a més, com a propina, vaig tenir davant meu, just davant meu, a un dels meus ídols, que és Xavi Prieto, de la Real Societat, i molt a prop tenia Remiro, que al final escalfant es va mig lesionar i que estava allà dalt, també. O sigui que perfecte, va ser una nit perfecta.
1: Per cert, ha explicat Luis de la Fuente a la roda de premsa que havia parlat amb Remiro per explicar-li que convocaria Joan García i, segons de la Fuente, Remiro ho ha entès perfectament. Ha dit el seleccionador que havia tingut una conversa amb Remiro perquè no anirà al Mundial i que Remiro li ha dit que entenia perfectament la seva decisió. Xavi, on guardaràs la samarreta d'homenatge? Perquè tu tens un gran museu.
9: Home, jo tinc unes quantes ja... No, home, s'haurà de posar bé, quadrar-la bé i posar-la en un lloc preferencial, òbviament. Però ja en tinc unes quantes, ja, Déu-n'hi-do.
10: Final... Et tracta millor que Badalona, Xavi? Et tracta millor que Badalona,
9: sí,
10: eh?
9: Sí, pues mira, ara que ho dius, sí. Sí que és veritat, sí. Sí que és veritat.
11: Escolta, Badalona, nosaltres tractem a la gent com se mereix. Nosaltres tractem a la gent com és normal. Pues normal, vostè és un ciutadà nomàs, i punt. Don Guixort, vostè té de donar les gràcies que ha nascut a Espanya. Això és el que té que donar les gràcies vostè, de ser espanyol, de no haver-se tingut que buscar la vida.
1: Ara fa temps que no teniu cap pique per Twitter, no? Amb el Biol, Xavi.
9: Fins i tot a la Final Four de la Champions FIBA el vaig saludar i tot. Sí. Bueno, em va saludar ell. Igual ni em saluda, però sí, em va saludar. Jo correctament i educadament li vaig tornar...
5: Tot un senyor.
9: Sí, tot un...
11: Però sí, fa temps que no... Que pot.
9: Ara no puc per Twitter, perquè com que et té bloquejat...
1: Ah, t'he bloquejat encara.
9: Té bloquejat, però no puc.
11: Alcalde, que desbloquegi el Seixó? Si és una persona maleducada, és dolenta. És del dolent. Eres malo.
9: Bueno. Com va anar el Tardeo? Va anar bé el Tardeo? Ahir que va anar...
1: Aquest setmana ha rebut un homenatge. L'Espanyol l'ha convidat a la llotja. Va fer molts anys d'inalàmbric de l'equip, dels partits de l'Espanyol, i a més jugava contra la Real Societat, que és un dels equips que el Seixó porta al cor, amb aquesta samarreta, que espero que un dia ens portis aquí a la ràdio, sí, per ensenyar-nos-la.
9: Sí, home, i haig de dir que jo sóc dels pocs periodistes que han narrat partits a Sarrià, Montjuïc i Cornellà. Els tres llocs.
1: Has narrat els tres llocs.
9: Sí, els tres llocs.
4: Història viva.
12: Ara que ho dius, jo he currat els tres llocs, també.
9: Mira, ja som dos.
12: Sí. Joder, i he passat fred als tres llocs, perquè jo no sé què tenen els pericols, que allà un barn fot un fred que pela.
9: Sí, és veritat.
12: És veritat o no?
9: Montjuïc feia un fred que pelava.
12: Jo recordo una nevada contra el València.
9: Sí, senyor.
12: Però una nevada espectacular.
4: Sí, sí, que era molt fred, cert. Sí, sí.
1: Creieu que Manolo González ha de continuar? Ell renova automàticament perquè l'Espanyol manté la categoria, però creieu que ha de seguir? Demà, Elena, roda de premsa de Monchi, no? El nou director general esportiu de l'Espanyol.
13: Sí, a la una del migdia, en horari que t'hi jugues, podrem sentir les primeres impressions de Monchi com a nou director general esportiu de l'Espanyol i suposo que desvetllarà quina serà la seva aposta per la banqueta, si es mantenir Manolo, olé, que tot apunta a que acabarà sent així, olé, o opta per una altra opció.
1: O sigui, la sensació és que Manolo continuarà.
13: Sí, és que l'altre dia sí que ho tindrà molt difícil, Monchi, si no, explicar-ho, perquè l'altre dia a l'estadi, el Xavi que estava allà ho pot confirmar, l'afició estava amb ell, crits de Manolo, Manolo, tothom volcat amb ell, els jugadors, els pesos pesants al vestidor, s'han manifestat públicament a favor de la continuïtat de Manolo. Monchi ha pogut veure aquests dies doncs, que és una figura molt respectada dins del vestidor i per l'afició, i li costarà molt, si no, explicar que no vol seguir amb ell al capdavant de l'Espanyol.
27: Això suma-li que li m'he presentat avui vestit de faralaes. A Cornellà.
4: La gent està molt identificada amb ell i ell ho demostra dia a dia de que és perico, perico. El que passa ho parlem amb Sant Fermín. Normalment, quan un director esportiu o un director general entra en un club, va de la mà de la seva gent de confiança. I els números d'aquesta segona volta no han sigut del tot bons. Veurem, perquè no és una decisió fàcil, perquè després a qui portes?
5: Sí, és arriscat canviar Manolo, perquè em sembla que està molt identificat amb el club, que entén perfectament el que suposa l'Espanyol, que ha fet una molt bona feina des que ha arribat, però és cert que quan un director esportiu arriba, i més de l'estatus de Monchi, vol deixar la seva petjada o la seva rúbrica amb un entrenador que sigui de la seva confiança. Veurem, però jo apostaria per la continuïtat de Manolo.
1: Ja sabeu que la ràdio és bàsicament paraula, però que als temps moderns també es veu. Si podeu observar, enfoqueu, sisplau, el Lu Martín, perquè t'anava mirant, quan et poses la mà així aguantant el cap, em recordes a Adrià Puntí d'un papa. El dia aquell que va anar al programa Soroll, no sé si heu vist el vídeo, que és espectacular, dels millors, història de la tele, el recordeu? Yeah. Després us l'ensenyo i el Lu, amb aquestes ulleres de sol. I...
12: És que continuo amb mala l'ull, ja em perdonareu, però...
4: No, queda bé.
1: Gràcies als tres per estar al Que t'hi jugues. 3 minuts i acabem el programa, com sempre, amb el somriure que ens dibuixa. M'ha quedat poètic. El Xavi Seixó.
14: Tres tocs i el Seixó.
15: Tiqui-tiqui, miau-miau.
17: Bueno, anem a recordar una de les quinieles més famoses que es van dir per televisió. És una quiniela impossible, però que veureu de seguida com es va construint la quiniela. Vinga.
18: Sportivo 1, Compostela 2. València 2, Sporting X. Real Sociedad 3, Tenerife X. Salamanca 4, Mallorca X. Real Madrid 5, Barcelona 1. Real Betis 6, Racing 2. Español 7, Madrid 1. Real Zaragoza 8, Real Madrid X.
1: A la última ja s'estava donant que alguna cosa no deia bé.
19: X, no te n'hauries de donar.
27: No, però escolta, tal qual, eh?
19: Dos
27: Madrid surten, en fi.
12: Aquestes eren les Valverde, no?
27: Aquestes eren...
12: Les germanes Valverde.
27: Les germanes Valverde. Bueno, atenció perquè el company d'Elx és Pepe Morago, no? És Pepe Morago...
1: Sí. I Adrián Caro, que el vam tenir al Quetis Jueves Barça, al costat amb Carrusel i Licitano, i el tio celebrant la victòria l'empat de l'Elx que el mantenia de categoria i, clar, l'afició del Girona es va girar i va dir no grites tanto.
27: Bueno, doncs Pepe Morago, en el Getafe, un jugador que es diu Juan Iglesias, doncs li va canviar la tarja.
20: Le han sacado la quinta amarilla a Satriano, también tarjeta amarilla a Julio Iglesias, también tarjeta amarilla a Julio Iglesias.
27: Ay, Julio Iglesias, Sí, sí, tremendo, Julio Iglesias, que li va entrar una tarja groga. I hem buscat un vintage que us agradarà molt. És un mexicà que està narrant una baixada d'un paracaidista i passa el que passa.
21: Vemos a dos paracaidistas que se avientan en este momento bien abrazados, bien empiernados, están ahí bajando, el cerote tiró su paracaídas ahí rojo, vemos cómo se van alejando a lo lejos, cómo los cerotes están cumpliendo el sueño de volar, lo que la humanidad ha querido desde... ¡Ya, hueputa, se cayó un cerote! Vemos cómo el cerote va para abajo, a la gran puta, ¡ah, no, el hijo de la verga tenía otro paracaídas, solo me ahuevó el mierda! ¡Puta madre, me va a dar diabetes otra vez, me están sudando!
1: ¡Me va a dar diabetes otra vez!
17: era, estava trucant el tema i el tio no se n'adona i es pensa que Unai es matarà del cop al Magí.
1: Ai, gràcies per escoltar-nos.
17: Vinga,
1: un migdia més, no et moris, Lu Martín. Ressuscita, sisplau. Demà a les 11 obrim el bar. A les 11 hora catalana obrim el bar. Als canals de YouTube del Que t'hi jugues, Carrusel i Diarias. I a les 12 el programa. Avui a 9:15, 20:30 a la graderia del balcó. A 12:15, 23:30 el larguero. La graderia

0: en les famílies d'acollida. Ara mateix a Catalunya hi ha 8.900 nanos sota tutela de la Generalitat i el que demanen és que hi hagi més famílies d'acollida perquè no hagin d'estar en aquests centres. Nosaltres parlarem amb dues d'aquestes famílies per veure com són. I venen al Sopa de Cabra, ve el Gerard Quintana i el Josep Tió, conversarem amb ells a partir de les 10 tocades. Abans haurem fet el que us deia i haurem parlat també amb la Mariola Cubells, que ens actualitzi com tenim això del rosco del passapalabra, que en vam parlar la setmana passada.
1: Exacte.
0: I aquí ha quedat la cosa.
1: Tot un serial aquest també.
0: I el racó de pensa la Oye Sherman.
1: Doncs ben atents que estarem al programa, que vagi molt bé, Marina.
0: Gràcies.
1: I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, i l'Oi per Oi a la cadena Ser.
2: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1.000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
3: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: La Guàrdia Civil ha desactivat fa molt poc l'alerta del Pla Especial d'Emergències Exterior del sector químic de Catalunya que s'havia activat per una reacció de clor a l'empresa Aqualim, situada al polígon industrial de Bufalvent. L'incident s'ha produït cap a les 7 del matí i ha obligat a activar el dispositiu d'emergència després que es detectés una reacció exotèrmica en un contenidor, ubicat a l'exterior de la nau amb residus de material de piscines i altres elements químics que ha generat un núvol tòxic. Com a mesura preventiva, s'ha restringit l'accés a la zona i s'ha ordenat el confinament de les empreses del voltant, així com també dels centres escolars de Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet. El sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha hagut d'atendre 9 persones arran d'aquesta reacció d'aquest contenidor amb residus de piscina i clor al polígon de Bufalvent de Manresa. Un incident que dèiem que ha obligat a obrir aquest pla d'emergència, aquest pla Placetcat. 3 dels atesos han hagut de ser traslladats a l'Hospital de Sant Joan Déu de Manresa en estat lleu i la resta han hagut de rebre atenció allà mateix sense necessitat de trasllat. I ha passat, com dèiem, aquest confinament d'aquests municipis i també de les empreses del voltant. Com els dèiem, però, matí mogut a la ciutat de Manresa, però el Protecció Civil ja ha desactivat aquest pla fa uns minutets. El que sí que hem de dir que no és la primera vegada que aquesta empresa, aquesta Aqualim, ubicada al polígon de Bufalvent, pateix uns fets com els que han passat aquest matí a Manresa. I ens anem a Madrid perquè ja els vam explicar que tant el frontal florentí de la Seu com el retaule de Sant Marc estan exposats al Museu del Prado amb motiu d'una exposició. Una exposició que ja s'ha inaugurat, per tant, tant el retaule de Sant Marc de la Basílica de la Seu com el frontal florentí de la Seu llueixen ja al Museu del Prado perquè l'exposició es va inaugurar ahir mateix a Madrid.
1: Aquesta era la imatge del frontal florentí, obra de Geri Lapi, sortint de la Basílica de la Seu de Manresa per marxar en direcció al Museo Nacional del Prado amb motiu de l'exposició A la manera d'Itàlia, Espanya i el Gótico Mediterráneo 1320-1420. I és que no només hi ha aquesta obra provinent de la capital vegenca, també en destaca el retaule de Sant Marc i Sant Anià, obra d'Arnau Bassa. La mostra, inaugurada amb la presència de representants de la Seu manresana, es presenta com una oportunitat per reforçar la projecció internacional del temple i de Manresa. El frontal florentí surt de la basílica per quarta vegada des del 1888 i no s'exhibia fora de la ciutat des de feia 37 anys. Segons el director del Prado, Miguel Falomir, el frontal és una de les peces d'Opus Florentium més destacades conservades fins avui per les seves dimensions, el disseny i el cicle iconogràfic. Paral·lelament, el retaule de Sant Marc i Sant Anià ha estat restaurat a Madrid després que el seu estat de conservació fes necessària una intervenció per evitar-ne la degradació. L'exposició es podrà visitar fins al 20 de setembre i reuneix més d'un centenar d'obres procedents de 56 institucions nacionals i internacionals. La mostra reivindica l'afluència italiana en el gòtic hispànic abans del Renaixement, amb peces d'artistes com Ambrogio Lorenzetti, Gerardo Starnina o els catalans Ferran Bassa i Arnau Bassa.
0: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Així ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta difosa aquest dimarts a través de l'agència EFE i confirmada després per d'altres fonts de l'entorn, on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat, recordem-ho, per el presumpte homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre els dos feien una excursió per Montserrat. Andic lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir ara conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a dedicar una dedicació intensa que no li permet complir les seves obligacions a la companyia, a Mango. Des de la responsabilitat ha decidit, apartar-se temporalment de la mateixa dedicació a Mango, conservant el vincle amb altres projectes familiars, empresarials i socials, assegura en aquesta carta Jonathan Andic. Els Mossos, recordem-ho, el van detenir la setmana passada per portar-lo davant de la jutgessa de la plaça 5 del Tribunal d'Instància de Martorell. En Dic va sortir en llibertat provisional després de pagar, recordem-ho, una fiança d'un 1 milió d'euros. I la ciutat de Manresa, que va acollir ahir unes Olimpíades inclusives de la mà del Més Social de CaixaBank.
1: L'espai Caixa Sant Francesc d'Assís al convent de Santa Clara de Manresa ha acollit aquest dilluns una nova parada de la torxa olímpica del Més Social de CaixaBank, amb una jornada d'Olimpíades inclusives. L'activitat ha reunit més de 40 nens i nenes i una vintena de voluntaris en una proposta centrada en la inclusió, la convivència i els valors de l'esport. La jornada ha començat amb l'arribada simbòlica de la torxa olímpica del Més Social. Les torxes han estat elaborades artesanalment pels participants d'Empans, en una iniciativa que ha volgut posar en valor el treball conjunt entre entitats socials del territori i persones amb discapacitat intel·lectual.
2: El que hem fet és organitzar diferents jocs tradicionals perquè més de 40 nens i nenes del convent de Santa Clara en puguin gaudir. Hem vingut uns 20 voluntaris que el que hem fet és arribar a muntar-ho i dinamitzar les diferents activitats perquè ells poguessin gaudir sobretot d'una tarda de jocs i passar una estona ben divertida.
1: Els infants han participat en diferents proves esportives i jocs adaptats per garantir la participació de tothom en un entorn de respecte i igualtat d'oportunitats. Els voluntaris de CaixaBank han acompanyat els participants durant tota la jornada compartint espais de joc i aprenentatge. L'acte ha comptat amb la presència del director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González, que ha destacat la importància del Més Social per impulsar activitats de voluntariat i donar suport a les entitats socials del territori.
0: I ara ens anem a la informació esportiva amb aquestes bones notícies que ens venen del món del trial i de la mà del pilot Josep Garcia.
1: El pilot de Súria i l'italià Andrea Verona, companys de KTM, van tornar a protagonitzar un duel espectacular en la tercera prova del campionat. Dissabte, Verona es va imposar per menys un segon, però diumenge Garcia va reaccionar i es va acabar emportant la victòria en el còmput global del dia. El vegenc va guanyar 3 especials i, tot i el algun error, va saber gestionar millor el temps per mantenir-se al capdavant de la classificació general. Després de la cita finlandesa, Garcia suma 112 punts i manté 11 punts d'avantatge sobre Verona en la lluita pel Mundial. El Mundial deixarà ara Finlàndia per traslladar-se a Portugal amb una nova prova prevista pel 13 i 14 de juny a Fafe.
0: Aquest divendres, al pavelló del Nou Congost, ja el darrer partit del Baxi a Manresa d'aquesta temporada s'enfronta en horari gens habitual a les 6 de la tarda, ni més ni menys que el Real Madrid de bàsquet. Aquest serà, doncs, el darrer partit del Baxi Manresa al pavelló del Congost aquesta temporada i la Marea Vermella ha organitzat una pujada a Montserrat per al proper mes de juny.
1: Les penyes i grups d'animació del bàsquet Manresa organitzen el proper 7 de juny la primera pujada de la Marea Vermella a Montserrat. La iniciativa servirà per posar punt i final a la temporada 25-26 amb una jornada de convivència entre afició i equip. La caminada començarà amb un istral de Montserrat i seguirà el camí de les aigües fins al monestir. La jornada comptarà amb la participació de l'entrenador del Baxi Manresa, Diego Campo, i membres del cos tècnic que compartiran l'activitat amb els seguidors. Un cop a Montserrat es farà una encesa de ciri com a mostra d'agraïment per la temporada i una fotografia conjunta de la Marea Vermella. Els organitzadors volen que la iniciativa tingui continuïtat i es converteixi en una cita habitual per reforçar el vincle entre club i afició.

portades. Ens anem al diari Regió 7, que parla de tres afectats per un nou incident químic a Qualim de Manresa, que obliga a confinar un sector de Bufalvent, que Jonathan Nandic abandona temporalment la vicepresidència de Mango i que la CGT troba surrealista la resposta del govern de Manresa a no reciclar 400 tones de cartró. També parlen de que el frontal florentí i el retaule de Sant Marc de la Seu ja són al Prado i que ja es poden veure en aquesta exposició de la qual també els parlàvem nosaltres i que Marc Brai, historiador i activista autor d'Antifa, diu la intel·ligència artificial inocula feixisme a la sang de la humanitat. Seguim, ens n'anem a l'Aquí Berguedà. Els titanosaures de Fumanya a l'abast de tothom, la ruta del Cretaci estrena un camí que fa totalment accessible. Pinell del Solsonès millora 33 quilòmetres de camins del municipi, segons informa Nació Digital Solsona. I també es pregunten, i si no és possible, erradicar la pesta porcina a Catalunya? Acabem anant fins a Igualada amb l'infonoia.cat. L'Estival de Jazz d'Igualada prepara la seva 14a edició i també parlen de tres detinguts per furts i estafes bancàries a Igualada i al Bruc. Ens anem a la informació meteorològica. De fet, una informació meteorològica bastant plana, perquè el que tenim i el que tindrem de moment aquesta setmana és jornades de molt de sol, però especialment de molta calor. Avui les mínimes potser han estat un xic més baixes respecte a ahir, no gaire, per això. Mínimes de 9 graus a la ciutat de Manresa i també Igualada, 10 graus a Solsona, 11 graus a Vic i 14 graus a la ciutat de Berga. Les màximes que es tornen a enfilar fort avui a la Catalunya central i si a hores d'ara, com els dèiem, ja voregem els 29 graus de temperatura quan passen 19 minuts de les 12 de la migdia, avui es poden arribar a assolir 33 i 34 graus de temperatura un 26 de maig a la Catalunya central. Per tant, monotonia de sol i especialment, malauradament, de molta calor.

0: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
1: Uau!
0: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
2: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
3: A l'UPC Manresa, el teu futur comença avui. Informa't dels nostres estudis i de la preinscripció universitària a manresa.upc.edu. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 6173 de Manresa i al 93-877-7200. UPC Manresa, la millor decisió de la teva vida.
0: Ai, he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
4: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
3: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93-877-2803 o bé a Artés al 93-830-5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren.
5: Deixes bosses fora dels contenidors?
6: Residus abandonats al carrer?
5: Barreges diferents tipus de residus?
7: Si encara no ho fas, separa els residus a casa i poses el contenidor o el cubell que toca.
6: Si tens voluminosos, porta'ls a la deixalleria o truca per concertar la seva recollida.
0: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
3: Celebrem aquest cap de setmana la Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet. Veurem com la vida quotidiana del tèxtil i el ferrocarril marcaven el dia a dia. Aquest any, amb l'inici de l'esport del segle XX com a temàtica, amb competicions esportives, atletisme, ciclisme, boxa, tot ambientat en aquell moment i coincidint amb la celebració dels 100 anys del camp de futbol. Amb la Fira, gaudireu d'un conjunt d'espectacles d'època per a tots els públics, d'un mercat d'artesans, d'una mostra d'oficis tradicionals, de jocs tradicionals i d'exposicions. Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet. Feu un viatge en el temps.
8: Migdia central, Eli Pagant.
9: En aquest migdia central de Ràdio Manresa, avui nosaltres volem parlar del Consorci del Bages per a la gestió de residus. Concretament, volem parlar del compost. El Consorci està fent una campanya de promoció de compost a granel, pensada per a pagesos o gent que gestiona horts o jardins grans. Avui nosaltres, en aquest migdia central, hem convidat a l'Alba Maeng. Ella és tècnica de tractament de residus, a qui li donem la benvinguda en aquest migdia central. Alba, què tal? Molt bon dia, com anem?
10: Bon dia, molt bé. Aquí, esperant a veure, donar aquesta informació. Sí,
9: doncs, Alba, parlarem del compost, parlarem també d'aquesta campanya que heu començat amb els pagesos, amb la gent que gestiona horts o jardins grans, però haurem d'anar pel començament, pam a pam. Què és el compost?
10: Doncs mira, el compost és un adob que té molt bona qualitat, especialment pel que fa a la matèria orgànica, i que produïm aquí al Parc Ambiental de Bufalvent. Hi ha diferents plantes a Catalunya i en altres llocs que ho fan, i en el nostre cas prové de la fracció orgànica que separem a casa als ciutadans i també als comerços i grans productors, i que després ho recollim separadament en el contenidor marró o el cubell marró, si és en cas de recollida porta a porta, i també petites restes de poda. D'això n'obtenim un compost i és el que nosaltres ara ens centrem.
9: Ara veurem, per exemple, la importància de separar, de quan separem bé les coses a casa, no? En aquest cas, el residu que portem al contenidor petit, el marró, el de l'orgànica, no? Que a la llarga es converteix en aquest compost. Llavors, per exemple, on es compra habitualment el compost?
10: Mira, aquest compost es pot comprar a les deixalleries, a les 16 deixalleries que tenim aquí a la comarca, en sacs petits, sacs de 50 litres. A les deixalleries mòbils hi ha uns sacs més petits de 5 litres perquè te'ls puguis emportar a mà. I llavors, al Granel, doncs aquí al Parc Ambiental de Bufalvent mateix, i aquest és el que tenim ara en promoció, però podeu venir-lo a buscar en diferents formats, els que us convingui més.
9: I Alba, per què, per què heu fet aquesta promoció? Per què arriba ara aquesta promoció que esteu fent?
10: Mira, aquesta promoció té bàsicament dos objectius. Un és perquè, principalment, és perquè estem fent les obres de construcció de la nova planta de valorització aquí al Parc Ambiental, que ha d'entrar en funcionament d'aquí uns mesos. I a causa d'aquests treballs hem hagut de reduir temporalment l'espai que dedicàvem a estocar el compost, perquè és zona de pas de les obres, i llavors ens hem trobat que no teníem prou espai. I d'altra banda, també hem pensat que era una bona oportunitat per donar a conèixer el compost i les qualitats que té el que produïm aquí al Parc Ambiental amb gent que potser doncs, no estava al cas o feia temps que no en sentia parlar. Uh-huh. I llavors hem decidit a fer-ho ara, aprofitar aquests dos motius.
9: Alba, has parlat d'una paraula, bàsicament te la demano. Has dit estocar. Què és estocar?
10: Estocar és perquè el procés de compostatge té una durada, tenim un espai limitat, i llavors el que fem perquè el compost maduri millor és després li fem com un tractament posterior, que és el anem copiant amb unes piles i el anem voltejant i airejant perquè acabi de madurar bé i ens puguem subministrar un compost que sigui prou madur per tothom.
9: Clar, explica'm, perquè clar, ara hem parlat, no? La gent, nosaltres a casa, doncs, reciclem, tenim en aquest cas el contenidor d'orgànica, que és on hi posem tots aquests residus orgànics. Clar, llavors això s'ha de convertir en compost. Quin és aquest procés? Com es transforma doncs, el que nosaltres llancem en el contenidor petit marró en aquest compost que és tan útil tant com pels horts, com pels jardins? Com es fa tot això? Com es transforma?
10: Per començar, les restes orgàniques que es recullen amb camions arriben aquí a la planta de compostatge, que hi ha aquí al Parc Ambiental, i llavors fem un procés que en diem de compostatge, hi ha diferents tecnologies, però nosaltres fem servir el compostatge, i llavors aquí ho barregem amb restes de poda triturades, ho barregem per poder homogeneitzar bé el procés, i llavors, al cap de 3 mesos, ja hem obtingut el que en diem compost, i després seria la maduració. Durant aquest procés hi ha diferents etapes que nosaltres el que fem és donar-hi un control tant dels diferents paràmetres com del procés perquè es pugui demostrar que s'ha fet correctament.
9: Mm-hmm. I tot quan dura, has dit, més o menys, Alba?
10: Dura més o menys, el procés dura uns 3 mesos.
9: Home, Déu-n'hi-do, no?
10: Sí, jo tot el seu temps. Ni que ho fem a nivell industrial i vulguem imitar la natura, doncs precisament la matèria orgànica doncs, necessita un ordre i un procés de descomposició i en el nostre cas també doncs, la particularitat d'extreure tot el que no és propi de la matèria orgànica. Mm-hmm. Ho tenim tot com molt pautat, sembla que sigui tot improvisat, però ho tenim tot com molt pautat perquè pugui sortir un compost net i apte per a l'agricultura i pels horts.
9: Clar, llavors, per exemple, Alba, a vegades, no?, quan som a casa, potser vas de pressa o alguna cosa, t'equivoques. Què passa si a casa no separem bé l'orgànica? Perquè això segurament ens hi trobem tots, a casa, que sense voler, doncs, amb l'orgànica t'hi cau alguna altra cosa. Què passa si a casa doncs, no ho fem bé?
10: Mira, això passa amb tots els tipus de reciclatges que fem, sobretot a nivell de recollida de ciutadà, doncs el més òptim és que arribi al màxim de net possible. Uh-huh. Però estem obligats a tenir mecanismes per netejar les coses que no són pròpies d'aquell material, digue-li orgànica, cartró, envasos, vidre... En el cas de la matèria orgànica, que no hi haguin coses que no siguin matèria orgànica, ens dificulta el procés d'extracció d'aquests materials que no són propis. Això ho fa més complicat i més costós, però possible, perquè si no, doncs no podríem tenir un compost de tanta qualitat. Com més impropis hi hagin, doncs la qualitat es pot veure una mica afectada. I llavors nosaltres el que fem és mecanismes perquè afecti el mínim i puguem treure'ls de forma òptima. Sí que és veritat que, clar, la matèria orgànica jo reconec que és una part feixuga de reciclar a casa, perquè, clar, fa mala olor, podem generar més quantitat, però sí que animo la gent a que això suposa gairebé la meitat en pes dels residus que produïm a casa. I que, a més, el reciclatge és molt... que té molt sentit reciclar això. Perquè tota aquesta quantitat, primer, que no va a l'abocador, amb tots els efectes negatius que provoca, també a nivell d'espai, de canvi climàtic, i, per altra part, podem fer un reciclatge, ara que està sortint ara el concepte d'economia circular i és cap on es vol evolucionar. La matèria orgànica és el més obvi. És el reciclatge, bueno, jo personalment el veig com més bonic, perquè et menges un enciam a casa de les triadures, ho portes a compostar i es obté un compost que pot tornar a parar a l'hort on t'han sortit l'enciam, no? És molt senzill, això. No hi ha intermediaris en aquest sentit, ni hi ha processos de producció complicats, no? I llavors jo penso que val la pena animar la gent a que li vegi aquest sentit i quan vagi a buscar el compost o el faci servir, doncs pugui tenir present que l'esforç que ha fet al principi li ha retornat a ell directament. Mm-hmm. Llavors, és un missatge que intentem transmetre sempre que podem, no? Animar la gent a que ho continuï fent, perquè és molt important.
9: Alba, jo no sé, ho fem força bé o ho fem molt malament? És a dir, el que us arriba, quan us arriba tota aquesta matèria aquí dalt, a bufar el vent, com arriba? És a dir, ho fem prou bé o déu-n'hi-do els impropis que trobeu en tots, en aquest cas, si parlem doncs, de la fracció orgànica?
10: En general es fa força bé. Sí que és veritat que ara estem en èpoques de canvi de models de contenidors, hi ha més participació, hi ha més usuaris nous, hi ha més quantitat de reciclatge, i això fa que pugui influir una mica en que entren coses que potser tenen... L'orgànica potser té una mica més d'impropi. L'important és que la gent recicli i que, mica en mica, anem reciclant millor. I llavors aquí nosaltres tenim els mecanismes per eliminar-ho. El que passa que és més costós i més complexa. I això també tampoc ajuda a l'objectiu econòmic i ambiental. En general, ho anem fent bastant bé. Amb marge de millora, això sí. Amb bastant marge de millora, però també s'ha de ser conscient que els canvis d'hàbits, i especialment ara amb els canvis de model de recollida del rendiment que s'està fent, doncs, bueno, això s'anirà ajustant i s'anirà avaluant a mesura que vagi passant el temps, no es pot fer tot alhora. La veritat és que sí que és veritat que el missatge de tranquil·litat que aquí estem preparats per assumir-ho, però, home,
9: clar,
10: si se'ns facilita la feina...
9: Pues molt millor,
10: és
9: clar.
10: És més eficient, perquè nosaltres tot el que separem aquí després hem de portar a l'abocador igualment, el rebuig. I llavors, doncs, clar, perds eficiència i espai.
9: I a banda que hem de tenir, doncs, que aquests abocadors tenen una data finita, eh? Per tant, amb això hi hem de pensar. I està bé, és a dir, ho fem, però, home, si ens hi miréssim una mica més, doncs segurament ho faríem molt millor. Perquè, Alba, perquè la gent es faci una idea, quant compost produïu cada any, que es produeix cada any a la ciutat de Manresa?
10: Bueno, jo et puc dir més o menys en general el que és el que tractem nosaltres aquí a la planta de compostatge.
9: Sí. Uh-huh.
10: Aquí a la planta de compostatge tractem unes 25.000 tones de fracció orgànica i fracció vegetal. Val? Unes 20.000 de fracció orgànica i 5.000 de fracció vegetal. I d'això en produïm unes 3.000 tones de compost.
9: Home, Déu-n'hi-do,
10: però, o sigui, tu dius, ostres, entren 25.000 i en surten 3.000. Com és? Que poquet, no?
9: Sí.
10: Doncs, home, té sentit, perquè el sentit de degradar la matèria orgànica en condicions controlades és que tu la degrades i l'estabilitzes i això redueix volum, redueix humitat i surt una matèria orgànica estabilitzada. I, per altra part, l'extracció del que diem que és impropi i per netejar el compost... doncs també, també és un rebuig que s'aparta del compost. Per tant, més o menys, com entre un 12 i un 15% del que entra com a matèria orgànica, o sigui, abans de reciclar, es converteix en compost. Això és positiu perquè és una matèria orgànica que ja no fa mala olor, no és fresca, sinó que ja està estabilitzada.
9: Doncs avui li agraïm molt a l'Alba Maeng aquesta classe que ens ha fet avui del compost i del compostatge i d'aquesta doncs, campanya de promoció del compost que s'està produint al Parc Ambiental de Bufalvent. Alba, ella és tècnica de tractament de residus del Consorci del Bages per a la gestió de residus. Alba, moltíssimes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres. Per la difusió d'aquests temes tan apassionants per nosaltres.
9: Que vagi molt bé, Alba.
10: Voldria afegir...
9: Sí, jo i tant.
10: Veig que ha quedat així una mica en el tinter.
9: Digues.
10: Referent a aquesta promoció del compost que fem.
9: Sí.
10: Val? Aquesta promoció del compost és per explicar una mica que generem dos tipus de compost, que a la gent li pot semblar una mica estrany.
9: Digues, sí.
10: Val? Llavors, una part del compost està pensada per a agricultura, que és normalment el principal destí. Quan pensem que fem compost és per camps de cultiu per als agricultors i els pagesos, no? I aquest té una particularitat especial que li hem donat nosaltres, que és que té una textura que va molt bé per aplicar en màquina i en escampador. I, per altra part, una cosa que també ens fa referents i que ens diferencia d'altres llocs, és que tenim un altre compost més acabat, que és més refinat i més madur, que està pensat per horts petits, jardins i ciutadans en general, que és el que venem a les deixalleries. Llavors, això fa que el qui hagi reciclat a casa pugui obtenir un compost que sigui molt més madur. I llavors, aquestes dues promocions que hem fet, que són a granel, no és amb el sac, sinó el que és a granel, al Parc Ambiental, la promoció per agricultura és gratuïta perquè els pagesos ens coneguin, els que no ens coneixien, i els que ens coneguin, els que ens coneixen, doncs que puguin obtenir d'aquest avantatge. I llavors, el que en diem d'horticultura i jardineria l'hem deixat a meitat de preu, val 8 euros, i a la tona. I aquest serveix per aplicacions més manuals. I llavors aquest és una mica el tret diferencial que tenim nosaltres. Aquests dos tipus de compost que estan en promoció, una promoció diferent, però és perquè la gent que recicla o que no recicla, però que li interessi, doncs com pugui fer servir.
9: Uh-huh. Doncs aquests dos tipus de compost que són els que formen part d'aquesta promoció. Com dèiem, doncs, avui volíem parlar d'aquesta promoció que ara ens explicava l'Alba i també doncs, donar una mica a conèixer més el compost i si ajudem doncs, aquesta entrevista fa doncs, que a tots, entre tots reciclem millor, doncs encara millor. Escolta, Alba, com hem explicat l'Alba, ella és tècnica de tractament de residus del Consorci del Bages per a la gestió de residus. Moltíssimes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
9: I fins la propera.
10: Fins la propera.
1: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
11: Tuya.
1: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
11: Sí, tu prima.
12: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
13: Molta en bus entre Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós de Bages i Navarcles. Amb les línies 760 i 761 gaudeixes d'una connexió més ràpida i eficient amb recorreguts pensats perquè el bus s'adapti al teu dia a dia. Una millor manera de moure't amb flota 100% elèctrica i compromesa amb l'entorn. A Segalers ens movem al teu costat. Consulta horaris i informació a segalers.com o descarrega't l'app de Segalers.
14: Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la unitat de memòria de la Clínica Sant Josep, un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
15: El cap li girava.
16: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la! No!
17: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
18: Factorenergia.cat.
17: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
19: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
8: Migdia Central. Eli Pagant.

0: Jaimito i Doña Urraca i en Carpanta i Barba.
1: Amb la veu de Jaume Sisa obrim aquest espai d'efemèrides d'avui dimarts. Ens anem a un 26 de maig de l'any 1986. Tal dia com avui, l'escriptor Pere Calders obté el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Pere Calders, nascut a Barcelona l'any 1912, escriptor, periodista, dibuixant català, però sobretot conegut amb la seva faceta de contista. Al llarg de la seva vida va rebre, entre altres guardons, la Creu de Sant Jordi, però tal dia com avui rebia el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Uns escrits que destacaven per ser irònics i de vegades fantasiosos. Com a dibuixant, va arribar a dirigir l'Esquella de la Torratxa juntament amb el seu amic Tisnar. Alberto Alcázar i Pedrín, l'home del Sar. Va haver de ser exiliat, tornava a Barcelona cap a l'any 1962. Senyor Charoló,

Doncs un Pere Calders que avui rebia aquest premi. Anem avançant, ens anem ara una mica enrere. Ens anem a l'any 1714. Ens anem, i ahir voldríem ser, a la ciutat de Florència, capital de la Toscana. Doncs per què? Perquè tal dia com avui, un 26 de maig de 1714, en aquesta ciutat va tenir lloc la fundació de l'actual Biblioteca Nacional de Florència a partir de la biblioteca llegada per Antonio Magibliecchi a la ciutat.

I no ens movem d'Itàlia. L'únic és que ens canviem de ciutat. I avancem uns quants anys, ens anem a l'any 1805. Tal dia com avui, a la majestuosa catedral de Milà, Milà, regne napoleònic, aleshores d'Itàlia, l'any 1805, tal dia com avui, Napoleó Bonaparte va ser coronat rei d'Itàlia. I ens anem, en aquest cas, ben bé no era un rei, però era la mateixa figura. Ens anem a Rússia, ens anem a l'any 1896. Tal dia com avui, Nicolau II és coronat tsar, serà l'últim monarca rus. Nicolau II de Rússia, que havia nascut un 18 de maig de 1868 i que moria el 17 de juliol de 1918, nom en patronímic Nicolau II, fou l'últim, com dèiem, tsar de Rússia. Va morir assassinat juntament amb tota la seva família a la casa Ipatiev, governar de forma autocràtica el país des de 1894 fins l'any 1807, un any abans de la seva mort. I tornem a casa, si més no, a una part. Vinga, ens anem, és una efemèride prou recent, ens anem a l'any 1000, a l'any 2018. Victòria esportiva. En aquest espai d'efemèrides moltes vegades repassem les victòries del Barça. Doncs tal dia com avui aquí a Ucraïna, el Real Madrid de futbol es proclamava campió de la Lliga de Campions per 13a vegada i esdevé el primer que la guanya 3 cops seguits en el format de la Lliga de Champions. Doncs això passava tal dia com avui, un 26 de maig de l'any 2018.

Deixem les efemèrides de fets que van passar tal dia com avui i obrim el capítol de naixements. Il·lustrarem aquest naixement d'avui, del que parlem ara, d'aquest 26 de maig de 1948, amb la veu de Cyndi Lauper. Tal dia com avui de l'any 48, naixia a la ciutat de Barcelona Carme Nieto, futbolista pionera del futbol femení a Catalunya. Aquests dies que hem vist doncs, les noies del Barça aixecar aquesta Copa de la Champions guanyada aquest cap de setmana a la ciutat d'Oslo, davant del Lyon. Doncs bé, tal dia com avui naixia aquesta pionera del futbol femení, Carme Nieto. El 25 de desembre de l'any 70 va jugar amb el primer partit del Barça femení sota el nom de Selecció Ciutat de Barcelona contra la Unió Esportiva Centelles, juntament amb altres futbolistes com Antònia Mínguez o Alicia Estivill. El partit es va jugar a l'estadi Camp Nou davant de 60.000 espectadors. Tanmateix, l'equip no portava el nom ni l'escut del Barça, sinó el de la Selecció Ciutat de Barcelona. L'equip va ser entrenat pel Blaugrana, pel porter Blaugrana, Antoni Ramallets. Carme Nieto va deixar la pràctica activa al cap d'uns mesos. Del 1892 a l'any 97 va ser relacions públiques del subcomitè del futbol femení de la Federació Catalana. Doncs té 78 anys.

I anem avançant amb més naixements. Ens anem, però, uns anys enrere. Ens anem a l'any 1859. A la ciutat d'Imola, a la Bologna, a Itàlia. Tal dia com avui naixia Giuseppina Catani, metge patòloga italiana i investigadora del tètanus. Va ser metgessa, investigadora i professora italiana de patologia general a les universitats de Torí i de Bolònia, dedicada a l'estudi dels bacteris en un moment en què constituïen un repte per la medicina. Catani és recordada per la seva recerca sobre el bacil del tètanus. Juntament amb el seu professor Guido Tizzoni, va fer una investigació clínica sobre conillets d'Índies, identificant el que més tard es va anomenar l'antitoxina Tizzoni-Catani, que seria la base pel tractament del tètanus. També se la recorda per ser la primera dona a obtenir el títol de professora per la Càtedra de Patologia General de la Universitat de Bolònia i també la primera en ingressar a la Societat de Medicina Quirúrgica de Bolònia. Naixia tal dia com avui de l'any 1859, moria a Imola, també a Itàlia. El 9 de desembre de 1914 tenia només 55 anys.

I una altra persona que naixia tal dia com avui, en aquest cas també una altra dona, naixia tal dia com avui, un 26 de maig de l'any 1877, a la ciutat de San Francisco. Naixia la ballarina, coreògrafa americana, creadora de la dansa moderna, Isadora Duncan. Dora Angelana Duncannon, més coneguda com Isadora Duncan, ballarina i coreògrafa americana, com dèiem, considerada per molts la creadora de la dansa moderna. Naixia tal dia com avui, de l'any 1877, i moria un 14 de setembre de 1927, moria a Niça, a l'edat tan sols de 50 anys.

I ara ens anem a parlar d'una persona que naixia tal dia com avui, actor americà, conegut pels seus westerns. Ens anem a l'any 1907. A Winterset, Iowa, als Estats Units, tal dia com avui, un 26 de maig de l'any 1907, naixia l'actor guanyador d'un Oscar conegut principalment pels seus westerns, John Wayne. Conegut popularment com el Duc. La seva carrera començava en el cinema mut durant els anys 20. Fou una de les principals estrelles dels anys 40 fins als anys 70, famós sobretot pels seus westerns i èpiques de la Segona Guerra Mundial. També feia una gamma àmplia de pel·lícules de diversos gèneres, com ara biografies, comèdies romàntiques o també policíaques. Tipificava una certa classe de masculinitat individualista tosca, convertir-se en una icona americana. L'any 99, l'American Film Institute li va atorgar el lloc número 13 en la seva llista de les 100 estrelles més importants de tots els temps. Una enquesta publicada a Harris l'any 2007 li va atorgar el tercer lloc entre les estrelles favorites dels Estats Units. L'única estrella ja morta de l'enquesta i alhora l'única estrella que hi havia estat apareixent cada any. Va morir de càncer un 11 de juny de l'any 1979, 16 dies després d'haver complert 72 anys. I ara obrim el capítol de la música. ...1926, Alton, Illinois. Estem escoltant la seva música. Trompetista, compositor de jazz, un dels músics més influents i innovadors del segle XX. Estem parlant d'ell, de Miles Davis, que naixia tal dia com avui, de l'any 1926.

Trompetista, compositor i líder de la banda, Davis va ser la primera línia de gairebé totes les evolucions que va fer el jazz després de la Segona Guerra Mundial. Naixia tal dia que avui moria un 28 de setembre de l'any 1991. També tenia només 65 anys. I més naixements? Avui més que efemèrides tenim naixements. On such a time as flight. 1951, a la ciutat de Los Angeles, a Califòrnia, als Estats Units, el dia que avui naixia la física astronauta i primera dona americana a viatjar a l'espai, Sally Ride. Va ser la primera dona nord-americana a viatjar a l'espai i és encara la persona més jove que ho va fer. Tenia només 32 anys. Wright va ser la tercera dona a viatjar a l'espai després de les cosmonautes de la URSS, Valentina Tereshkova i Svetlana Svatiskaya. Després de viatjar dues vegades en l'orbitador Challenger, es va retirar de la NASA l'any 1987. Va treballar durant 2 anys a la Universitat de Stanford, després a la Universitat de Califòrnia, San Diego. Va participar en els comitès que van investigar els desastres dels transbordadors espacials Challenger i Columbia. L'única persona a participar en tots els programes, Wright, va morir de càncer de pàncreas un 23 de juliol de l'any 2012. Tenia només 61 anys.

Ens anem a l'any 2008. A la ciutat també de Los Angeles, als Estats Units, el dia que avui moria l'actor, productor i director de cinema americà, Sidney Pollack. Un Pollack que va guanyar l'Oscar al millor director per la pel·lícula Out of Africa, en què en va guanyar aquella pel·lícula 7. Moria tal dia com avui, a l'edat de 73 anys. Havia nascut l'1 de juliol de l'any 1934 a Indiana. Pel·lícules com Els tres dies del Còndor, de Out of Africa, de Sabrina, de Capricis pel destí i de moltes d'altres pel·lícules que va dirigir. I obrim el capítol de les efemèrides musicals amb aquesta veu. La coneixen, la d'Anna Belén.

una altra persona, una altra veu que naixia tal dia com avui. És aquesta, la de Lenny Kravitz. Naixia tal dia com avui a la ciutat de Nova York. Avui en fa 62. Amb ella acabem i arribem a la una del migdia. Nosaltres tornem demà, com sempre, quan passin uns minutets a les 12. Ara les notícies i el passeu-passeu amb l'Aina Font, avui amb aquesta tertúlia política. Adéu-siau, fins demà!

0: creen que ya lo estaba antes del caso Zapatero, pero ha sido esta investigación la que, según Jone Belarra, complica mucho las cosas para el gobierno. La secretaria general de Podemos dice que el PSOE es parte del problema en la lucha contra la corrupción.
1: Cadena SER. Servicios informativos. Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaqué.
2: Una i tres, Flaqui.
3: El que t'hi jugues ens divertim.
4: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Para divertirme, para divertirme.
2: En un moment escoltem a Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi.
5: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
6: Ahir he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
7: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
8: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren. Celebrem aquest cap de setmana la Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet. Veurem com la vida quotidiana del tèxtil i el ferrocarril marcaven el dia a dia. Aquest any, amb l'inici de l'esport del segle XX com a temàtica, amb competicions esportives, atletisme, ciclisme, boxa, tot ambientat en aquell moment i coincidint amb la celebració dels 100 anys del camp de futbol. Amb la Fira, gaudireu d'un conjunt d'espectacles d'època per a tots els públics, d'un mercat d'artesans, d'una mostra d'oficis tradicionals, de jocs tradicionals i d'exposicions. Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet. Fue un viaje en el temps.
9: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
10: Tuya, tuya.
9: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
10: Sí, tu prima.
11: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
8: A l'UPC Manresa, el teu futur comença avui. Informa't dels nostres estudis i de la preinscripció universitària a manresa.upc.edu. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 6173 de Manresa i al 93 877 7200. UPC Manresa, la millor decisió de la teva vida.

ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dimarts, dimarts 26 de maig. I com cada darrer dimarts de mes, avui toca reunir la plana major de l'Ajuntament de Manresa per parlar de com va anar el ple municipal que va tenir lloc dijous i que, si no m'ho he mirat malament, va durar ni més ni menys que 6 hores i mitja. Des del març del 2024 m'ho he estat mirant, que no se superava aquest temps. I és que es van presentar un total de 9 mocions amb els consegüents debat que va generar cadascuna i, és clar, això aporta temps. Com que aquí només tenim una hora i encara no arriba de programa, ens centrarem només en una d'aquestes mocions. Més ben dit, aprofitarem la temàtica d'una d'aquestes mocions per tractar un tema molt més genèric i que estic segura que generarà interès. Parlo ni més ni menys que de les polítiques centrades en les persones grans i de tot el que se'n deriva. En el cas del ple de dijous, va ser el grup municipal de la CUP Fem Manresa qui va presentar una moció per la millora de la residència de la Font dels Capellans, l'únic equipament públic d'aquestes característiques que hi ha a la ciutat i que fa temps que és objecte de queixes per problemes de manteniment i de qualitat en el servei que s'hi presta. La moció, aprovada amb tots els vots a favor, menys el de Vox, que hi va votar en contra, deixava entreveure una clara voluntat i una consciència comuna de cures i dignitat cap a la gent gran per part de tots els grups polítics. Amb el projecte de la nova residència del XUP planant per sobre nostre i amb unes eleccions que tenim a tocar, avui volem que els nostres polítics responguin a preguntes com: quin és el model que defensen en l'atenció de la gent gran? Com hauria de funcionar, al seu entendre, la nova residència del XUP? Com volen que envellim com a societat? I és que al final aquest debat va molt més enllà d'un edifici concret o d'una obra pendent. Estem parlant de com entenem les cures en un món cada cop més envellit. Fa un mes i poc, en una taula rodona celebrada al casino i impulsada per la plataforma de la gent gran, diversos experts professionals i familiars coincidien en una idea força contundent. El model actual està esgotat i necessita canvis profunds. Es va parlar de manca de places públiques, de ràtios insuficients, de personal, de la pressió que pateixen moltes treballadores del sector i també de la preocupació creixent per la mercantilització de les cures. Per tant, avui intentarem anar més enllà dels titulars i dels retrets habituals de la política municipal, perquè m'agradaria aprofitar aquest espai per entendre quines propostes concretes hi ha damunt la taula, quins compromisos són realment viables i quin paper ha de jugar l'Ajuntament de Manresa davant d'un repte social que tard o d'hora, ja us ho asseguro, ens afectarà a totes i a tots. Així que gràcies als representants polítics que avui ens acompanyeu i gràcies a vosaltres, estimada audiència, per seguir-nos un dia més. Joan Vila, d'Impulsem Manresa, què tal, com estàs? Anjo Valentí, PSC, Mariona Homs, Esquerra, Gemma Boix, de Fem Manresa, Lluís Atulleuda, de Junts per Manresa. Hola. Tots quedeu saludats i saludades. I si em permeteu, no, és una mica la voluntat que, excusem el Sergi Pérez Ramon, que m'ha dit, sisplau, digues que no ha pogut venir, també va votar a favor de la moció. Com és que aquesta moció es va haver de presentar? És a dir, tenint en compte que ja feia temps que hi havia queixes per part de les famílies que tenien familiars a la residència de la Font dels Capellans, com és que hi ha hagut d'haver una moció per pressionar la Generalitat? És que ja es pressionava la Generalitat? És que com...
1: Bueno, sí, la responc.
2: Sí,
1: val. Nosaltres la vam voler presentar perquè, clar, nosaltres no estem al govern, llavors també hi ha moltes qüestions que potser no podem estar present al dia a dia entre la bilateralitat entre el govern i la Generalitat en aquest

0: anomalies que sabem qui són i veure com ho fem. A mi m'agradaria algun dia poder provar temes com els co-livings, no? Que poguéssim compaginar gent gran i universitaris.
1: Això serà un dels objectius.
0: Podria ser un dels objectius, però crec que pot ser bastant compartit amb tothom. Al final,
1: sí,
0: a nivell europeu s'està fent i funciona molt bé.
2: I aquí... Exactament, què vols dir? Co-livings, o sigui, residències?
0: Digue-li residències, però no es diuen residències.
3: Són habitatges.
0: Sí, són habitatges compartits. Vale?
1: Una mica com la Raval, com
0: doncs
1: el que fa la Raval.
0: Els estudiants. Els estudiants.
2: Com estudiants.
3: Sí, sí, són intergeneracionals. El programa Viure i Conviure dels anys 80, que en realitat és donar-li... O sigui, al final el tries, i això és així, va ser un visionari, i es va avançar 40 anys.
1: Deixem parlar un moment.
0: No. Una mica és això, que al final... Jo crec que aquí és molt fàcil arribar a consensos i realment és un segment de població que jo crec, i els que patim, diguem-ne, no? Perquè tenim gent gran a casa o el que sigui, no podem baixar la guàrdia. És a dir, hem d'estar permanentment rumiant què és el que podem fer per cobrir aquestes necessitats mínimes que jo crec que han de tenir, que estan totalment justificades i que es mereixen.
1: No sé si esteu d'acord, Anjo, ara et dono la paraula, però és que amb la gent gran som amb els únics que no podem empatitzar, no? Perquè encara no hem arribat a la seva edat. Llavors, amb educació, ostres, s'hi aposta molt, però la gent gran, diguéssim que és una inversió a fons perdut, perquè la gent gran, no? En el sentit de dir, si et poses fredament, els infants a l'educació, escolta'm, tenen tot el futur, l'educació és el futur, la societat futura, la gent gran, com a societat, els tenim menys tinguts.
0: Llavors, discrepo.
1: Discrepo totalment. Dintre d'una societat capitalista i productivista, la gent gran hi té una cabuda molt marginal. És així. Llavors, també s'ha de canviar el discurs, no? Social, per la gent, perquè la gent entengui que la gent gran és un pilar fonamental de la societat. Vull dir, les paraules ho són tot. Anjo.
4: Bé, bon dia. Jo primer vull dir una cosa, perquè si no exploto. I fa mesos que vull donar l'enhorabona a Canal Taronja per aquest nou format de la FRQ, del nou Freqüència.
1: Moltes gràcies,
4: perquè jo soc molt amant de les revistes, dels números especials, i des que fa aquesta nova edició, amb unes portades molt ben artístiques i molt ben fetes, a part d'uns nous continguts, això, per tant, us ho volia agrair públicament.
1: Anjo, tindràs dos minuts més de torn de paraula.
4: Almenys que no se'm descompti de la meva intervenció, però sí que us ho volia dir i recomano a tothom, doncs, que això, que aneu a buscar
1: la Freqüència. Ja passa temps i tot,
4: ja
1: passa temps i tot,
4: I d'això mateix, estan molt bé els continguts, per tant, doncs, enhorabona.
1: Gràcies,
4: Anjo, gràcies. No, jo volia dir, recuperar una mica el tema de la residència del Font dels Capellans, perquè vam tenir un debat molt interessant per part de la plataforma de les pensions, que és el que una mica, doncs, posava sobre el model de gestió de les residències, i sí que uns usuaris de la residència de la Font dels Capellans van sortir al torn de preguntes, reivindicant una sèrie de millores, doncs, que en aquell moment estaven patint de mancances i de coses que encara no s'havien solventat, no? Però una mica recuperant, una mica després parlant, jo vaig parlar també amb aquests usuaris perquè hi havia gent que coneixia personalment, vam parlar també amb la regidora, amb la Mariona, vam parlar també amb la delegada territorial de serveis socials, la Aida Montoya, i s'ha fet molta feina. I una mica el que potser no han sabut fer és, i una mica responent a la moció del 24 de FEM, és el retorn al que ens deia aquesta moció. Perquè si potser haguéssim fet aquest retorn...
1: És a dir, que els haguéssiu informat,
4: ens haguéssim estalviat a la moció actual, no? Per tant, jo tinc el cronograma i, a més, em sembla la regidora ho va comentar durant el ple, però des del 24, doncs això, jo ho heu comentat ell abans, es va millorar tot el tema d'eficiència energètica, doncs amb el canvi de les fusteries. El 2025 es van posar dos aires acondicionats al segon pis, per tant, de millorar la climatització de la zona. També una cosa molt important, es va passar del tenir catering a tenir cuina pròpia, cosa normativa per a les residències, per tant, això també s'ha aconseguit fer per part del Departament de la Generalitat. I, per últim, també aquest any està previst fer el camí d'accés que s'ha de fer al centre, que també és una obra que es farà aprovada l'any passat i que el departament doncs executarà aquest 2026, no? Ho dic això perquè la residència...
1: Sí, bueno, més o menys és el que ja ha dit la Mariona, no? Però...
4: Depèn de la Generalitat i que vull fer constar que la feina s'ha fet. Que s'hagi explicat per part de Generalitat o per part nostra, doncs que no s'hagi explicat de manera més

0: contundent, potser és això el que va fer fet que doncs, aquestes queixes dels usuaris, que bàsicament eren queixes més per un tema que en podem entrar després, d'atenció del personal, que aquí doncs, també hi ha una acció feta, per, i la Marianta potser també pot avançar-ho, i també per uns degoters que hi havia, que també ara estan ja
1: això també ho ha dit.
0: I molt important també el que es va posar un tema per això, per fer aquest manteniment, unes línies de vida, que a partir d'ara, doncs, per fer obres de manteniment serà molt més fàcil. Això s'han instal·lat unes passarel·les de vida, que es diu, per poder fer intervencions diguéssim, d'infraestructura molt més fàcil, que abans, sense existir aquestes línies de vida, no es podia fer com a obres a la residència.
1: Però, Anjo, més enllà de la residència de la Font dels Capellans...
0: Jo volia entrar això perquè, clar, és el motiu de debat de la moció de l'altre dia.
1: Vale, t'ho dic perquè, llavors, el model que des del PSC voleu defensar per...
0: Això ens hi deu 5 minuts més, si vols passo paraula i...
1: D'acord, acabem això i llavors ens passes paraula, sí. Després, Gemma, Lluïsa i Mariona.
2: Sí. Bueno...
1: No, Anjo, volies dir alguna cosa més?
0: Ah, ja està?
1: Passa la paraula.
0: Sí,
1: vale,
0: sí.
1: Gemma, tu deies que o sigui, m'encantarà saber per què discrepeu amb el que dic. Tu, Gemma, deies, jo l'entenc. Gràcies.
3: Sí. No, a veure, no, entenc que no és el que tu penses, sinó que el problema que tenim com a, que és que és un anàlisi que fas de la societat, en el sentit de que com a col·lectiu la gent gran és un dels col·lectius més... oblidats o marginats, no? Vull dir que de vegades es diu, no, els infants són un col·lectiu que està molt desprotegit, i dius, home, doncs segurament no, segurament la gent gran ho està molt més que els infants en col·lectiu, no? En el sentit de les condicions que hi ha ni la manera a les residències, per exemple, no n'hi ha cap escola, segurament. No? Jo ara parlant aquests dies preparant la moció amb una familiar que em comentava que abans de que hi hagués les reformes a la cuina tenien un càtering, i un càtering que deia que venia d'Alemanya.
1: Ah, caram.
3: I penso, si Suara, que també gestiona dues escoles municipals, a les portes obertes explica als pares que el càtering dels seus nens vindrà d'Alemanya, quants nens es matricularan en aquella escola? Bressol. Ja et dic jo que segur que Suara, sent la mateixa empresa que gestiona una escola municipal i que gestiona una residència, s'hi fixarà molt més, per exemple, amb la qüestió del càtering amb l'escola Bressol que amb la residència. I nosaltres... Bueno, i això em sembla... que exemplifica una mica, no, la gestió d'aquestes empreses concessionàries en les residències. Nosaltres compartim part de les propostes que ja s'han dit, no, que considerem que amb la qüestió de la gent gran i veient la progressió, no, aquest envelliment de la població, el que és fonamental és fer una bona planificació, no, per saber exactament detectar les necessitats que tindrem com a societat, com a Manresa, no, en els futurs anys. I, evidentment, doncs, apostar per un SAT, apostar per les residències, apostar per tots aquells equipaments i serveis que les persones grans, doncs, en faran ús. I també a mi m'agradaria també fer una mica de reforçar la qüestió d'aquesta, no, de com està muntat tot el sistema, i que això la Mariona ho sabrà molt més que jo, perquè s'hi dedica i és la regidora de serveis socials i de gent gran, però és que clar, és curiós, no, com ja tenim planificat, no, tot, o com està muntat tot, perquè totes les residències estiguin externalitzades, o sigui, no n'hi ha ni una o molt poques que siguin de prestació directa, no? Llavors, clar, això fa de facto que hi hagi un servei de menys baixa qualitat del que es presta. I què hi ha també? Doncs una qüestió també d'una precarització de les professionals que es dediquen a prestar aquests serveis. Sous molt baixos, això implica que hi ha molta rotació, poca formació, sí, i això té una afectació directa en el dia a dia i el servei que reben les usuaris, i això és un problema.
1: Per al·lusions, també et dono la paraula a tu, Mariona, i després a tu, Lluïsa. Em dona la sensació, tant tu, Gemma, com tu, Joan, parleu molt de detectar quines necessitats hi haurà, però jo crec que aquestes necessitats que hi haurà ja es poden preveure, vull dir que ja s'han detectat.
3: Nivell de números. A nivell de números.
1: Però en aquest sentit, jo, quan us demanava de cara al programa electoral vinent, propostes concretes, no? Una mica ser més concrets, perquè de vegades és molt important la teoria, però la gent que ens mira i que ens escolta vol saber, quan es faci gran i tingui problemes, què? Com es resoldran?
2: Jo, que com que porto 30 anys parlant de persones grans i em vaig posar en política per treballar polítiques per persones grans i va ser l'únic motiu pel qual jo sóc regidora a l'Ajuntament, per treballar per les persones grans, que sempre ha sigut. Penso que hi ha moltes coses que esteu explicant que ja estan fetes, que ja fa molt temps que estem treballant i que de vegades, com que els missatges segurament no els hem sabut explicar prou bé, seguim amb alguns tòpics, no?, que es van repetint i com que es van repetint sembla que siguin veritat. La protecció a les persones grans és altíssima, és altíssima. O sigui, ja fa molts, molts, molts anys que els sistemes de tuteles, curateles i guardes de fet de les persones grans és que al mínim risc s'activen uns protocols que l'Ajuntament de Manresa va fer fa 25 anys, que és el protocol dels maltractaments a les persones grans, que a més en aquell moment va ser pioner. Per tant, no és cert, és més, demà ens van adonar, ens donen un premi a Madrid sobre ciutats que cuiden, he dit que faria la falca,
1: sí,
2: perquè
1: home, tant,
2: em ve molt de gust. Tenim 87 indicadors que diuen que realment som una ciutat cuidadora, i un dels indicadors que realment no tenim prou bé és un indicador que l'únic que fem és no comptar-lo, però en el moment en què ens hem posat a comptar-lo hem vist que és molt residual, que és persones grans que moren soles.
1: És molt residual.
2: És molt residual. El que passa que fins ara no agafàvem el col·lectiu de persones grans que moren soles i el comptàvem individualitzadament, comptàvem totes les persones que moren soles amb el col·lectiu de les persones grans. Bé, el que vull dir és que en realitat hi ha moltes coses que ja s'estan fent. L'atenció integrada social i sanitària a Manresa és una de les referents de país. És més, a Barcelona ens estan mirant perquè som dels que fem una atenció domiciliària integrada en salut social amb més recursos. Jo, bàsicament, em centraria sobretot en un tsunami demogràfic que ens ve en la jubilació els propers 5 anys. O sigui, realment les empreses no estan preparades, i aquí estic totalment d'acord amb el Joan, a fer la transferència de coneixement, el coneixement de les persones que porten les organitzacions des de fa molts anys i que ara es jubilaran en massa, perquè realment el relleu de les administracions locals, el relleu de les empreses grans en relació a la jubilació és immens, i ni a les empreses ni a la comunitat està preparada per fer aquesta transició, i per això nosaltres des de l'Ajuntament hem fet un programa que es diu Em jubilo i ara què?, que a més fem formació, i el que fem és intentar dir-li a les empreses que han de transferir el coneixement i que han de fer un rol a les persones que estan a punt de sortir, d'intentar recollir tota l'expertesa i deixar-la com a llegat, que això és importantíssim, i després el que hem de fer és que aquestes persones doncs vulguin contribuir d'una manera altruista i diferent a dintre de la comunitat, però que també puguin doncs gaudir, disfrutar i fer aquelles coses que no han pogut
1: fer. I que
2: fer.
1: Com a societat els sentim que són útils, no?
2: Exacte. Diguéssim. Després hi ha tota una part de treballar molt millor la dependència. Quan apareix la dependència i la discapacitat apareix es restringeix la participació, i quan es restringeix la participació les persones no se senten, no?, que la seva vida té sentit. Per tant, ens hem de posar les piles en relació a la dependència i necessitem molts més recursos.
1: Clar.
2: I la reforma de la dependència és imprescindible, i que els PIAs no siguin tan complicats i que es faci tot. Penseu que nosaltres tenim absolutament automatitzat el procediment, només necessitem que ens autentiquin la firma i ja podrem anar als domicilis a fer els PIAs. Però la Generalitat encara no ens dona aquest permís.
1: Què són aquestes sigles?
2: El PIA és allò que fa... Sí, però nosaltres volem fer un pas més. És a dir, nosaltres el que hem fet és...
1: PIA què vol dir?
2: PIA és la prestació individualitzada, que és allò que et garanteix que tu tindràs unes prestacions quan t'hagin reconegut la dependència. Quan t'han reconegut un grau 1, grau 2 o grau 3, t'han de fer un document on tu decideixes si vols un cuidador informal, si vols un servei d'ajuda a domicili...
1: Que
2: triga molts mesos, exacte.
1: Adonar-te el grau de dependència en concret.
2: Què hem de fer? Hem de posar molts més recursos, i per això el Pla de la Generalitat és per posar molt més recursos, per fer que sigui molt més curt el temps d'espera. Llavors, quin és el repte principal que té ara l'administració?
1: L'Ajuntament?
2: No, l'administració, perquè al final és un engranatge on hi participa l'Estat, la Generalitat i els ajuntaments, fer més ràpid el tràmit del PIA. I això és el més important, perquè totes les famílies no poden permetre's el luxe d'estar 6 i 8 mesos esperant una resolució. L'administració no ho està fent bé, això. Llavors, nosaltres podem fer moltes polítiques, podem gestionar molts serveis, podem ampliar l'atenció domiciliària com hem fet, podem ser els millors en atenció en salut i social, però si no pots entrar dintre del sistema, no tens la cobertura necessària que necessites. Per tant, entrar i tenir accés és una de les coses més importants que hem de fer.
1: Lluïsa, hi estàs d'acord?
4: Amb això estic absolutament d'acord, perquè jo crec que
2: el que dèiem, no? O sigui, el que són les necessitats, cap on tenim, això jo crec que ho tenim tots molt clar, tenim molt clar també que el centre sempre ha de ser la persona, a partir d'aquí també és el que dèiem, eh? Sabem cap on hem d'anar, perquè la

0: progressió de la vida sabem quina serà. Segurament hi haurà persones doncs, que tindran més dependència que unes altres, però per tant hi ha d'haver-hi una política que pugui englobar totes aquestes casuístiques, perquè al final són moltes casuístiques, però que sí que es pugui englobar, i en aquí que ens trobem, que sabem el camí, sabem què hem de fer, però que no tenim els mitjans per fer-ho. Els mitjans són molt escassos, perquè realment no hi ha una política d'administració global que doni resposta en recursos a totes aquestes necessitats que hi ha. Per tant, el repte és que ens ve tot aquest tsunami que deies, Mariona, que és, evidentment és un tsunami, perquè aquí tenim ja tota aquesta generació del baby boom, que evidentment ens anem... Jo ja m'hi conto, eh? Igual algun moment parlo amb pròpia persona,
1: està molt bé, Lluïsa,
0: perquè ja hi soc, i te n'adones que a més a més no podem tenir només aquesta catalogació d'ens fem grans, perquè sí, ens fem grans, però és que ja no és abans que quan et jubilaves ja veies, bueno, ja estic jubilada, ja era com que et trobaves molt gran, ja... No, és que ara ens jubilem amb 60 o 65 anys o algun més i estàs en plenes facultats. Per tant, una de les coses prioritàries també és veure quines etapes la gent doncs, se sent encara útil, i que la nostra societat, una de les coses que jo penso que no tenim al cap és l'edatisme, o sigui, no lluitem prou contra l'edatisme. Per tant,
2: sí, que ho posava al vostre programa.
0: Sí, per tant,
2: lluitarem contra l'edatisme.
0: És molt important, perquè què hi fa que jo ara pugui fer 65 anys i una altra persona en tingui 40? Segurament la part de l'expertesa jo li puc transmetre. Però no, i és allò que, bueno, com que ja ets gran i a lo millor et queden 2 o 3 anys més efectius de treball, bueno, segons què, potser ja no cal que ho faiguis, que ja ho passem a les persones joves. Jo penso que això hi hem de lluitar, i moltes coses que es passen al dia a dia, que no te n'adones.
2: Lluitar-hi en aquest cas, o sigui, això que estàs dient, tampoc necessites d'uns recursos
0: és a dir, poden ser
2: accions per que s'impulsin des de l'Ajuntament.
0: Exacte,
2: no?
0: No, i per exemple, que ja des de l'Ajuntament i també des del Consell Comarcal, per exemple, el que s'està treballant molt són a través dels Consells Municipals de la gent gran, perquè és molt important que siguin les mateixes persones grans que opinin sobre com volen ser tractades, com volen ser cuidades i quin ha de ser el seu final de vida. Això és molt important, i sobretot també la part aquesta de final de vida, que no se'n parla gaire perquè, bueno...
2: Sí, perquè és tabú encara.
0: És encara una mica tabú, bastant. Llavors, hi ha molta part que parlem de lo que és aquest reconeixement d'experiència, que s'hi han de posar, sí que s'hi haurien de posar recursos, perquè s'ha de saber com transmetre aquesta experiència, com s'ha de fer. No només és fer una xerrada i de dir no, les empreses, com s'organitzen, com ho fan, serveis públics, com ho podem fer perquè tota aquesta gent puguin explicar la seva expertesa. I per tant, això sigui, perquè al final és la nostra herència, és el nostre llegat, vull dir, a part de les coses materials que són efímeres, que no cal, però el nostre llegat com a persona, com a ciutadans, com a, doncs és el nostre llegat que tenim com a experiència personal, i això d'alguna manera s'ha de preservar i s'hi ha de lluitar.
2: Em dóna la sensació que qualsevol... que tots esteu molt d'acord, que genera molt consens el tema de la gent gran, però estic segura que quan llegeixi els programes electorals no seran igual.
3: Sí. És a dir... jo el que volia comentar per la part aquesta del programa electoral...
2: El Joan m'havia demanat, Anjo, paraula abans que tu, després tu. Primer l'Anjo, el Joan i després tu, Anjo.
3: Anem per ordre de paraules ara.
2: Sí, exacte.
3: Abans no, ara sí.
2: Ai, mira, Anjo, fem el que podem, tu.
4: Jo volia
2: tots
4: fer
2: parlareu.
4: Un anunci sobre la bondat dels calcomanies aquelles que donàveu, però com que ell ja ha fet el de freqüència...
2: Els calcomanies, ja quan te'n vegi una de posada de calcomania,
4: ja no
2: llavors
4: res.
2: Ja en
4: no
2: parlem,
4: porto. No, el tema és el següent. Jo crec que hi ha coses que, suposo, i estem d'acord amb bàsicament amb tot, però hi ha una cosa que és primordial, no? És a dir, amb què prioritzem i com. No? I aquí sí que potser hi poden haver diferències, no?
2: Clar, això
4: en
2: vull
4: aquest
2: jo.
4: Sentit, jo crec que nosaltres les propostes que farem hem de tenir en compte si governéssim sols, no? Que evidentment tothom fa aquestes propostes.
2: S'ha d'anar màxims.
4: Però segurament revisaríem les prioritats a l'hora de les assignacions pressupostàries que hi poden haver-hi.
2: Per exemple? Concreta.
4: No concretaré, perquè si no ja et diré el programa.
2: Home, i què?
4: Però jo crec que hem d'intentar veure i encapsular quin és el problema real que tenim i veure com ho podem fer. Abans, parlant de l'edatisme és un tema que a nivell d'empreses també preocupa, bàsicament perquè la doble cotització, perquè ens entenguem, si cobren una pensió i a més treballen, els hi surt a menys, no? Doncs això també s'hauria de regular, és a dir, que realment aquesta gent que volen seguir treballant i que poden seguir treballant perquè tenen uns coneixements impressionants no siguin lesius, diguem-ne, amb la seva pensió futur, etc. I en tenim casos, i alguns allà al ple, vull dir que...
1: I el govern? Gent,
4: sí, exacte, sí, sí, vull dir que no perceben, diguem, la retribució per regidor, vale? per no veure's marmats.
2: Jo opera.
4: Per tant, això no hauria de ser, perquè al final la feina que desenvolupen és exactament la mateixa que desenvolupa tothom, no? I jo crec que d'alguna manera hem de veure el què. I llavors hi ha una cosa que preocupa i amoïna, i que no ens toca, diguem, a nivell municipal, però en rebrem les conseqüències, i és el fet de que està claríssim que els recursos no hi són. És a dir, tota aquesta generació de gent que ara entrarem, no?, anirem entrant amb el tema de les pensions i de més, no hi ha recursos, per tant no hi ha pensions, eh? I és així, el pacte de Toledo s'han passat pel forro, i totes aquestes històries nosaltres al final també haurem de, a nivell social tindrem un problema greu, perquè no tothom, jo a vegades faig un símil, no? Estem, així que també sortim una tertúlia, estem crucificant la gent que tenen una mica de patrimoni, vale? Que en molts casos ho han fet amb l'esforç del treball i que per tant esperen el rendiment d'aquest patrimoni perquè no tenen pensions o les tenen molt baixes, com pot ser un autònom, no? Per tant, això com ho vestim? Tot això són els problemes que ens trobarem a partir d'ara i que jo crec que els hem d'afrontar de manera directa, no?
2: Anjo.
3: Sí, ens preguntaves abans el tema dels programes de cara a futur, però jo també que és important passar compte o retre comptes de les propostes que nosaltres portàvem als programes i doncs s'estan traduint en fets. I ho deia doncs perquè no hem comentat el fet doncs que finalment hi haurà una nova residència a Manresa, una residència pública, que serà ubicada a la zona del Xup, i que per tant doncs, tant ho has dit al principi, doncs que els nostres programes ho portaven i que això s'ha materialitzat en aquest mandat. Fa poc doncs es va anunciar per part de la Generalitat, doncs i gràcies a la cessió del solar que ha fet una família a l'Ajuntament i que l'Ajuntament cedirà o ja està cedint a la Generalitat, doncs hi haurà per primera vegada durant molts anys, després de la residència de la Font, una residència pública aquí a Manresa, molt reivindicada per la plataforma, per la gent de la gent gran, per l'associació de veïns del Xup, i per tant doncs...
2: I sabem quan serà una realitat?
3: El 28, almenys el president ho va anunciar, el 2028, que
2: seria... I s'està complint
3: amb els terminis d'això, i ara ja el següent serà el conveni a fer amb la Generalitat d'Ajuntament, i per tant, en principi els terminis doncs es poden, jo crec que es poden complir. En aquest cas, per això dic, per posar-ho un sol amb tota la seva doncs potencialitat o fet que es complimenten o es fan, s'assoleixen doncs propostes programàtiques i que doncs es fan realitat. Evidentment no es fa realitat aquest mandat, tal com havíem portat en els nostres programes, però ja sabem que és una cosa en reivindicació de fa anys, però que quan s'aconsegueix, i en aquest cas ho ha aconseguit aquest govern actual de la Generalitat, doncs també s'ha de dir doncs, un finançament de gairebé 8 milions d'euros i que doncs, això que estarà finançat pel govern de la Generalitat, no? Per tant, jo crec que és important doncs, també reconèixer això, el fet d'aquests assoliments. De cara a propostes de futur, jo crec que...
2: O prioritats
3: de futur. Jo crec que, ho estàvem comentant també el resta de companys, doncs és l'atenció a les persones grans. Jo crec que el tema de potenciar el SAT, doncs, i que aquí Manresa ja s'està fent des de fa anys...
2: Servei d'atenció domiciliària,
3: això mateix, per tant, doncs hem de seguir amb aquesta línia, i més que ho gestiona, doncs, bueno, els contractes de Sant Andreu Salut, de manera excel·lent, i jo crec que també hem d'apostar, i s'està treballant per la també de l'atenció domiciliària hospitalària, que jo crec que també té un camp a recórrer per potenciar encara més, perquè jo crec que la gent gran el que vol, l'últim que vol fer és deixar a casa seva el seu domicili, i per tant, fins al màxim que es pugui, jo crec que les nostres persones grans han de poder-se quedar-se a casa fins al màxim que pugui per la seva salut o per la seva atenció. Per tant, per nosaltres és això una prioritat. Però també quedem amb la reflexió que feia la Lluïsa sobre que el tema de l'edatisme, no? I ara, per exemple, doncs una persona jubilada activa, evidentment sense cap tipus d'impediment, però que també necessita doncs, prescripcions doncs, que siguin doncs, per allò, per seguir mantenint-se activament, no? Per tant, també estem treballant des del govern de l'Ajuntament i també per una iniciativa de la Generalitat, el que és per primera vegada la prescripció social esportiva, i en aquest cas doncs, Això és, mira, és un anunci. De fet, nosaltres ja ho estàvem treballant, sense dir-li el mateix, però ja feia anys, tant des de serveis socials com des d'esports, ja estem, diguéssim, fent programes específics per la gent gran, per ser això, per ser una edatisme, una edat activa, no? Nosaltres, per exemple, des d'esports tenim el programa Manresa Esport i Salut, que bàsicament són, doncs, caminades per gent gran, natació per gent gran, i això fa molts anys que ho fem. Què passa? Que cada vegades no es comunica de tant, o evidentment es comunica per la gent que ja ho fa, que evidentment ho saben molta gent, i per això aquests programes a vegades estan en llista d'espera, perquè primer, cada cop hi ha més gent gran jubilada que pot fer d'aquests programes, i segon, doncs, l'èxit d'aquests programes fa que vulgui més gent. Però el tema de la prescripció, que vindrà avalada pel Govern de la Generalitat, en concret per la Conselleria d'Esports i de Salut, i el Departament de Salut, és que els CAPs recomanin, no com a alternativa a la medicació, però sí com un complement, doncs, la prescripció esportiva, en aquest cas, o pot ser lliga esportiva, perquè ho ha presentat el conseller d'Esports, podria ser també cultural, social o de lleure, no? Però sí que des de la Conselleria d'Esports...
0: Sí, sí,
3: però aquesta manera estarà regulada. O sigui, la novetat és que per primera vegada el Govern de la Generalitat vol regular això i vol regular un complement a la medicació i que aquesta estigui regulada i, diguéssim, calendaritzada pels CAPs. Vale. Per tant, això necessitarà molta coordinació amb els ajuntaments i això és una de les coses que s'haurà de potenciar molt el tema de la prescripció com a complement a la medicació.
2: Vale. L'Anjo ha parlat molt això, de seguir consolidant amb més recursos l'atenció domiciliària. Des de la CUP Fem Manresa, això també seria, diguéssim, la vostra gran prioritat, és a dir, que l'atenció domiciliària fos l'estela a seguir i on s'hi destinin més recursos?
1: No sé si seria la nostra prioritat, o sigui, segur que seria una de les nostres prioritats, segur, però no sé si tampoc seria la on
2: hi posaríeu la banya,
1: la proposta
2: seria?
1: Estrella, no?
2: Quina seria?
1: O sigui, nosaltres, jo crec que ho fem també en el programa electoral, no? Primera, com intentar parlar, no?, que la gent gran també té els problemes que pot tenir tothom. O sigui, també la gent gran pot tenir problemes d'habitatge, pot tenir problema de mobilitat, pot tenir problema de no poder-se pagar la compra, no? Vull dir, i a part, si ets una persona gran, pots tenir llavors afegit els altres problemes que tens com a, no?, que, no?, bàsicament el que és la interseccionalitat, no? Llavors, que quan parlem de gent gran també parlem també de que totes les altres polítiques que es fan també s'ha de fer amb aquesta, no?, pensant també amb la gent gran, no? Jo què sé, doncs una persona gran, doncs el seu gran problema és que la seva escala no té ascensor, no? I això també és serien polítiques enfocades a la gent gran, no? Vull dir que també hem de tenir en compte que hem de cobrir moltes altres necessitats bàsiques i del dia a dia.
2: Clar,
1: i
2: però això diguéssim que ja va com en un altre apartat, no?
1: Sí,
2: és a dir,
1: sí,
2: gent
1: però,
2: gran...
1: però que és important tenir-ho present, no? De que quan fem polítiques d'habitatge també hi hagi com una mica aquesta visió, quan fem polítiques feministes també hi ha d'haver aquesta visió. Vull dir, no només a la gent gran li afecta el SAT o la... No, vull dir, és com molt més ampli que això. Però clar, sí que la qüestió del servei d'atenció domiciliària és una qüestió molt important i sobretot jo penso que el que és molt important... El que vol la gent és viure dignament, sigui a casa o sigui en una residència. Si una persona està a casa però no hi viu dignament, preferirà anar a una residència. Llavors, el que s'ha de poder és donar aquesta opció, garantir que la gent visqui dignament, tant si ets un infant, tant si ets una persona de mitjana edat, o si ets, evidentment, també si ets una
3: persona...
1: Però
3: saps que les residències, per tothom,
1: si
3: no, o són privades, sí, o no, quasi bé no podran ser.
1: Clar, aquest és el problema.
3: Mira què ens ha costat aquesta pública, eh?
1: Sí, sí.
3: I són 90 places només, com a molt.
2: Vale.
1: Sí, sí.
2: Mariona, bueno, havies acabat, Gemma?
1: Sí.
2: Sí, Mariona.
1: Només volia preguntar-li també en Blanjo, amb això que ara ha parlat de la prescripció, si això, a part de fer que els metges ho receptin, això implicarà llavors l'oferta de serveis públics
3: de l'Ajuntament, l'Ajuntament i de...
1: Però hi ha llistes d'espera, has dit.
3: Sí, per això haurem d'ampliar-ho, però nosaltres ja ho estem fent i no se'ns considerava com a tals. Per tant, esperem doncs, que això
2: acabi
3: de tirar
2: endavant.
3: Sí, sí.
2: Mariona, no, després la Lluïsa.
3: Sí.
5: No, jo el que volia dir és que l'atenció domiciliària és la competència que tenen els ajuntaments. Llavors, és obvi que si et poses a fer de regidora de serveis socials o de persones grans, una de les coses que has de vetllar més i millor és perquè es presti el servei d'atenció domiciliària amb garanties, perquè és la competència que tenen els ajuntaments.
2: I tu pots decidir els recursos que tens?
5: Jo, si amplio l'any següent, o sigui, quan ampliem les hores d'atenció domiciliària i aconseguim millorar la cobertura, llavors l'any següent següent la Generalitat ens paga una part en el pressupost, llavors sempre anem a un any vençut. Mm-hmm. Per tant, l'any passat vam fer una ampliació a 30.000 hores gairebé, que vam haver de fer a pulmó, però ara la Generalitat ja ens ha donat una de les parts, no? I d'aquesta manera podem anar creixent. El que passa és que depèn de com tens la contractació, no pots créixer. En aquest cas nosaltres sí que podem créixer i som de les poques ciutats que podem créixer. I una altra cosa que volia dir és que la Llei de la Dependència el que fa és donar cobertura en prestacions econòmiques a les places privades. Vull dir, això és una cosa que va fer, que va ampliar el govern anterior i que, per tant, les places privades sí que és cert que en aquest cas no són majoritàries, perquè a Manresa la cobertura de places concertades és de 65-35, per tant, tenim un 65% de places que són concertades, per tant, públiques, i un 35% que són privades a Manresa.
2: Hi ha poques places a Manresa,
5: per tant, sí, però s'han ampliat i, a més, s'han ampliat les públiques. Ho dic perquè de vegades és difícil revertir dades que no són fidedignes i, en aquest cas, doncs, les persones que tenen dret, encara que vagin a un establiment que és privat, la plaça és concertada, per tant, té finançament públic i el cost del servei, el cost de la plaça, és un cost exactament igual que si estiguessin en una residència pública. I és una cosa que hem de recordar a tothom perquè no tinguin por d'entrar en residències que tenen les places concertades, perquè el cost d'una plaça concertada és exactament el mateix que el cost que té la residència de la Font dels Capellans.
2: Abans de passar-li la paraula a la Lluïsa i acabarem aquí, i us prometo que de cara a la temporada que ve aquestes tertúlies duraran 2 hores, vale? O 1 hora
6: no
2: i mitja.
6: Com ple.
2: No duraran com el ple.
5: No.
2: Mariona,
6: sí,
2: una pregunta,
6: com la clave.
2: Una pregunta que us faig a tot el govern, però tu, Mariona, com a regidora competent, diguéssim, una persona que ara volgués gaudir d'atenció domiciliària perquè no vol que l'ingressin a cap residència, pot estar segura que tindrà garantida aquesta atenció domiciliària i que serà atesa amb tots els ets i uts? No sé què acaba de caure, però endavant.
5: Bé, si és una persona que té reconegut el grau, pot escollir tenir atenció domiciliària.
2: Que té reconegut aquest grau que de vegades costa
5: Exacte.
2: Tant.
5: Per tant, entrar dintre del sistema és el que li costarà. De totes maneres, nosaltres som una ciutat que el SAT social, que vol dir el SAT de les persones que no tenen reconeguda la dependència, aquell SAT que podem prestar immediatament, el podem prestar en 4 hores. Per tant, si una persona... hi ha un criteri de serveis socials que és que necessita una atenció urgent, en 4 hores comencem a prestar el servei a la ciutat de Manresa. Però ha de ser urgent. Llavors, hi ha moltes persones que estan esperant perquè encara no tenen reconegut el grau i a partir d'aquí, quan tinguin reconegut el grau, per això per mi és tan important accelerar els
2: aquest
5: temps,
2: sistema.
5: Llavors sí, tindrà la cobertura d'atenció
1: urgent. Hi ha llista d'espera ara per entrar al SAT?
5: No. Nosaltres fem tantes hores com siguin necessàries perquè podem ampliar i, en principi, ara estem donant 70.000 hores l'any. Nosaltres, amb la nostra conjuntura i amb el Pla Illa, hem identificat, perquè planifiquem i tota la planificació la fem amb escenaris diferents i això ens dediquem a fer-ho cada dia o cada setmana, el que estem valorant és que si s'accelera necessitarem incrementar 30.000 hores abans de que s'acabi l'any, que són les de totes les persones que ho demanaran que entraran dintre el sistema si accelerem.
2: Vale. Lluïsa.
0: Bueno, jo crec que s'ha dit tantes coses que poca cosa queda més per aportar, no? Però jo crec que evidentment el que s'ha de fer és sistematitzar les coses i és a dir, amb paper, amb cap fred, és a dir, necessitats que tenim, cap on anem, quins recursos necessitem, valorar també el preu i la capacitat, sobretot, que de vegades no se'n parla, la capacitat que tu tens per poder executar tot allò que penses políticament, o sigui, tu tens un programa, tu tens uns recursos, però tu també has de veure la capacitat que tens per poder-ho engegar. I a vegades, moltes vegades, es dimensionen totes aquestes polítiques que estan molt bé, però després no hi ha la capacitat de poder-ho portar a terme. I, per tant, llavors estem fent unes polítiques que no són reals i crec que ens hem d'aterrar més a el que hi ha i escoltar, o sigui, si nosaltres anem directament al col·lectiu de persones grans, s'ha de saber escoltar què és el que et demanen. I en funció d'això, també podràs prioritzar el que necessites i allà on aportar més.
2: Per tant, sobreentenc que el programa de Junts serà hiperrealista, amb tot el, o sigui, tot el que digui serà coses que haureu estudiat que podreu fer segur.
0: bueno, s'intentarà que sigui així, perquè almenys és això, és estudiar la realitat, escoltar el que es demana i veure quina capacitat hi ha per poder-ho portar a terme.
2: M'agrada que hi hagi coses que generin consens i més si fa referència a les persones grans. Espero que sempre remeu a favor d'això, perquè si tot va bé, tots acabarem sent grans i ens agradarà molt que també ens cuidin i ens tinguin en compte. Moltes gràcies per acompanyar-nos, ens veiem el mes que ve i a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu Passeu. Que vagi bé!

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.
2: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
3: Tuya, tuya.
2: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
3: Sí, tu prima.
4: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
5: Radio Manresa. El 95.8 FM. Cadena SER.
6: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, es la última hora. El juez aplaza la declaración de Rodríguez Zapatero prevista para el día 2 de junio. Es decir, el juez Calama admite la petición de la defensa legal del expresidente del gobierno para poder estudiar con detenimiento el sumario de 4.000 folios e Isabel Vega traslada esa declaración a los días 17 y 18 de junio. ¿No? Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Sí, 15 días más de margen le da el juez Calama Zapatero para preparar su declaración, que será, como dices, los días 17 y 18 de junio a partir de las 9 de la mañana en lugar del día 2. Atiende así la petición de la defensa de Zapatero, que quería posponer la citación para poder estudiarse el sumario, esos miles de folios a los que tuvo acceso ayer. Según informan a la SER en fuentes conocedoras, la defensa pretende justificar todos y cada uno de los pagos recibidos de la consultora que está en el centro de la trama, y preparar esa exposición es una labor que lleva su tiempo.
7: Cambio de fecha que naturalmente imprime más presión al PSOE y al gobierno, que, como los socios, condicionan sus decisiones y posiciones futuras a las explicaciones que dé el expresidente del gobierno Zapatero. El gobierno evita pronunciarse sobre el contenido del sumario, que recordemos señala a Zapatero como el cerebro de una trama de tráfico de influencias.
9: Mire, yo no me voy a pronunciar sobre un procedimiento judicial que está abierto. Bueno, sí que me puedo pronunciar y hablar de ese contexto tan complicado y cómo el gobierno desplegó ayudas que protegieron a muchísimas empresas, siempre respetando el marco regulador establecido y además procedimientos que se miraron y se miraron con lupa.
7: El Masaiz, esquivando el golpe ante las preguntas de la prensa, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que la portavoz tampoco ha profundizado en uno de los aspectos, como acabamos de escuchar, más polémicos del sumario, al menos para el gobierno. Esas comunicaciones paralelas entre el CEO de Plus Ultra y el ex responsable de participaciones de la SEPI. Un día más, los socios aprietan al gobierno, PNV, Junts y Podemos dan la legislatura por finiquitada, pero el gobierno insiste, estamos entrenados para gobernar en minoría. Óscar López.
10: Este gobierno ha tenido derrotas parlamentarias que luego fueron victorias. Por ejemplo, varias veces votaciones de decretos, entre otras cosas, de subida de pensiones, por poner un ejemplo. Por lo tanto, este gobierno está acostumbrado, entrenado y lo hace bastante bien gobernar en minoría. Lleva 8 años.
7: En minoría, pero con un calendario judicial muy, muy complicado. Con el caso Zapatero completamente abierto y con 2 citas pendientes. El juicio al hermano de Pedro Sánchez y el caso Begoña Gómez. Hoy el juez Peinado ha citado a la mujer del presidente del gobierno para el próximo día 9. Ese día le va a comunicar que la envía a juicio. Ya veremos qué medidas cautelares adopta contra ella. De momento, ahí queda la advertencia del juez. Si no acude, asegura Peinado, será conducida por la fuerza pública. A partir de media recopilamos todas las reacciones políticas, aunque en portada y en este contexto político queremos situar la última reflexión de García Page, del presidente de Castilla-La Mancha. Siguiendo la estela de Felipe González, ayer el presidente socialista vuelve a pedir la convocatoria electoral, pero ojo, en referencia a la situación de su partido, asegura García Page que es el momento más difícil del PSOE en democracia.
11: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Sinceramente, creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
7: 2 de la tarde y 3 minutos y al margen del caso Zapatero de la mañana dos cuestiones abiertas. La primera en Huelva, donde seguimos muy de cerca la evolución del incendio que afecta al entorno de Doñana. Ya hay 400 hectáreas de terreno calcinadas. Última hora, Huelva, Sara Castro.
3: El incendio que afecta al corazón del Parque Nacional de Doñana ha calcinado hasta el momento 400 hectáreas de superficie de alto valor ecológico. Entre las zonas dañadas se encuentran paisajes tan representativos como los corrales y los cotos de la finca de Maresmillas. El operativo se ha reforzado en las últimas horas con nuevos medios aéreos, mientras más de 130 efectivos terrestres continúan trabajando sobre el terreno. Precisamente la Estación Biológica de Doñana ha alertado este martes de la gravedad del incendio declarado en el Parque Nacional tras analizar una imagen captada por el satélite Sentinel-2 durante su paso de este lunes.
7: Imágenes que tenéis en cadenaser.com. La otra noticia destacada en Bélgica, donde se ha producido un choque entre un tren y un autobús en un paso a nivel. Hay 4 fallecidos. Última hora, corresponsal Enrique García Pozo. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. 2 menores de 12 y 15 años han fallecido en un accidente en la región de Flandes, a 30 kilómetros al norte de Bruselas. Un accidente en el que también han perdido la vida uno de los monitores y el conductor del autobús escolar, que ha sido arrollado a primera hora de esta mañana por un tren en un paso a nivel que, según las autoridades, estaba cerrado en el momento del accidente. La fiscalía investiga ahora por qué el conductor no frenó, a pesar de que el paso estaba cerrado. Hay otros 5 menores que viajaban en ese autobús escolar en estado grave y un centenar de pasajeros del tren han resultado heridos leves, en el que es ya uno de los accidentes ferroviarios más graves de las últimas décadas en Bélgica.
7: Y más cuestiones que repasamos en conexión con la redacción de informativos.
6: Hora 14, con Javier Casal.
7: Allí está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos después de los ataques contra barcos que ha lanzado Washington esta madrugada cerca del estrecho de Hormuz. El régimen de los ayatolás ha amenazado a la administración Trump con que no va a tener, dice, ningún lugar seguro en toda la región. Además, el hijo del fundador de Mango, que está acusado de matar a su padre, ha anunciado que deja temporalmente la vicepresidencia de la compañía. Lo ha hecho Jonathan Andy, que era una carta abierta en la que ha dicho querer centrarse en su defensa.
7: El tiempo. Sigue el calor, Jordi Cargó.
14: Pocas novedades en la situación meteorológica, tiempo soleado y caluroso en todo el país. A diferencia de las últimas tardes, hoy ya no se formarán tormentas en el noroeste de la península y las temperaturas sin grandes cambios, máximas de 30-35 grados en la mayor parte de poblaciones, desde Baleares hasta Canarias, pasando por la península. Y la península destacando máximas de más de 35 en el Cantábrico y sobre todo en el Valle del Guadalquivir, también en Las Vegas del Guadiana, en Extremadura. Y los próximos días el calor irá más.
7: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido, arrancamos. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
6: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
15: Jonathan Andic plega temporalment com a vicepresident de Mango. Ho ha anunciat en una carta oberta a tots els treballadors de la multinacional. És la primera vegada que es pronuncia des de la seva detenció. La direcció de Mango defensa també la seva innocència i assegura que el seu càrrec, mentrestant, quedarà vacant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, està convençut de la innocència de José Luis Rodríguez Zapatero.
16: Confío en el presidente Zapatero y, sobre todo, confío en el Estado de Derecho y en la presunción de inocencia. A ver, vamos a ver, esto no es una selva, ¿eh? Aquí algunos prejuzgan, creo que con demasiada ligereza.
15: Avui, tant Junts com Esquerra han descartat sumar-se a la petició del PNB de reclamar eleccions anticipades.
17: Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix a sobre de la taula.
18: Crec que cap dels partits que van donar suport a la investidura del president Sánchez puguin donar suport a una moció de censura sota la batuta del Partit Popular.
15: Més de la meitat dels 2.600 directors d'escoles i instituts de Catalunya asseguren que no se senten representats pels sindicats de professors en aquestes negociacions amb la Conselleria d'Educació. Demanen tenir veu pròpia per poder escollir l'estratègia educativa i on es posen els recursos.
19: Inclusió, si no hi ha benestar de l'alumnat, no és inclusió. I perquè tingui benestar ha d'estar ben atès. I perquè estigui ben atès necessitem recursos.
15: Tot el dia abans d'una nova vaga total a l'educació pública arreu de Catalunya. I és un dimarts en què us explicarem el que s'estan trobant llibreters de vell catalans. Estan rebent comandes per internet des dels Estats Units en què els compren llibres descatalogats o molt antics, de forma aleatòria i sense cap motiu.
20: Doncs els llibres més ràndoms que et puguis imaginar. No estem parlant de la novel·la de la Montserrat Roig, sinó de l'estudi de com la Montserrat Roig, el dia que va anar a l'excursió a Sant Cebrià de Vallalta, va perdre una sabata.
15: I això per què? Asseguren que és que s'acaba utilitzant aquests llibres per nodrir la intel·ligència artificial i que molt probablement aquests llibres després es destrueixen. Avui que també us parlarem de l'auge dels coworking rurals. Cada cop hi ha més espais de treball compartits en petits pobles de Catalunya i això està solucionant el despoblament en moltes zones. Més calor que ahir, menys que demà. Atenció que cada dia que passi les temperatures aniran a més. Jordi Carbó.
14: Avui es manté la mateixa situació dels darrers dies, és a dir, temps assolellat i amb calor pròpia de l'estiu. També es van confirmant els pronòstics que ens anuncien que a partir de demà i fins al cap de setmana la calor anirà més i a molts punts de Catalunya ja superarem fins i tot els 35 graus, és a dir, amb una calor pròpia ja de la canícula. De moment avui, com els darrers dies, calor significativa, màximes a prop dels 30 graus a les valls dels Pirineus i a la costa, que és on menys pujarà, però igualment amb calor, les màximes passaran dels 30 gran part del prelitoral a l'interior i ens aproparem als 33-34 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. Sol amb ventades de marinada de 30-40 km per hora fins que arribi la nit. De nit, el vent bufarà fort al sud de Lleida i a l'interior de Tarragona.
15: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
15: Què tal? Bona tarda. Jonathan Andic es pronuncia públicament per primera vegada des de la seva detenció per la mort del seu pare. Anuncia que plega temporalment com a vicepresident de Mango per centrar-se en la seva defensa i assegura que la seva imputació per presumpte homicidi és injusta i infundada. Andrea Villori això ho diu en una carta oberta que ha enviat a mig matí als més de 18.000 treballadors de Mango arreu del món.
0: Exacte. En aquesta carta oberta, Jonathan Andic diu que conservarà les seves responsabilitats en projectes familiars, empresarials i socials, però que deixa la vicepresidència de la multinacional per centrar-se en defensar la seva innocència després que la setmana passada fos detingut i acusat de matar el seu pare. Diu que l'atenció i focus que requereix la causa és incompatible amb mantenir l'alt compromís del seu càrrec a Mango, tot i que fons de la marca asseguraven fa dies a SER Catalunya que en els darrers mesos Andic ja no tenia funcions executives diàries i que la seva presència a la seu de Mango era anecdòtica. En qualsevol cas, el primogènit expressa el dolor, impotència i frustració, és literal, que li ha provocat veure's imputat per la mort del seu pare, que si la família ja patia per haver perdut a Isaac Andic en un tràgic accident d'EU, se'l suma ara l'acusació més greu. Un relat que afegeix que s'ha construït sobre una visió descontextualitzada i tergiversada. Sap que desmuntar-ho exigirà temps, esforç i dedicació, però diu estar convençut que la veritat s'acabarà imposant.
15: I Pol Valero, també per primera vegada des de la imputació per homicidi, la direcció de Mango també s'ha pronunciat i és per tancar files amb Jonathan Andic. Defensen també la seva innocència i que ningú, de moment, el substituirà en el càrrec de vicepresident.
21: Des de Mango han traslladat tot el seu suport al fill del fundador. Els membres del Consell d'Administració, liderat pel president i conseller delegat Toni Ruiz, han expressat la seva convicció que el procés judicial es resoldrà, diuen, favorablement, i confien que sigui amb la màxima brevetat possible. En un comunicat intern dirigit a tots els treballadors de l'empresa, Ruiz ha destacat que la companyia es troba en el millor moment de la seva història i, a més, diu que té el suport total dels accionistes. Per això ha animat els més de 18.000 treballadors del grup de tot el món a continuar units. És la primera vegada que la companyia es pronuncia sobre el cas. Recordem que el 95% de les accions de l'empresa estan a mans de la família fundadora. Després de la mort del pare, ara pertanyen a Jonathan i a les seves dues germanes, i el 5% restant des de fa 2 anys i mig, és del conseller delegat Toni Ruiz.
15: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avui públicament a José Luis Rodríguez Zapatero. En una entrevista a La Sexta de fa pocs minuts, defensa la seva figura, com va fer en el seu moment ja Pedro Sánchez al Congrés, i creu el president de la Generalitat, justament, que la legislatura espanyola ha d'acabar sí o sí quan toca, i no abans, Xavier Balló.
22: Defensa tancada del president Illa a Zapatero, tot i l'allau d'informacions que estan sortint, diu que confia en la seva honorabilitat, que cal esperar que l'expresident s'expliqui i no oblidar quin és el seu llegat polític.
23: Mi respeto a su honorabilidad. Sigo manteniendo mi admiración por la obra de gobierno que hizo. Sé que él tenía unas actividades profesionales que ha contado y, insisto, voy a remitirme a las explicaciones que él dé en sede judicial y entre tanto, insisto, sigo confiando en el presidente Zapatero, claro que sí.
22: I malgrat els dubtes d'alguns socis o del propi Felipe González, creu que Pedro Sánchez ha d'esgotar la legislatura.
23: Creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España.
22: El govern assegura que aquesta situació no l'afecta i que està concentrat en governar Catalunya.
15: I després que per primera vegada aquest cap de setmana un soci d'investidura de Pedro Sánchez obrís la porta a avançar eleccions per aquesta qüestió,
1: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo y con una agenda descontrolada y judicializada.
15: És el PNB, Aitor Esteban. Doncs avui tant Junts com Esquerra han deixat clar que, de moment, ells no estan per donar suport a cap moció de censura. Laura Pons.
2: No, aquesta carpeta no està sobre la taula dels despatxos de Puigdemont i de Junqueras, i menys diuen les seves portaveus si aquesta mesura la lideren el Partit Popular i Vox.
17: Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència.
18: Crec que cap dels partits que van donar suport a la investidura del president Sánchez puguin donar suport a una moció de censura sota la batuta del Partit Popular.
2: Són Mònica Sales de Junts i Esther Capella d'Esquerra Republicana. Els socis aguanten, no volen fer caure Sánchez, conscients que l'alternativa és pitjor i més tenint en compte que tots dos, tant Junqueras com Puigdemont, estan pendents de l'amnistia. Això sí, Junts i Esquerra reclamen celeritat i transparència al Partit Socialista.
15: I avui fa un any que el govern va desmantellar l'antiga DGAI, la Direcció d'Atenció General a la Infància i a l'Adolescència.
4: Cal fer un abordatge profund, transformador, i per això la primera gran mesura d'aquest pla de transformació és suprimir la DGAI i crear una nova Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància, DGPIA.
15: Ja ho sentiu, entre altres coses, el govern va anunciar canvi de sigles de la DGAI a la DGPIA, després que es destapés un escàndol de pagaments indeguts de prestacions, també després que aquesta casa destapés el cas d'una menor que, mentre estava tutelada, va ser agredida sexualment diverses vegades per un home que la va contactar per internet. I un any després, Oriol Soler, a banda d'aquest canvi de cicles, ens preguntem què s'ha fet i quins deures queden pendents.
5: El més important, i que en part va dinamitar-ho tot, la del servei que fa el seguiment de les ajudes a extutelats, per on es van escolar 4,7 milions d'euros en pagaments indeguts. Aquest contracte caducarà i passarà a ser un servei intern gestionat per la Generalitat. I fa poques setmanes el govern anunciava que Resilis i Mercè Fontanilles deixaven de fer aquesta tasca i assegurava que tot plegat ha passat a la història.
4: Entomem el repte, per gran que sigui, el diagnostiquem i el solucionem. I així ho hem fet, per exemple, amb els pagaments indeguts de l'àmbit dels joves extutelats, que és un problema que ja s'ha solucionat. És un problema del passat.
5: Ara les ajudes, no només aquestes, les gestiona la Direcció General de Prestacions amb un model semiautomàtic que creua les dades de la Seguretat Social amb les condicions de les ajudes i fa reajustaments automàtics cada 3 mesos. Un anunci que en aquest cas sí que s'ha complert.
15: Després, Uri, hi ha compromisos que s'han complert a mitges, d'altres que directament han quedat penjats.
5: Sí, per exemple, el govern ha contractat 124 persones més pels EAIA quan el compromís era incorporar-ne 240. Aquest servei és clau, s'han carregada del seguiment en el dia a dia dels infants en risc de desemparament, i un compromís que no s'ha complert perquè exigeix canvis dràstics és el de reduir el nombre de centres de menors i fer-los més petits, de menys places. També el canvi de model per potenciar les famílies d'acollida s'ha quedat a mitges. N'hi ha 700 i en calen el doble, tot i que el govern ja ha dit que vol simplificar tràmits i donar incentius. Fa un any també va sortir un pla d'acció per millorar les garanties legals dels menors en processos de desemparament, quan es separa una criatura de la seva família, i el president de la Generalitat ha dit diverses vegades que hauria de ser un jutge i no un funcionari de drets socials el que prengui una decisió d'aquesta rellevància, però de moment tampoc hi ha hagut cap canvi en aquests protocols.
15: Avui a l'Aquí Catalunya hem parlat amb el Toni i l'Oriol, dos pares d'acollida que han format part del sistema de protecció a la infància. Demanen més recursos per a les famílies i, sobretot, suport psicològic per a tots els membres.
24: El trauma és aquest trencament que hi hagués impregnat en el cos d'aquests nens i d'aquestes nenes acollides. Un fill biològic en cap moment se li passarà pel cap que tu com a pare o com a mare el deixaràs o no l'estimaràs. En canvi, aquests nens ja tenen l'experiència de que això pot ser.
25: Hi havia molt de dubtes i molt de problemes. No et donava temps a pensar molt. Hi havia molta... havies d'actuar més.
15: Això mentre el conflicte a l'educació continua, avui hi ha hagut protestes d'estudiants de secundària i batxillerat.
6: Hora 14, amb Joan Bofill.
15: Escoltem aquesta protesta. És la manifestació que han convocat el Sindicat d'Estudiants de Països Catalans al centre de Barcelona. Demà recordeu que hi ha vaga a totes les escoles i instituts d'arreu de Catalunya, una vaga que molt probablement no es desconvocarà, tot i que aquesta tarda hi torni a haver reunió entre sindicats de professors i la conselleria. Unes trobades que reprenen amb un nou element sobre la taula, la queixa dels directors d'escoles i instituts que asseguren que no se senten representats pels sindicats de mestres. En un manifest que han signat ja uns 1.300 directors, més de la meitat de tots els que hi ha a Catalunya, es demana tenir veu pròpia per poder decidir sobre recursos i estratègies educatives.
3: Clara Domínguez.
8: Les direccions volen que el govern negociï amb ells qüestions claus com ara la composició de les plantilles de mestres i també d'altres professionals que es necessiten a les aules i, sobretot, revisar conjuntament com s'està aplicant el decret de l'escola inclusiva. Santi Pubill és el director de l'Institut Lledonosa de Lleida, Segundo Jiménez, de l'escola Martí Pol de Lliçà d'Amunt.
9: Els professors, professores, moltes vegades no estem preparats per certes característiques dels alumnes i necessitem algú que professionalment ens ajudi.
10: Per mi, principal reivindicació és abaixar ràtios. Ràtio 20 a primària infantil, mantinguda, sense augments de ràtio, i ràtio 25 a secundària.
8: Sobre les plantilles, demanen que es recuperi l'opció que els directors triïn una part dels treballadors dels centres, una possibilitat de la que els sindicats reneguen. Volen també disposar de mecanismes clars i amb garanties jurídiques per poder vetar aquells docents que, de forma reiterada, diuen no hagin pogut acreditar que tenen la competència necessària per posar-se al capdavant d'una classe.
3: Un minut i més notícies.
11: Cadena SER.
12: I això, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
26: No puedo leer ni escribir.
11: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
27: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues la SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
28: Com a meravelles, les estrelles.
11: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
29: Molta en bus entre Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós de Bages i Navarcles. Amb les línies 760 i 761 gaudeixes d'una connexió més ràpida i eficient amb recorreguts pensats perquè el bus s'adapti al teu dia a dia. Una millor manera de moure't amb flota 100% elèctrica i compromesa amb l'entorn. A Segalers ens movem al teu costat. Consulta horaris i informació a segalers.com o descarrega't l'app de Segalers.
30: A l'UPC Manresa, el teu futur comença avui. Informa't dels nostres estudis i de la preinscripció universitària a manresa.upc.ed. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 6173 de Manresa i al 93-877-7200. UPC Manresa, la millor decisió de la teva vida.
31: Busques feina? Busques talent?
32: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
31: Informa't a gctplus.com.
33: El cap li girava.
34: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
35: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
36: Factorenergia.cat.
35: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
37: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
11: Hora 14. Catalunya Central. Eli Pagan.
2: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 22 minuts a les 2, hora 14. Tenim sol, tenim calor, tenim 30 graus al centre de Manresa, amb una jornada calorosa de temperatures altes a la Catalunya Central. Unes temperatures altes que no ens abandonaran en el que queda de setmana. En surt aquest matí a la ciutat de Manresa. Protecció Civil ha desactivat pels vols de les 12 del migdia l'alerta del Pla Especial d'Emergències Exterior del Sector Químic de Catalunya per una reacció de clor a l'empresa Aqualim, al polígon de Bufalvent de Manresa. L'incident s'ha produït pels vols de les 7 del matí i ha obligat a activar el dispositiu d'emergència després de detectar-se una reacció exotèrmica en un contenidor ubicat a l'exterior de la nau, amb residus de
0: de material de piscines i altres elements químics que han generat un núvol tòxic. Per prevenció, s'ha restringit l'accés a la zona i s'han confinat les empreses del voltant, així com també els centres escolars de Castellgalí i de Sant Vicenç d'Extrallet, bàsicament per precaució, perquè temien que al migdia girés vent de marinada que portés doncs, aquest núvol tòxic, aquest petit, això sí, núvol tòxic cap a aquesta zona. S'han hagut d'atendre 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Ricard Costa és sotinspector dels bombers de la Generalitat de Catalunya i cap de l'operatiu d'aquest matí a Manresa.
1: Cap allà a un quart de vuit aproximadament hem rebut l'avís de que hi havien diverses persones d'aquest polígon que els hi picaven els ulls i que tenien certa incomoditat que podia haver-hi alguna fuita de clor. Hem enviat fins aquí el dispositiu de primera sortida i hi ha el venir cap al servei de primera sortida i

0: com s'ha produït aquesta reacció que ha provocat aquest núvol tòxic.
1: No, això són reaccions d'aquestes exotèrmiques que creen productes que han estat en contacte amb altres productes i poden cremar en su mort i poden mantenir-se sense combustionar molt temps i després en cert moment doncs, sortir. Aquest ha sigut el cas i per això s'ha vist al llarg del dia d'avui. Pot ser que aquesta combustió s'hagués iniciat fa dies o fa alguna setmana.
0: Agnès Centelles, responsable de Protecció Civil a la Catalunya Central, ha explicat els confinaments que s'han fet.
2: Però hem activat el Pla Secat, el Pla de Risc Químic de Catalunya, i s'ha valorat, bé, sí que s'ha fet el confinament d'aquí al polígon, de les empreses més properes, i el que s'ha fet és mantenir contacte amb els municipis propers, bé, tant com pròpia Manresa, Castellgalí, el Pont de Vilomar i Sant Vicenç, pel tema del vent, de com bufava, sobretot per saber si sentien l'olor, si hi havia algú que notava molèsties. Però realment no hem rebut cap trucada al 112 de persones amb molèsties. Llavors hem mantingut el contacte i sí dir que els respectius alcaldes de Castellgalí i Sant Vicenç han fet el confinament de centres educatius i llars d'infants molt preventivament, però per cas de que no hi hagués cap refi i falla o cap possible problema. També la llar d'infants d'aquí al polígon de Bufalvé.
0: Com dèiem, tot s'ha aixecat pels vols de les 12 d'aquest migdia. Demanen 18 anys de presó per un grup de 4 persones acusats de la mort d'un jove a Callús. Els fets es remunten al 2024.
3: Segons la investigació, els fets van començar en una casa ocupada de Callús, on la víctima hauria rebut una ganivetada durant una discussió. Després, els acusats l'haurien traslladat als afores del municipi i l'haurien abandonat ferit en una zona boscosa sense avisar els serveis d'emergència. El jove va ser trobat mort dies després a la zona del riu Cardener. El cas es jutjarà amb jurat popular i el judici s'allargarà fins al 19 de juny.
0: Un judici que començarà el proper dia 7. I l'espai Francesc Assís de la Caixa al convent de Santa Clara de Manresa va acollir ahir la tarda unes olimpiades inclusives impulsades per CaixaBank amb motiu del mes social.
3: L'espai Caixa Sant Francesc d'Assís al convent de Santa Clara de Manresa ha acollit aquest dilluns una nova parada de la torxa olímpica del mes social de CaixaBank amb una jornada d'olimpiades inclusives. L'activitat ha reunit més de 40 nens i nenes i una vintena de voluntaris en una proposta central en la inclusió, la convivència i els valors de l'esport. La jornada ha començat amb l'arribada simbòlica de la torxa olímpica del mes social. Les torxes han estat elaborades artesanalment pels participants d'Empans, en una iniciativa que ha volgut posar en valor el treball conjunt entre entitats socials del territori i persones amb discapacitat intel·lectual.
4: El que hem fet és organitzar diferents jocs tradicionals perquè més de 40 nens i nenes del convent de Santa Clara en puguin gaudir. Hem vingut uns 20 voluntaris que el que hem fet és arribar a muntar-ho i dinamitzar les diferents activitats perquè ells poguessin gaudir sobretot d'una tarda de jocs i passar una estona ben divertida.
3: Els infants han participat en diferents proves esportives i jocs adaptats per garantir la participació de tothom en un entorn de respecte i igualtat d'oportunitats. Els voluntaris de CaixaBank han acompanyat els participants durant tota la jornada compartint espais de joc i aprenentatge. L'acte ha comptat amb la presència del director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González, que ha destacat la importància del mes social per impulsar activitats de voluntariat i donar suport a les entitats socials del territori.
0: I ara ens anem a Madrid perquè el frontal florentí de la Seu i el retaule de Sant Marc ja llueixen en aquesta exposició que es pot veure al Museu del Prado de Madrid, una exposició que va obrir portes i que es va inaugurar ahir la tarda.
5: Aquesta era la imatge del frontal florentí, obra de Geri Lapi, sortint de la Basílica de la Seu de Manresa per marxar en direcció al Museu Nacional del Prado amb motiu de l'exposició A la manera d'Itàlia, Espanya i el Gòtico Mediterrani 1320-1420. I és que no només hi ha aquesta obra provinent de la capital vegenca, també en destaca el retaule de Sant Marc i Sant Anià, obra d'Arnau Bassa. La mostra, inaugurada amb la presència de representants de la Seu manresana, es presenta com una oportunitat per reforçar la projecció internacional del temple i de Manresa. El frontal florentí surt de la basílica per quarta vegada des del 1888 i no s'exhibia fora de la ciutat ciutat des de feia 37 anys. Segons el director del Prado, Miguel Falomir, el frontal és una de les peces d'Opus Florentium més destacades conservades fins avui per la seva

0: encetem el llapis de memòria de la Júlia Cot amb Tómame o Déjame, que és un tema compost per Juan Carlos Calderón, interpretat per Mocedades, que es va publicar l'any 1974. La cançó tracta d'una persona que ha descobert que la seva parella li és infidel perquè, entre altres indicis, huele a lenya.
1: Huele a lenya d'altre hogar. Aquesta potser va ser la primera metàfora que vaig entendre de... Ah! L'està enganyant!
0: És que ell la que s'arrurà la porçal.
1: Exacte.
0: I en tot cas, la persona que canta, el banyut o banyuda, el que li diu és o aquí tots som monògams, o fots el camp de casa.
1: Exacte.
0: I què fa aquesta joia del karaoke entre les cançons del teu llapis de memòria, Júlia?
1: Bé, bueno, com ja t'he dit, sóc una senyora gran, però no em correspon a l'edat, però és que més enllà de la cançó que m'agrada, però no és pel significat o pel que digui la lletra, sinó perquè aquesta cançó estava en un disc que es deia El Terrat ja canta, que era un disc que va treure la productora d'Andreu Buenafuente a l'Alterrat, per allà, em sembla que era el 96, i eren cançons que havien fet precisament a la ràdio, quan estaven aquí a la SER, en el seu programa, i aquesta la cantaven l'Oriol Grau i l'Andreu Buenafuente, que feien com de cantants italians, que es deien, em sembla, Ronco e Naso, i jo recordo que jo era molt fan d'Alterrat, i escoltar aquest disc, i aquesta em feia molta gràcia, entre altres coses, perquè aquí, ja t'ho dic, és quan vaig entendre de, ostres, he pillat això, el que vol dir, jo hauria tenir uns 10 o 11 anys i jo era molt fan del Terrat, de fet pel sense títol i tot això va ser pels que em vaig voler dedicar a l'humor, no? A partir de quan em preguntaven tu què vols ser de gran, jo deia jo vull fer coses divertides amb l'Andreu Buenafuente, que no sabia ni que existia l'ofici de guionista i jo deia jo vull treballar amb aquest senyor i pensar coses divertides per la tele, i aquesta cançó sempre la tinc molt associada a aquell disc, a aquell descobrir això de, ostres, la professió, l'humor, de saber que jo em volia dedicar a allò, i mira, m'ha quedat associat, no sé per què, a Mocedades, entre altres coses.
0: I aquí tenim a Mocedades.
1: Exacte, però és maco, aquest tema.
0: És xula, eh?
1: Home, és un drama, un dramón.
0: Que entenc que tu el Terrat per això el descobreixes a la tele o a la ràdio, perquè quan feien el programa aquí, tu estaves a l'Insti o al col·le.
1: No, a l'Insti... No, jo el Terrat el descobreixo amb el sense títol 2. Això ho he explicat mil vegades, amb un programa del sense títol 2 de la Castanyada, que vam fer el dia de la Castanyada, en què l'Andreu Buenafuente anava al Zoo de Barcelona i feia una entrevista al Floquet de Neu.
0: Ah, molt bé.
1: I aleshores ell li feia una entrevista a través del vidre, tot encorbatat, i li preguntava al Floquet de Neu sobre política internacional, sobre economia, i evidentment doncs, el Floquet de Neu no responia, i aleshores l'Andreu es posava com una mica violent, d'escolti senyor, això és una falta de respecte, vostè m'ha citat aquí, i jo allà em vaig prendar d'allò de... Ai, què és això tan divertit? Jo vull fer això. No sé què fa aquest senyor, però jo vull estar amb ell i fer coses divertides per aquest programa que m'atrapa. I a partir d'aquí doncs, vaig descobrir que abans havien estat a la ràdio, van publicar aquest disc, que no sé si ja... Jo crec que ja estaven a la tele, perquè jo de la ràdio sola no els coneixia. I a partir d'aquí va sorgir tot, la guspira.
0: Tu et vas convertir en una grupi del Buenafuente.
1: Sí, sí, també ho he dit altres vegades. Jo el portava, com qui duia els Backstreet Boys, jo portava la carpeta.
0: Tu anaves a la carpeta.
1: Sí, quan sortien en allò d'aquell suplement de lectures, el Tot i Més, que sobre l'Star System català, doncs quan jo la retallava, perquè clar, l'Andreu no sortia allà, no hi havia internet, jo no podia treure fotos més enllà de les del Tot i Més o les del diari quan anunciaven el programa. I aleshores doncs, jo la retallava i me les enganxava i he sortit prou bé, no et pensis
0: encara.
1: Sí, però
0: en aquella època a l'escola, no, què et deien els companys? Perquè, clar, una anava amb el Michael Jackson, l'altra amb el Luke Perry.
1: Exacte, sí. No, però bé, suposo que no? es va tolerar bé la... Bueno, doncs mira, escolta, millor això que no que sigui una bulli, no? Vull dir, no, jo... Bé, jo tenia una relació molt, molt sana amb els meus ídols i amb la gent del voltant. No es van posar mai amb mi, per això. I si s'hi van posar, jo no ho vaig saber.
0: Mira, això sempre està bé.
1: Exacte.
0: I els professors, quan tu els deies, mira, jo de gran em vull dedicar a fer riure, quina cara posaven?
1: T'he de dir que es sorprenien bastant, perquè jo treia bones notes, era molt bon estudiant, i aleshores suposo que quan els professors et pregunten què vols fer, doncs esperen que facis alguna cosa de profit, tipus una enginyeria o medicina. I ja els primers disgustos van venir quan els deia que jo volia... No, jo lletres. Jo vull escriure, jo números no aprovo perquè m'ho memoritzo, però no estic entenent res del que estic reproduint aquí en aquesta operació. I aleshores em deia, home, però potser una filologia, alguna cosa... I jo, no, què he d'estudiar per fer això, per escriure per la tele? I aquí vaig ser on vaig tenir una tutora a quart d'ESO, a primer de batxillerat, que em va dir, mira, jo tinc un cosí que treballa a la ràdio, em sembla que estava amb els problemes domèstics del Manuel Fuentes, per què no quedeu un dia i ell t'expliqui? I va ser allà quan em va dir, doncs mira, jo sóc guionista. Ah, guionista, es diu això.
0: Un tal Oriol de Balanzó, no?
1: Un tal Oriol de Balanzó, correcte, que ara està a la competència. I a partir d'aquí, doncs, anar xerrant i veure això, i què vas estudiar? Doncs mira, hi ha aquesta carrera que era relativament nova, comunicació audiovisual. I a partir d'allà anar fent les assignatures de guió, anar estudiant, fent les pràctiques, quan a l'últim curs em va oferir, de dir, escolta, jo vull fer les pràctiques al Terrat. De veritat, prometo no fer la grupi, em comportaré, i a veure si allà hi puc entrar. I sí, allà hi vaig entrar de becària i fins que vaig arribar a Buenafuente vaig estar-hi molts anys, també, abans d'estar a Polònia.
0: I l'Andreu sap que això que ha ocupat la teva carpeta...
1: Jo no li he dit. Vull dir, vam tenir una durant molts anys una bona relació. Jo era coordinadora de guió del programa de Buenafuente a l'època de la Sexta, i jo no li vaig dir mai, no el volia espantar, hauria sigut molt estrany, però suposo que li deu haver. Vull dir, hi ha molta gent que ho sap, jo no me n'amago. I si me'l tornés a trobar, de fet, si Déu vol, farà un cameo al Departament Amades, ja que és el president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable. Doncs, vull dir, jo li diria, no passa res, però no sé si ho sap.
0: En fi, ara la Júlia ens relatava com aquella nena que somiava amb treballar al Terrat escrivint acudits per l'Andreu Buenafuente, doncs va acabar al Terrat escrivint acudits, entre d'altres, per l'Andreu Buenafuente.

0: Grace Kelly, del cantant britànic-libanès Mika, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de la guionista Julia Cott, que aquest tema es va publicar l'any 2007, o sigui, fent càlculs, tu tenies 23 anyets.
1: Sí.
0: Aleshores, aquí ja estem al Terrat.
1: Aquí ja estem al 2007, sí, tant, ja estem al Terrat, i crec que a Buenafuente, quan estava a la Sexta, també el moment d'eclusió d'Alberto Romero com a col·laborador, sí. Sí, sí.
0: Sí, entres molt joveneta.
1: Després de la universitat vaig entrar de becària fent les pràctiques de l'últim any i ja se'n van quedar.
0: Però sí. Entres directament ja en Buenafuente?
1: Entro en un programa quan la Sexta... O sigui, jo entro de becària a Homo Zapping, a un dels primers, sí. Homo Zappings, i després m'acabo les pràctiques perquè Homo Zapping el van cancel·lar a un programa que es deia Apelo, que és de quan començava la Sexta.
0: Els del sofà, no?
1: Sí,
0: no,
1: del Raúl Cimas. Exacte, que era la versió... A TV3 ho va fer el José Corbacho i el Santi Millán, i aleshores el Terrat ho va fer a la Sexta amb el Joaquín Reyes i el Raúl Cimas. I entro allà, va ser un dels primers programes de la Sexta, que em sembla que fèiem un 0,2 de share, perquè no ho veia ni el Tato. I quan s'acaba això, que se m'acaben les pràctiques, aleshores em fitxen, crec, no me'n vaig a cap programa, sinó el que es deia el Departament de Coses, que era, estàvem a les oficines, no estava jo a cap programa, i aleshores feies, doncs, et contracta una acció publicitària per Nike, vol que el Jordi Évole els hi faci un discurs d'empresa de no sé què, doncs això s'ha d'escriure, o els de la Fira de la Carxofa de no sé on demanen si l'Andreu els hi pots fer el pregó.
0: Els pongos, t'ocupaves dels pongos.
1: Exacte, el Departament de Coses, i allà vaig començar a escriure i vaig estar-hi com un any, i aleshores un estiu que l'Andreu precisament se n'anava de vacances i presentava el programa Alberto Romero, que es deia, se li va dir Buenafuente ha salido un momento, jo vaig dir que escolta, dic, jo em quedo sense vacances, dic, m'és igual, dic, però puc anar allà a l'estiu, perquè clar, els guionistes de Buenafuente marxaven també de vacances, dic, si necessiteu gent, dic, jo m'ofereixo, i aleshores vaig anar allà aquell estiu, i al setembre quan va tornar l'Andreu, doncs se'n van quedar allà, i aleshores vaig anar el programa i vaig acabar coordinant-lo.
0: Coordinant-lo, que entenc que això, un programa diari, coordinadora de guió, tranquil·leta no estaves.
1: No, ara evidentment no ho podria fer amb criatures i no vivint a Barcelona, però en aquell moment doncs tenia 20 anys, 21, no, 20, havia acabat 21, 22 anys i, bueno, clar, era el somni de la meva vida, no? La nena que volia escriure coses per l'Andreu Buenafuente, doncs ho havia aconseguit. Jo sí, amb 22 anys estava coordinant el guió i colze a colze amb l'Andreu, prenent decisions i, ostres, molt divertit, molt, molt, molt apassionat. D'aquí també aquesta cançó, que la recordo que pujava amb el Tomàs Fuentes, el guionista també de la ruïna dels meus millors amics, padrí del meu casament. Doncs això, que a més era l'època i anàvem amb el seu mini groc a treballar i cantant aquesta cançó fins a deixar-nos la gola, vull dir, que sabíem que no arribaríem mai a aquests aguts, però no ho sé, l'associo a això també, a aquesta plenitud professional, a aquesta alegria d'aquell moment.
0: Que quan tu et dediques a escriure guions i sobretot d'humor, el tema de l'ego et va a favor o en contra? Tu,
1: en quin sentit?
0: A veure, jo entenc que si ets una persona amb confiança en tu i amb un punt d'ego, un ego bo o dolent, no ho sé, tu pots creure en això que estàs escrivint, no? I dius, això que estic escrivint és l'hòstia. Però clar, aquest mateix text després passarà per moltes mans, serà revisat, després potser algú et diu, hòstia, no fa gràcia això.
1: Sí, això passa. Jo crec que és, home, que en el... A veure, és una professió. Jo crec que hi ha una part innata de gent que té més o menys xispa i que sap connectar les idees d'una manera més o menys original, però després ja és molt d'ofici i d'estructures que són moltes vegades són similars o són sempre les mateixes. Hi ha molt de recurs. Per tant, jo no sóc una humorista, jo sóc una professional de l'humor i tinc els recursos i, a més, bueno, doncs puc tenir això, com et dic, una predisposició a trobar idees més o menys originals, però és molta feina. Per tant, ego, en el no sé si és ego, és confiança en el que faig, en què sóc una professional d'això, en què ho he estudiat, ho he practicat molts anys i sé fer un text solvent per emetre dins dels criteris televisius o radiofònics o de la ficció que es requereixin. és un ofici. Per tant, confiança, sí. Ara, la vaga, jo no diria amb ego, vull dir, l'ego l'has de saber retirar de seguida, perquè és el que dius tu. Jo puc escriure una cosa que em sembla que està bé, però allò després, aquell text l'ha de defensar un Toni Soler, un André Buenafuente, un Humberto Romero, i a lo millor a ells no els hi agrada, i en aquell moment et diuen no, això no, et diuen normalment no fa gràcia, o això no és per mi, o això a mi no em funciona, o sí, no em fa gràcia, perquè clar, l'humor també té una part subjectiva, una part de tècnica i una part subjectiva. Per tant, si tens molt, molt, molt d'ego...
0: Clar, t'enforrunyes i ja no...
1: No, però vull dir que aleshores no arribes lluny, que també has de saber rectificar i adaptar-te i tu entendre que, d'acord, potser aquest acudit està bé, però no és per ara, per aquest context, per aquest moment, i vull dir, no passa res, és una professió, no és el meu text, jo no surto a dir el text com a Júlia Cot, per tant, jo he de saber escriure i adaptar-me pel professional, pel que estic treballant.
0: A tot això, Júlia, quantes dones hi havia a l'equip de guió de Buenafuente?
1: De guió, cap. Teníem a la Laura Llamas de redactora i de guionista dona.
0: Eres tu, només?
1: Sí, això és una situació en què m'he anat trobant ara cada vegada menys. Avui dia l'està passant, i quan estava l'està passant hi ha dones, hi havia la Marta Bosch, hi havia la Gemma a Villaverde, però... vull dir, sí, poques. En programes d'humor,

0: Vull dir, sempre, bueno, ho he tractat amb... Jo volia estar allà i jo tenia clar que en aquell moment jo no crec que hagi sigut mai una quota. Vull dir, jo havia arribat allà fent proves i el que et dic, jo confiava en la meva feina i en què sabia fer-la bé. Ara, bueno, sí, clar, hi ha molts comportaments i alguns comentaris que sempre et recorden que tu ets la noia allà, però... crec que ho vaig saber gestionar bé i, per sort, també sempre he estat en les redaccions en les que he estat, amb els companys guionistes, vull dir, uns ambients molt, molt, molt sants, de veritat. No m'he trobat... He tingut molta sort, he esquivat bastants imbècils.
1: Això està molt bé, eh?
0: Això està molt bé i, vull dir, jo quan les companyes expliquen situacions, jo no poso, no dubto de ningú i per això sempre he dit, jo he tingut molta sort, m'he trobat situacions violentes, situacions desagradables, comentaris de ets un imbècil, però sempre he estat recolzada i han sigut pocs pel que sé que hi ha al sector. He tingut molta sort.
1: I pot ser que en aquell moment tu ho veies com algo natural i és amb el temps, en diferents
0: sí, carius...
1: Hòstia, en aquell hi hauria dit...
0: Sí, això, sí, home, sí, clar, l'esperit de l'escala que diuen, i tant de merda, li hauria d'haver dit això, o en aquell moment a mi em va semblar que era una cosa normalitzada, fins i tot algun comentari que jo també podia fer bromes, no?, en el sentit de... Jo sóc... faig acudits, vull dir, jo te la puc tornar. Sí. Sí, sí, sí, evidentment moltes coses que abans estaven normalitzades i que es veien com a, pues això, sí, sí, que eren el pa nostre de cada dia i ara adonar-me'n de... Seràs gilipolles. Però bé, vull dir, en aquell moment, com que a mi tampoc em va afectar, ara tampoc vull fer una revisió amb els ulls d'avui en dia, perquè ja t'ho dic, no m'he trobat en cap situació que vista des de l'òptica d'avui amb el coneixement que tenim avui sigui realment traumàtica, vull dir, no, jo en aquell moment això em va semblar fora de to, ara ho mires i potser és més fora de to del que em va semblar, però jo tampoc no vull fustigar-me en això, perquè vull dir, estic molt, molt en pau amb això i amb el que he fet i amb el que he deixat enrere ja no passa.
1: Home, i en aquella etapa al Terrat te'n vas emportar molts bons amics mm-hmm. i també algú que s'ha convertit en molt més que un amic, un tal Jordi López,
0: exacte,
1: que diria que està relacionat amb la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és el tema principal de Joc de Trons. Per què?
0: Perquè quan vaig conèixer...
1: Perquè jo ja ho sé, per què, però explica'ls
0: quan em vaig,
1: als oients.
0: Quan em vaig... Bueno, el Jordi López, que és el meu marit i el pare de les meves filles, que el vaig conèixer precisament aquell estiu a Buenafuente ha salido un momento, ell venia del Cansancio, de la productora d'Alberto, i quan Alberto va presentar Salvador, bueno, doncs el
1: sí,
0: vaig conèixer...
1: Sí, sou fruit de la unió entre Buenafuente i Berto, Romero.
0: Exacte, sí, sí, exacte. De fet, Alberto va fer una mica de Celestina entre nosaltres. Però bueno, doncs això, que quan em vaig casar amb el Jordi, vam anar els dos...
1: Una mica vermella, però què vol dir que Alberto va fer de Celestina?
0: Bueno, que jo li tirava la canya al Jordi, i el Jordi no era la patata més cruixent de la bossa en aquest sentit, i li costava, i Alberto, que era més espavilat, va ser el que li va dir sí, que aquesta noia li vols dir? Sí, home, sí.
1: Amigo
0: de te cuenta. Sí, home, sí. I al final va ser que sí, però bé, quan em vaig casar amb el Jordi vam anar a caminar fins a l'altar, bueno, vam fer una festa amb els amics, no ens vam casar per l'església, però amb la cançó de Joc de Trons. Per què? No ho sé, fa molt de casament, no? És com molt
1: sí,
0: noble, no sé.
1: El casament de les bodes de sangre, no?
0: No, la boda roja. Bé,
1: la
0: de
1: boda
0: fet,
1: roja.
0: Exacte, quan vam començar a caminar, els nostres amics van començar a cridar boda roja, que saps que acaba amb la massacre de la família dels Stark, no són? Sí, bueno, no, sí, sí, exacte.
1: No l'he vist.
0: Ah,
1: no,
0: bueno, perdó, t'he fet un
1: tu
0: spoiler.
1: Tu vas dir, ja saps que, i jo sí, home, i
0: sí,
1: tant,
0: sí.
1: Però el que tu diguis està bé.
0: Però bueno, també, sí, ens va fer molta gràcia, era com si s'unissin, no? La noblesa de la Casa López amb la Casa Cot, de Mataró i Igualada, i vam anar amb aquesta cançó, i que per altra banda Joc de Trons, bueno, és una sèrie que evidentment, si l'has vist, ja sé que tu no, però qui l'ha vist et marca bastant, va ser un impacte.
1: Doncs va, que soni Joc de Trons.

0: vas casar de blanc?
1: Sí, home, t'ho imagina't caminant amb el meu vestit, caminant amb això.
0: Pujant quina... amb un drac.
1: Bueno, aquí no van arribar a temps els dracs, però, home, això... Dona
0: una
1: de revista d'Ola, clar. Sí, de casament d'Ola, saps? Aquells de la noblesa igualadina i mataronina? Doncs sí, això dona molta solera.
0: Que, Júlia, he estat informant-me i déu-n'hi-do tot el que arribeu a compartir amb el teu marit, amb el Jordi, perquè a part de ser parella també sou socis de la productora 12 Monos, que vau fundar quan el Terrat va fer l'Ero. Heu treballat junts al Polònia i sou pares de dues criatures i d'una tercera criatura de la que parlàvem abans, que és el Departament Amades, que també la feu 50-50.
1: 50-50, sí. Bueno, la vam pensar entre els dos. La idea va ser del Jordi. Un dia em va comentar, escolta, tinc una idea d'això, que en una Catalunya hipotètica les criatures de la nostra mitologia existeixen, i fer una sèrie sobre un departament de la Generalitat infrafinançat, deixat de la mà de Déu, que s'encarrega de mantenir aquesta, una espècie de Men in Black, no? Que la gent no sàpiga que aquestes criatures existeixen i com ells les gestionen això, a nivell de funcionariat. I a partir d'aquí, la premissa era aquesta, em va fer molta gràcia, i a partir d'aquí la vam començar a desenvolupar pel nostre compte, en els temps morts, sense saber exactament què en faríem d'aquella idea, però anar-ho pensant. Els dos ens feia molta gràcia fer el salt a algun moment a la ficció. Els dos sempre havien fet tele, especialment el Jordi. El Jordi sempre havia tingut la ficció com un horitzó i jo estava feliç en els programes. I de cop vam veure que va sortir una crida de TV3 per buscar nous formats de comèdia. No, de fet, era sitcom, que és la que de l'on va sortir la sèrie del Dani de la Orden, la de la casa nostra. I la nostra també la van triar, però evidentment van prioritzar la del Dani de la Orden també per aprofitar, doncs, molta saviesa, tota la tirada que tenia després de La casa en flames, i perquè sí que és cert que la seva és sitcom convencional, que és el que es demanava, però a partir d'aquí el projecte els hi va interessar i van intentar veure com es podia desenvolupar en un format diferent, i al final doncs van trobar això, aquests 6 capítols, de moment, a veure què passava, i evidentment amb un pressupost molt menor. Però aleshores, clar, vam haver d'anar a buscar una productora, perquè aquí ens hi van presentar a títol individual, era la primera crida de TV3 en què s'hi podia presentar qualsevol persona, que no, encara que no portés una productora
0: darrere.
1: Exacte. Nosaltres vam dir, ostres, però si tenim això, doncs fem-ho com a Júlia i Jordi i a veure què, si sona la flauta. I sí, doncs va sonar, però aleshores ens vam haver d'espavilar, bé, busqueu doncs això una productora que us faci la sèrie, perquè vosaltres què heu de fer?
0: No sabíem trobar.
1: Sí, i vam anar, bueno, al Terrat, el que hi havíem treballat doncs molts anys, els dos, feia molt de temps que ja no hi érem, però de seguida el Xavi Caçador ens va entusiasmar la idea i va dir, vinga, som-hi, no, ningú es farà ric amb això, perquè era molt petit, però vull dir, sí que el Xavi, ostres, va tenir aquesta passió, vull dir, va veure de... Sí, i a més ens va entregar les claus, diu, ho teniu claríssim, vosaltres sabeu què voleu fer, vull dir, no m'expliqueu res. Ens va donar les claus del projecte, ens van posar un equip i un director, l'Edgar Lledó, que va ser un regal del cel, l'home orquestra, i ho vam tirar endavant, i molt, molt, molt, molt contents.
0: Carai, Júlia... Com dona de sí un cap de setmana sense nenes, eh?
1: Sí, exacte, és veritat, perquè això va sorgir, exacte, d'un cap de setmana a Vic, que ens havíem escapat el Jordi i jo, i allà fent un vermut a la plaça em va dir, escolta, mira quina idea que tinc. Sí, va molt bé, de tant en tant, endollar les nenes amb els avis.
0: Que fa un parell de mesos passava el programa l'Anna Moliner,
1: sí,
0: una de les protes de Departament Amades,
1: sí,
0: i ens va dir que el seu personatge li vas fer, o sigui, li veu fer...
1: Per ella.
0: A mida.
1: Sí.
0: Sí, era parella.
1: Sí, perquè teníem molt clar que volíem que fos una dona la protagonista, i teníem molt el referent de la sèrie de Parks and Recreation, del personatge de la Leslie Knope, que interpreta l'Amy Poehler, i sobretot volíem una persona que, o sigui, bueno, l'Anna, però tots, tot l'equip, que entenguessin els acudits, que per nosaltres això és la base Quan un actor còmic és bo és perquè entén els acudits, perquè és intel·ligent, perquè entén la intenció, sap on posar les pauses, i jo havia estudiat amb l'Anna, havíem estudiat juntes comunicació audiovisual i allà ja ens enteníem molt. I l'Anna ja volia ser actriu, jo volia ser guionista, i ja fèiem coses junts, allò que per aquesta assignatura s'ha de fer un curs de no sé què.
0: I ja es picava l'ullet.
1: I ja fèiem moltes coses juntes, a més, però ens enteníem molt, érem molt amigues, i jo sempre, hòstia, és que l'Anna és molt graciosa perquè entén el que diu i li posa mala llet, i a més és una així que la veus tan rossa, tan estupenda.
0: Tan rossa.
1: Sí, però amb aquells llavis vermells, vull dir, ja és una diva, l'Anna, però així com la veus a la vegada és molt bèstia, no li fa gens de por fer el ridícul, embrutar-se a l'escenari, vull dir, jugar, encara que no quedi guapa, vull dir, o que saps de... Que s'entrega totalment a la comèdia si això fa riure. I li vaig dir al Jordi, que escolta, dic, la prota ha de ser l'Anna Moliner. I ell no la coneixia, l'havia vist en alguna cosa, potser a la Sagrada Família, no sé què deia, però vols? I dic, sí, que aquesta té un talent còmic. I la vaig anar a esperar a la porta del teatre.
0: Un dia. Molt bé, també.
1: També, jo no. Sí, assetjadora, hola. Exacte. I, però, perquè venien a actuar a Igualada amb el Joan Negrier, que fa de comptar Arnau a la sèrie, feien el José y Tomato.
0: Que ara fan la segona, no?
1: Sí, exacte. Jo sé Potato, encara no l'he vista. Bueno, quan vinguin a Igualada. Baixo molt poc a Barcelona.
0: Que vinguin a casa.
1: Exacte, home. I allà li vaig dir, escolta, tinc un projecte per tu. Ja et trucaré. I mira, també va sortir bé.
0: I a més de comptar amb l'Anna Moliner, la Júlia Cot i el Jordi López també van tenir claríssim des del principi que la cançó de capçalera de Departament Amades havia d'anar a càrrec del duet a l'Osa. Vigil.

0: I s'acaba ja la cançó, perquè dura 34 segons. De fet, tu no l'havies demanat entre les cançons del teu llapis de memòria, però hem dit, home...
1: Però, perquè no em volia fer tanta publicitat.
0: Per 34 segons,
1: sí,
0: home...
1: Sí, moltes gràcies, moltes gràcies.
0: S'ha d'incloure,
1: tenen una veu, tenen una... És que són meravell... I això va ser, també, quan pensàvem d'ostre aquí, perquè ens sí que volíem una careta amb una cançó original i que tingués aquest so tradicional, i això va ser de pura xiripa a l'Spotify, perquè és, bueno, de moltes grups que seguim en català, no sé què, l'algoritme, crec que era, no sé si la voreta del foc o no sé quina va ser, i que aquí va ser, hòstia, és això, qui són aquestes noies, va, Alòs, apunta-t'ho, i aleshores a partir d'aquí, d'Instagram, de parlar amb ell a través del taller de músics, de contactar amb elles, però això ja t'ho dic, quan vam començar a pensar el projecte i després quan ja, que tot això sortia i no sé què, ja ho havia empatat, ja va ser l'estiu que estava a tot arreu i era el mateix de, ostres, ara ja, evidentment ja ens diran que no, ja estan en un altre nivell, perquè més tenim 4 duros, vull dir, no podem pagar segurament el seu caché, i lamentant-nos, l'Anna Moliner i el Joan Negri, hola, Zalosa, sí, home, la Julieta i tal, però si és la filla de no sé si jo la conec, ja la truco jo, ja la saps?
0: Mira.
1: I aquí va ser, escolta, que ara us trucaran dues persones que són encantadores perquè estem fent una sèrie, i aleshores ja ens van aplanar molt, molt el camí, i ens van dir que sí, que els agradava el projecte, i ens vam entendre molt bé, i els hi vam dir, o sigui, no m'atreveixo a donar-vos cap indicació de res, perquè jo no tinc coneixements musicals.
0: La lletra
1: musicals.
0: La feu vosaltres o la fan elles?
1: No, els hi diem a elles que facin el que vulguin. Un dia fem una videotrucada i els expliquem el concepte que tenim en ment sobre aquesta dualitat, vull dir, aquesta doble cara del departament que té una vessant secreta, i a partir d'aquí feu el que vulgueu. Jo no ho sabré dir ni gèneres ni instruments, i elles ja van començar a dir, podríem fer una... És que no et sé ni posar exemples del que anaven dient.
0: Aquí teniu el resultat.
1: I clar, quan ens van passar això va ser, hòstia, Quina sort, quina meravella.
0: Que, Júlia, així com a la primera temporada vam descobrir que a Catalunya, tradicionalment, quan se't cau un pinyo, no ve el ratolinet Pérez, sinó que ve...
1: L'angelet de les dents.
0: L'angelet de les dents. Ens podries avançar ni que sigui una criatura mitològica que trobarem en aquesta segona temporada que haguem oblidat o que se l'hagi eclipsat per una altra criatura més universal?
1: Amb aquest això del ratolí Pérez i Angelet de les Dents no n'hi ha cap, però per exemple recuperarem una figura, bueno, no la recuperarem, està molt present, una figura tradicional que ens fa molta gràcia, que és la vella Quaresma. També tindrà...
0: Aquesta és la de les cames.
1: La que té 7 cames, exacte, la de que marca les setmanes que falta des que s'acaba el carnaval fins que arriba la... Fins, bueno, això, les 7 setmanes de Quaresma en què no es pot menjar carn, i cada setmana doncs, els nens li tallen una cama a la plaça del poble. Doncs aleshores ve a demanar els seus drets. I després n'hi ha un altre que no coneixíem i ha sigut mirant precisament amb llibres de mitologia, que és la Mialta.
0: La Mialta?
1: Sí, que és una cuinera que fa unes coques molt dolentes. És una cuinera que fa unes coques molt dolentes que tenen gust de fel. I és una mena, és una figura que és un espantacriatures, que el que fan els pares quan els nens no es volen menjar les verdures o el que tenen els plats és dir, mengeu-vos-ho tot, que si no vindrà la Mialta i us farà menjar les seves coques. I aleshores, per exemple, doncs aquesta criatura que no coneixíem i és relativament fàcil de representar, no? Una cuinera que no sap fer coques, doncs intentarem portar-la cap aquí, cap al nostre dia a dia, i doncs fa temps que va obrir un restaurant i efectivament, doncs evidentment no li va molt bé, i aleshores els amades doncs intentaran reflotar el negoci de la Mialta.
0: Que bo, mitologia de l'opressió, no?
1: Exacte.
0: Hi ha molta mitologia dedicada a això, a fes això, vindrà aquest,
1: Això ens hem quedat al·lucinats, que potser la meitat de les criatures, les criatures mitològiques són espantacriatures, o sigui, espantamainades. Tenen mil formes, mil noms, des del papu, a l'home del sac, a la Mialta, però tots tenen la ginebreda, tots tenen un component d'espantar els nens, vull dir, ni Montessori ni hòstia.
0: Són elements de control.
1: Exacte.
0: O fas això, vindrà aquest, fes i veuràs tu, vindrà l'home del sac i...
1: I a més és terrible, vindrà l'home del sac i què, em renyarà? No, et fotran un sac i se't menjarà, i punt. Ah. I s'ha acabat la història.
0: Déu-n'hi-do. El que està clar és que feu molt bé de recuperar tota aquesta mitologia nostra, perquè amb el pas del temps doncs l'anem oblidant. El mateix passa amb certs oficis, perquè ara pel carrer tu vas per allà i pràcticament no veus serenos, no veus afiladors i no veus drapaires.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Al llapis de memòria de la guionista Júlia Cot també hi hem trobat El drapaire, de Joan Manel Serrat, un tema publicat l'any 1968 dins del disc Ara que tinc 20 anys, que de fet és el primer àlbum de Serrat. I ara jo he pogut contemplar en directe com se't posava la gallina de piel.
1: Els ulls de vidre, perquè és casa, aquesta cançó. I aquest disc és el disc que tenia la meva mare, i que posava en bucle. I és la banda sonora de la meva infància, i m'emociona molt, a part de que el Serrat, més enllà de la connexió ara mateix ideològica que hi pugui tenir o cap on hagi derivat la figura, però el Serrat d'aquest disc és rodó de dalt a baix. De veritat és que m'emociona, aquest disc és preciós, i aquesta cançó té una... És una xorrada, però és un detall quan ell diu... Quan diu, els mares anaven cantant, ja m'esteu emprenyant massa, no us ha dit la vostra mare que jo sóc l'home del sac. Recordo escoltar també això de petita. Jo us veig que era una nena que em fixava molt, amb les lletres i amb els missatges. No sé per què aquest adreçar-se, vull dir, perquè tota la cançó te la canta el Serrat amb tercera persona, el descriu, i de cop aquest gir de, hòstia, ara està parlant la veu del drapaire. I a més és per amenaçar els nens. No sé, era una cosa que de petit em va frapar. No sé definir el que em genera, però ja t'ho he dit, que em remet a la infància, i sobretot hi ha aquesta cançó i l'altra, la de la tieta, que estava entre escollir-ne una de les dues, però vaig pensar, no començarem amb la tieta, perquè vull dir, aleshores ja no ho remuntes, ens tallarem aquí tots les venes, però que és la descripció d'aquesta quotidianitat i aquesta del Joan Manel Serrat, no? Del seu barri, de la figura aquesta de la tieta, de la soltera, que no es va casar i que acaba sola i que ara s'ha emburlat tant, no? Rodejada de gats, vull dir que sempre les feminazis i los gatos sí, i tot sí. Això. Però sí que també era una cançó que l'escoltava jo, i posar-me a plorar. I posar-me a plorar, i la meva mare em deia, però què et passa? Jo no vull acabar com la tieta del Serrat.
0: T'implicaves molt amb les cançons.
1: Sí, era una nena molt, molt, molt, molt sensible. Però no era de, jo no vull acabar soltera, era de, em feia pena perquè era una dona que estava absolutament això, sola, que no havia trobat ningú, que anava a una feina que no li agradava, que es moria i que no hi anava ningú,
0: sí,
1: i em feia...
0: Sí, ni una cosa bona, pobra dona.
1: Clar, pobra. I vaig dir, espera, tria el drapaire, que és una mica més alegre.
0: Que només vol dir-li als nens que
1: atonyinarà. L'home del sac, sí.
0: Que, Júlia, aquí estem a Mataró, no?, que és la teva ciutat de naixement. Quins records tens d'aquell Mataró de finals dels 80, principis dels 90?
1: Sí, jo soc del 84.
0: On tu et cries?
1: Jo soc de Rocafonda també, com el Lamin Yamal. Jo recordo... no era una nena que baixés a jugar gaire al carrer, estava molt, molt emmarada, així com soc la petita de 4, els meus germans. Eren niños callejeros i... Jo era més contingut, baixava amb la meva mare i les seves amigues a menjar pipes al banc. Vull dir, sí que recordo una infància molt de barri, a l'escola Rocafonda, també del barri, teníem la colleta. Jo una infància molt, molt feliç, i això, molt de... Jo t'ho dic, d'estar al carrer, als estius, de molta tranquil·litat, d'allò que els nens petits, no?, que els donaves els diners i vés a comprar el pa a la de davant, i ara la carn aquí, vull dir, una... Per lo que és ara en Mataró, que és una supergran ciutat, que ja ho era, però que està desbocada, ha crescut molt, jo recordo una infància molt, molt, molt tranquil·la.
0: I ja des de petita, o sigui, abans de Buenafuente, tu ja volies fer això de riure? O...
1: No, jo el clic el vaig fer amb aquell que et deia, amb el sense títol.
0: I abans què deies?
1: Abans...
0: Deien, què vols ser de gran, Júlia?
1: Professora, fins que me'n vaig adonar que no tenia gaire paciència. Després veterinària, fins que me'n vaig adonar que els animals es podien morir. I vull dir, si plorava amb la tieta del Serrat, a mi em poses un gosset mort davant i no m'aixeques.
0: Només si tenen solució, no?
1: Exacte. Només si se'ls ha d'acariciar, com la reina, no?, que anava a abraçar pandes. I crec que això, deia professora o veterinària.
0: I el tema de l'humor es treballava a casa? O sigui, ja era una casa on hi havia molts riures, de dir, va, que comença, no sé què, que fan de...
1: No volgudament, però sí que crec... Jo em porto molts anys amb els meus germans, ens en portem 12, 9 i 6, Spoiler, no em buscaven, no? Vull dir, quan ja en tens penalti, tres, amb... exacte.
0: Goles de penal.
1: I aleshores el fet de tenir germans bastant més grans, clar, jo crec que el llenguatge, la ironia, vull dir, era tot com un ambient adult, i jo sempre sí que me'n recordo això, els meus germans, les pulles, les brometes, i ma mare sí que és una persona involuntàriament graciosa, en el sentit que és molt despistada, no? I generava situacions còmiques sense voler-ho. Ja t'ho dic, no som aquelles, no?, famílies que treu la guitarra i es posen a cantar cançons i a explicar acudits, però sí que crec que vaig créixer i que hi ha ajudat això, un ambient molt adult i molt irònic i de... Anem per feina i d'intentar relativitzar les coses i prendre-s'ho amb humor, perquè, bueno, pues Rocafonda, evidentment, és un barri molt, molt humil, com ja sabem ara, gràcies a la Minyamal, i vull dir, no hi havia gens d'abundància a casa i era millor prendre's les coses amb humor.
0: Caram, arribem a un punt espinós, perquè tu vas treballar al Panza Company.
1: Sí, i al Bocata. Sí.
0: I et van fer fora?
1: Sí, per espionatge industrial.
0: Què vol dir això, Júlia? A veure.
1: Encara no ho sé, i fa 25 anys, perquè jo treballava al Bocata, que és que no me'n recordo ja ni com anava. Crec que era el Bocata i el Panza Company eren del mateix grup.
0: Sí, és com treballar la sèrie a la COPE a la vegada. És una mica estrany, no? Bueno, no són del mateix grup.
1: Però
0: són el mateix negoci, no, al final?
1: No, però és que allò era del mateix grup. O sigui, al final, no sé de com es diu el gran grup
0: no
1: de menjar...
0: La sèrie de la COPE,
1: ah,
0: no.
1: Vale, ara m'he quedat dir que sí.
0: No,
1: vale,
0: no.
1: Doncs jo treballava al Bocata. Aleshores, vaig marxar al Panza Company... o no sé si va ser al revés, la qüestió és que aleshores l'altre lloc on jo vaig anar a treballar es va franquiciar, saps, ho van agafar uns particulars, és que no sé com anava, i aleshores els del Bocata em van acusar de que jo podria fer servir el meu saber, tot el meu saber en el món de l'entrepà, per beneficiar unes persones que ja no eren del mateix grup, i aleshores crec que, és que ja t'ho dic fa molts anys, i aleshores crec que va ser que els del Pan & Company, per no posar-se en problemes, perquè el Bocata m'estava acusant d'espionatge industrial, van dir, bueno, mira, et fem fora. Però és que ja t'ho dic, va ser una cosa molt enrevessada, que sé que en el moment, però ell va dir, però vull dir, quin espionatge industrial hi pot haver-hi en el món?
0: Té la fórmula del British Bacon.
1: Exacte, sap com sucar el tomàquet millor que ningú. Bueno, era la feina que tenia en aquell moment per pagar-me els estudis, i mira, doncs em vaig quedar sense.
0: Que tot això ara està sonant Serrat, perquè era la música que t'inoculava la teva mare quan eres petita, te la posava en vena. Si d'aquí uns anys venen una de les teves filles aquí, qui posaria de cançó o de grup?
1: Perquè
0: tu se l'has inoculat en vena.
1: Els Manel. Manel.
0: Els portes fins tatuats.
1: Sí, porto les quatre cadires del primer disc, que és el meu tatuatge, que es diu Crisi dels 39. No volia esperar-me la crisi dels 40 i la
0: aquí
1: vaig agafar...
0: Aquí està el tamboret...
1: Exacte, les quatre cadires, sí. del primer disc. Sí, el Manel és el grup escollit, el grup que he triat jo, que no m'ha forçat ningú a escoltar-lo.
0: És el Serrat de les teves
1: exacte.
0: filles.
1: Exacte, sí.
0: Doncs
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Soni Manel, va.
2: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial

0: Hem volgut de Manel sonant el llapis de memòria de la guionista Júlia Cot, que no és una cançó del disc que tens tatuat al teu braç, aquesta.
1: No.
0: És del segon disc.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Això però... que no t'agrada tant, no? La imatge.
1: No, exacte, però és que les cadires aquestes són molt xules i a més m'agrada que les quatre cadires són cadascun.
0: Estètica.
1: No, no, i perquè una és, doncs, jo, el meu marit i les meves filles. I a més, sí que és... ho associo també a la qüestió que quan va sortir aquest disc és quan jo començo la relació amb el meu marit i aleshores... Considero que aquesta època, aquesta banda sonora, és l'inici de la vida que tinc ara, la familiar. Però aquesta cançó, que és del segon disc, és la que li cantava en bucle a la meva filla gran quan era un nadó i crec que no va dormir en 8 mesos. Doncs li cantava per adormir-la perquè la podia cantar en pilot automàtic les 15, 17, 78.000 vegades que necessités per adormir-se perquè me la sé a memòria, perquè m'agrada molt la lletra, m'agrada la història. Té aquest punt, aquesta cançó també de Manel, una mica de Serrat, d'aquests tipus, d'aquestes descripcions quotidianes, que vull dir, m'agrada. Sí, em connecta també molt amb les lletres del Serrat i m'agraden molt els Manel. Vull dir, soc molt sincera, jo musicalment no soc gens experta, no és una cosa de la que presumeixi. Vull dir, no tinc coneixements musicals, em sap greu, però no... I aleshores les cançons són m'arriben, no m'arriben, no em funcionen, no intento ni impressionar ni agradar a ningú. I m'agraden els Manel com crec que hauria de fer tothom.
0: I no intento adoctrinar, no?
1: No intento... Ei, coneixeu aquest grup? Sí, clar que el coneixem. Doncs, bueno, pues m'agraden.
0: No has arribat a pensar que potser la nena no s'adormia? Perquè aquesta cançó té molt de ritme. Vull dir, té un timing.
1: No, però jo...
0: Tens la cançó del Soldadet, que és molt més de cançó
1: també
0: de bressol.
1: També li cantava, però és molt trista. I aleshores no volia que li passés com la tieta. Dic, ai, a veure si li transmet això i encara plorarà més, però per la baixona. Però, no, bueno, però aquesta, no sé, a mi m'ajudava.
0: Sí, la cantaves per tu, no?
1: Sí, al final sí, perquè si no li dóna la gana de dormir, no s'adorm. Per tant, era per mi, per no caure jo adormida.
0: Quina edat tenen ara les teves filles?
1: Doncs mira, la gran em va fer 12 aquest divendres i la petita en té 7, camí cap als 8.
0: La senyora és López Cot.
1: Senyores...
0: És nom d'àrbitre, com nom d'àrbitre.
1: Oi.
0: Bueno,
1: no, que facin el que vulguin, però vols dir àrbitre.
0: López Cot és nom.
1: Sí, sí, bueno, em sorprendria molt, però escolta, si volen ser àrbitres, doncs tot el meu suport, clar.
0: Els hi tira la comèdia també amb elles?
1: No, la petita gaudeix més de l'audiovisual i té més... Li agraden coses que no són per la seva edat, però no crec que cap de les dues s'acabi dedicant ni a la comèdia ni a l'audiovisual. No les veig.
0: Però veuen, Júlia, això, Departament Amades...
1: Sí.
0: Veuen Polònia...
1: Sí, sí, tot això els hi agrada, però no sé fins a quin punt perquè ho fem nosaltres o perquè elles ho mirarien. Però sí, la petita, per exemple, en Departament Amades està enamorada del personatge del Quique.
0: I el Mineiro.
1: Va dient sempre exacte, el Mineiro, i va repetint les seves frases, però la gran, que ja té 12 anys i pot triar, no és el contingut. Que,
0: no
1: que,
0: pots competir que, amb...
1: Sí, amb altres, home, és igual. No. És igual, ara tota la seva classe mira en Masterchef. Era una cosa que havíem, durant 13 edicions, o 14 o 15, havíem mantingut allunyada, però en fi.
0: Per acabar, Júlia, et volia preguntar per aquesta etapa que parlàvem del procés, que tu enganxes a Polònia, que és una època on tots els dies eren històrics, i
1: sí,
0: realment alguns dies també eren molt tristos i molt cruels. I clar, partint de la base que l'humor és tragèdia més temps, vosaltres no teníeu aquest temps.
1: No.
0: Només teníeu la tragèdia.
1: La tragèdia.
0: Hi havia dies de dir, és que jo no vull fer humor d'això.
1: Això, l'únic moment d'aquest de crític de veritat que no va ser després de l'empresonament dels Jordis i dels consellers. No? Crec que aquell... Sí, que de fet aquell dia no es va emetre el programa perquè el mateix dijous els van posar tots a... Un dijous els van posar tots a la presó. Però també va ser no tant amb... No, d'això no es pot fer humor o necessitem distància o temps de reacció, perquè precisament, com que no ens ho esperàvem, vull dir, perquè érem fatals fent previsions, no ens ho esperàvem i els van tancar a la presó quan nosaltres ja teníem 2 o 3 esquetxos gravats amb alguns personatges que en aquell moment estaven a la presó. I aleshores era de, ostres, però és que és molt gros, esperes que els han... I ara nosaltres aquí sortirem amb aquesta gent disfressada i no sé què. I aquest va ser, i després de l'1 d'octubre, també va costar, sí.
0: Que després també va ajudar molta gent. Júlia, hem arribat al final i és que no em dóna temps ni a posar una altra cançó, tancarem amb Benvolgut, que sempre és un bon final.
1: Potser m'enrotllo massa, però...
0: No, aquí estem per xerrar. Ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, moltíssimes gràcies.
0: Doncs va, marxem amb Benvolgut. És que mira, ja està aquí el Franzino. Que tingueu molt bona tarda. Fins demà.
2: No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els talents...

0: Avui, al balcó, la Susana Ruiz ens recomana el llibre Oxigen. Després descobrim les apostes online que ha patat el Ministeri de Consum i Josep Ramoneda conversa amb Fernando Cuccetti del Barcelona Supercomputing Center.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La Set, Oriol Soler, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bé, Anna, bona tarda.
0: A Catalunya hi ha més de 8.000 menors tutelats per la Generalitat. Infants en situació de desemparament que viuen en famílies d'acollida o en centres de menors. Les persones que treballen perquè aquests menors visquin a les condicions adequades són el CEAIA, són psicòlegs, pedagogs, treballadors socials i educadors socials encarregats de detectar situacions de risc, intervenir amb les famílies i prevenir casos de desemparament.
1: Sí, el CEAIA, a més a més, fa 4 mesos que estan de vaga, es queixen d'unes ràtios molt altes de falta de recursos i atenció jurídica i demanen millors condicions salarials. Són una figura força desconeguda per la majoria i que habitualment doncs, no acostumem a escoltar.
0: Avui al balcó ho farem. Volem saber la feina que fan i què necessiten per fer-la amb els recursos necessaris. Aquí al meu costat hi ha l'Anna i en Lupi, són treballadors socials de la CEAIA. Bona tarda, com esteu? Benvinguts al balcó.
2: Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Gràcies per convidar-nos.
0: Anna, què és el CEAIA i quina feina feu? Anem directes.
2: Anem directes. Bueno, al final, si ho vaig explicar en paraules senzilles, no? El CEAIA és un equip de professionals, psicòlegs, com deies, pedagogs, treballadors socials i educadors, que intervenim quan la situació del nen, de la nena o de l'adolescent a casa seva és tan greu que està en risc o en un clar desemparament. Llavors, som els encarregats de valorar què li passa a aquell menor, no? I d'ajudar la seva família perquè pugui tirar endavant. I si la situació és insostenible, de prendre la decisió per protegir l'infant, que vol dir buscar-li un lloc on pugui viure segur del que està passant a casa.
0: Lupi, entenem que vosaltres teniu l'última paraula?
3: No, nosaltres fem... els equips a Barcelona, a Ciutat de Barcelona, estan dividits en estudis i seguiments. Llavors, les companyes i companys d'estudi el que fan és, com deia l'Anna, no? Quan reben una... aquests companys han d'elaborar el diagnòstic. Llavors, nosaltres, al final, el que fan és, després d'escoltar totes les parts, progenitors, familiars, serveis, pediatria, salut, escola, casal, llavors elaborem com una mena de diagnòstic on fem una proposta que estan recollides per llei i al final nosaltres enviem nosaltres en diem proposta, informe proposta a la DGGPA, ¿vale? La Direcció General...
0: L'antiga de Gaia.
3: L'antiga de Gaia. I nosaltres, llavors, ells, el seu grup jurídic i tècnics, validen o no validen els nostres informes i a vegades ens fan requeriments, que és profunditzar en algun aspecte que ells, o administrativament o jurídicament, no veuen clar.
1: Dins del món social es diu molt que la gent dels EAIA sou com... la trinxera absoluta, que esteu a la primera línia de foc. Us sentiu així?
2: Sí, és important que puguem recalcar, no?, que en el nostre dia a dia ens trobem amb... que hem de prendre decisions de la vida de la família, no?, que treballem amb molt de dolor d'aquesta família, amb por, a vegades moltes vegades amb desconfiança nostra com a professionals que ens hem de guanyar, no?, aquest vincle, aquest treball amb les famílies. I això vull dir que aquesta feina seria impossible si no comptéssim amb grans professionals que ens deixem la pell cada dia, no? I és vital tenir companys amb els que compartir la mirada de les famílies, contrastar les valoracions i desfogar-te davant del que passa, no? I és molt important i és un autèntic luxe tenir aquesta gent, no?, amb la que comptar.
0: Per què és-hi tan por?
2: Clar, les famílies moltes vegades a les nostres entrevistes venen amb molta por. Venen amb molta por perquè el que se sap, no, fora del que fa l'EAIA o el que fa la DGAIA és retirar nens, no? És com, bueno, però això en parlem, és el que pensem, no?, que parlem moltes vegades amb el Lupi, i al final les famílies, en el desconeixement de la llei de protecció a la infància, doncs venen amb unes pors que has de poder explicar. Nosaltres no fem, vinga, avui retirarem el nen. No, hem parlat amb ells,
0: De la pel·lícula.
2: Però hem treballat un vincle, hem treballat que entenguin els motius pels quals s'està citant, no? Al final és molt important que entenguin per què estan allà, no? I com se senten ells també. És molt important.
1: Clar, a més, la vostra figura, vosaltres heu de comunicar i gestionar una decisió que en última instància tampoc ha estat absolutament vostra.
2: Clar, clar, nosaltres els diem, nosaltres, com deia el Lupi, farem aquesta proposta a la DGPA ara, i la valoració final serà d'ells. El que passa que, com moltes vegades hem parlat, a vegades fas una proposta de que no hi ha família extensa o no hi ha família d'acollida i ha d'anar a un centre. I com no n'hi ha places, fas la devolució, es diu devolució, quan tu li expliques a la família.
0: Ai, el vocabulari és una mica dur. Quan sempre m'ha semblat duríssim.
2: Clar, quan tu li expliques a una família, mira, que finalment hem pres aquesta decisió, aquesta mesura, després pot passar mesos sense que arribi a aquesta plaça.
0: Sí. Deixa'm aclarir, família extensa, que és important, que sí. Vosaltres és un terme que citeu molt sovint, però és que és molt important, perquè de la família extensa pot haver-hi una solució abans que la família d'acollida. Què és la família extensa?
3: Doncs és la família, diguéssim, en temps biològica, no? Són, nosaltres tenim dos termes, que és família extensa, família aliena. Família extensa s'entén uns avis, una àvia, un avi, un tiet, una tieta, no?
0: Fins on va?
3: Fins germans majors d'edat, fins i tot amics de la família.
0: Amics també serien.
2: Sí, que hagin conviscut més de 2 anys amb
3: l'infant.
2: O que tinguin un
3: o que tinguin una relació intensa amb l'infant de mínim 2 anys.
2: Sí.
3: Tot no, aquest nucli de persones es poden considerar família extensa.
2: Mm. Nosaltres, perdona.
0: No. Pensava en el tema de la celeritat. Deia l'Oriol, sou la trinxera. Sou una mena de detectius, també, perquè heu de tirar d'intuïció, d'entendre... Bueno. Suposo que, com deies, venen amb por les famílies i algunes doncs, volen doncs, suavitzar o amagar el que passa a casa, però hi ha un tema de celeritat, no? De que... Això és molta responsabilitat.
3: Bueno, a mi m'agradaria poder clarificar de que, o sigui, no només intervenim nosaltres, nosaltres treballem en referència, correferència, o sigui, un expedient, un cas, o una fàtria de germans, el porta un referent i un correferent. Mm. Però m'agradaria poder significar que no són decisions que nosaltres prenem a la babalà, sinó que això passa per un criteri tècnic, per una llei de la infància, que és la que dona cobertura a aquestes decisions, i sobretot, i aquí és molt important, les coordinacions que nosaltres fem amb pediatria, amb salut, no? amb educació, en qualsevol àmbit on el nen es desenvolupi, nosaltres obligatòriament i per donar objectivitat i criteri tècnic en les nostres propostes hem d'estar en constant comunicació.
0: És que si no seríem...
4: Clar. Molt arbitrari. Hi ha uns protocols molt clars, a més, i que segueixen el peu de la lletra.
3: Sí, home, fins i tot les escoles i sanitat,
2: tenen no?
3: Tenen
2: comissió, sí, sí.
3: I després treballem molt en xarxa, en comissions socials, en permanent contacte. Nosaltres també fem un servei que moltes vegades es passa de puntetes, que és d'orientació als serveis de socials d'atenció primària, que són de caràcter més generalistes. Quan ells detecten alguna situació d'algun menor, ens demanen orientació com a serveis especialitzats en infància sobre la situació d'aquests menors.
0: D'on surten les alertes, quan detectem de les escoles?
2: Surten de diversos. Ja pots trobar, com comentàvem abans, des d'un atestat policial que acaba arribant a la DGAIA, des de serveis socials, com comentava l'UPI, quan fem aquestes reunions mensuals. Mira, doncs ens ha arribat aquest cas, que hem vist, no?, tota aquella sèrie d'indicadors de risc. Des d'escoles, si hi ha un protocol, ja, si és una situació de maltractament que passa a l'escola, ja hi ha un protocol establert per desenvolupar de seguida per protegir l'infant. Però arribant, doncs sí, de totes aquestes bandes.
0: I quan parlem de menors, la forquilla, encara que molta gent no ho sap, pot ser de molt...
3: De perinatal.
0: És que això molta gent no ho sap. Pot ser un nen que ha de néixer i abans de néixer té decidit el futur i aquell nadó no anirà amb els progenitors, perquè així, perquè s'ha detectat.
2: S'ha detectat, sí. Si passa això és perquè ja, quan tu tens el cas, igual, per exemple, això que dèiem, un atestat policial, no?, que es dona que s'ha vist indicadors de que la mare, doncs, igual, no estava... No? Estava en situacions d'addicció o una situació de maltractament, no? I al final és complicat.
0: Ara que parles d'una mare, per exemple, per posar exemples, d'una mare amb una addicció, la vostra tasca també està en recuperar aquesta mare. O sigui, l'objectiu final vostre és... Quin, expliqueu vosaltres.
2: És molt important que ho diguis, sí.
3: Nosaltres, les nostres propostes tenen una validesa administrativa d'1 o 2 anys, normalment 2 anys, no? També és una mica, també, a fi i efectes, de proveir i tenir una mica de previsió, no?, dels recursos, que després en parlarem. Però nosaltres tenim 2 anys, no?, de marge per veure també els criteris de recuperabilitat d'aquesta família, d'aquests progenitors, o d'aquesta progenitora o progenitor, vale? I no és que nosaltres prenem la mesura i ja s'ha acabat el cas, sinó que realment té un seguiment, no?, i unes intervencions, i unes coordinacions, unes entrevistes, no?, que no s'acaba només amb la mesura. Per això els equips, com dèiem abans, estan dividits en estudis que fan el diagnòstic, que protegeixen el menor, que és el principal objectiu, no?, i després hi ha el seguiment, que aquí el que es busca és la recuperabilitat de la família.
4: Una altra de les coses és que vosaltres, com a treballadors, clar, jo crec que això és important que els oients se'n puguin fer la idea també. Tracteu amb famílies, doncs,
1: en alguns casos amb addiccions, amb problemes molt greus de salut mental, amb casos extrems, progenitors, suïcidis, pares i mares que han passat per la presó. Quin és el preu, com a treballadors, de viure cada dia durant molts anys situacions tan extremes? No sé si, en certa manera, us poseu una cuirassa i aneu tirant, si necessiteu ajuda externa i teniu també disponible ajuda externa. És a dir, com es viu un dimarts qualsevol vivint situacions així?
3: A mi m'agradaria afegir, Oriol, a totes les coses que has dit, no? M'agradaria afegir també temes de salut mental, per exemple, o temes de, ara, temes de llindars de pobresa, amb la crisi de l'habitatge que estem patint no només a Barcelona, sinó a l'àrea metropolitana, no? O processos complicats migratoris. Llavors, tot això és afegir, no? Situacions o temes estructurals, famílies que porten molts anys, malauradament, funcionant, a mi no m'agrada, fora del sistema, no? O d'una altra manera de funcionar. Llavors, tot això s'afegeix.
0: El preu personal.
2: Sí.
3: Sí. I llavors sí que és veritat que totes les professions d'atenció al públic, no? Mestres o metges o l'àmbit social, no? Tenim un extra de patiment emocional o d'ansietat o d'estrès per la càrrega assistencial que portem, però a l'EAIA, l'Anna i jo que portem molts anys, creiem que té, amb tot el carinyo amb els altres, no? Però té un plus, un extra, no? Perquè al final estem parlant d'una cosa molt bàsica, com és el dret de la infància i adolescència, no? A tindre una vida plena i amb benestar, no?
0: Però l'arribada a casa, Anna, tu com arribes?
2: Bueno, hem passat molts anys, com diu el Lupi, i jo ara mateix que estic fent el seguiment de les famílies extenses, estic com una mica més calmada a nivell emocional, perquè és un altre tipus d'encàrrec, de seguiment, d'ajudar-los, no? Una mica a saber com gestionar les coses amb els infants que ja estan tutelats i tenen ells la seva guarda. Però anteriorment jo he tingut moments a casa complicats de la meva parella haver de calmar-me la nit perquè tenia un malson, d'haver d'anar a psicòleg, evidentment, per desfogar-te tu, no? Com deia això, al final també tens els companys amb els quals pots anar-te desfogant cada dia, però com diu l'Anna, doncs, quan tornes a casa... I després hi ha un canvi també important, no? Que quan jo vaig començar a l'EA ja no era mare. Quan fas mare també canvia la...
1: Com t'atreveix això.
0: Mira, ara parlem de les reivindicacions i els sous, perquè la pregunta no cal que em digueu, però esteu ben pagats?
2: Bueno, aquí hi ha un tema important que també nosaltres com a treballadors socials també és una reivindicació que estem intentant posar en auge, és el tema aquest, no? Que nosaltres com a treballadors socials cobrem menys que els psicòlegs o pedagogs que estan treballant i fent la mateixa feina que nosaltres.
0: Mira, una altra de les diferències. Fa uns dies, Uri, tu vas fer una radiografia de com estan els CRAE, que són els centres de menors, n'hi ha de diferents tipus, amb més places a Catalunya, més de 3.000. La gent dels EAIA està acostumada a fer seguiment de menors en aquests espais. Fem una mica de resum de com són i de com funcionen.
1: Sí, fa res, un parell de setmanes aquí a CERC Catalunya explicàvem, i segurament això és una de les coses més importants, és que pràcticament tots els CRAE, tots aquests centres de menors, estan gestionats per empreses privades. Són 150 centres subcontractats per només 7 de gestió directa de la Generalitat, i això implica que més del 95% dels infants estan atesos per professionals que de mitjana cobren un 40% menys que els funcionaris que fan la mateixa feina. Però el problema no són només els sous, que en alguns casos ronden els 20-25.000 euros anuals, sinó caps de setmana, nits, festius, ratios...
5: Estamos expuestas a trabajar una persona sola con 9 criaturas, ¿no? En turnos de 12 horas o de 24 horas. Y esto es algo que se ha ido hablando, ¿no? El cómo nos enfrentamos a las jornadas de trabajo en solitario, sin recursos y con una tipología de criaturas que requieren más presencia educativa.
1: És l'Alba, que és una educadora que treballa a un CRAE de la província de Barcelona, que ens deia que per culpa d'aquestes condicions, sumat a la intensitat que ja té la feina per si sola, que implica tractar, com deia l'Anna i el Lupi, amb un col·lectiu molt vulnerable, la gent als CRAE dura molt, molt poc als seus llocs de feina.
5: Está costando encontrar gente titulada que quiera venir a trabajar a los CRAE. Tiene que ver con un tema de convenio, de salario y de condiciones laborales, ¿no? Hay una fuga de profesionales hacia convenios como el de sanidad o el de educación.
1: I una altra cosa que tenen els CRAES, que n'hi ha que són molt grans. El més gran de Catalunya, a Barcelona, té 60 criatures que hi estan vivint. Recordem, les edats poden anar de 0 a 18 anys. I n'hi ha una desena que en tenen més de 30. A més, i això és una de les coses que el govern ha dit que s'ha de corregir com abans millor, hi ha 96 nens i nenes de menys de 6 anys que viuen en aquest tipus de centres de menors.
0: Ho hem escoltat, eh? Ràtios, sous, i que duren poc els seus llocs de feina. Ara que us preguntava, Oriol, el pes que suposa, si, com el porteu vosaltres, deixar-ho, heu pensat alguna vegada d'anar-vos-en?
2: Jo ho he pensat moltes vegades, en moments així més dèbils ho he pensat, sí.
3: Sí, moltes vegades. A vegades també trobem a faltar certa possibilitat de mobilitat dintre d'un ente tan gran com és l'Ajuntament i serveis socials, no? A vegades troba molt a faltar mobilitat. Hi ha gent que porta molts anys treballant amb els CEAIES, amb el que això comporta a nivell emocional. Sí, sí.
1: Vosaltres, fent els seguiments de famílies i de criatures, visiteu molts CRAE, la gent del CEAIA veu molts CRAE i fa molt contacte. No sé si vosaltres noteu aquesta diferència entre els centres privats i els que estan gestionats de manera pública, si també el xoc que us suposa, no?, veure gent que treballa per empreses privades amb aquests sous que directament són vergonyants i immorals per la feina que fan.
2: Jo, des de la meva visió, dels professionals que coneixem i que hem treballat molts anys, sempre dic que gràcies a aquests professionals que tenim, perquè hi ha vegades surto de fer un desemparament o acompanyar algun nano a un centre, dic, menys mal d'aquest equip educatiu del centre, de la direcció, no? I inclús de...
0: fonamentals com vosaltres.
2: Esclar, sí. Inclús hi ha un tema que és la furgoneta de trasllats, que dius, madre mia...
0: Què és la furgoneta de trasllats?
2: La furgoneta de trasllats és un equip també que es diu l'equip de trasllats de la DGPIA, on són professionals que fan que jo necessito que anem a buscar a l'infant al domicili i anem amb una furgoneta i aquest nano va cap al centre. Els professionals, xapó, o sigui, fan un acompanyament que necessita, que no van preparar un dia una caixeta amb xutxes.
0: És que se m'encongeix el cor amb el que esteu explicant.
2: Li donen tota una vinculació que igual acaben de conèixer a la nena. Jo igual porto un vincle amb ella, però ells no. Coneixen cada dia o a vegades nadons que se l'emporten a un centre perquè no hi ha famílies d'acollida, com deia...
3: Sí. Tot i això, el que deia l'Oriol, la privatització i externalització dels recursos, sobretot residencials, que quan els nanos passen moltes hores en un sector feminitzat, clarament, no? I molt precaritzat. Jo penso que no ajuda. Jo penso que tindre centres gestionats de manera pública, amb diner públic i amb uns estàndards de qualitat pública, sense desmereixer la seva feina, òbviament, dels companys i companyes que treballen a la privada, però significaria una millora en les condicions de la plantilla.
0: Fa 4 mesos que esteu de vaga. Això quants dies són, més o menys? Ho teniu controlat?
3: Nosaltres hem començat les vagues aturades parcials des del 3 de febrer.
0: Esteu bé?
3: No. No,
0: si era, perquè... perdoneu, no, és una pregunta retòrica, però igual em dèieu, veiem que això s'està movent, no.
3: No, perquè a més és una qüestió que tenim la sensació que plou sobre mullat, perquè són reivindicacions històriques, encara en podem entrar més concretament, ¿vale? Són reivindicacions històriques que malgrat que el departament fa un esforç, no? Pensem que és conscient, perquè també es fan estudis de riscos socials cada 4 anys, etc., no? Però és evident, no?, que hi ha moltes mancances a nivell de plantilla. I
0: mancança de plantilla, sous, ràtios.
3: Bueno, és si poguéssim, podríem... L'estrès laboral, no? Hi ha una incidència molt alta en temes, tot i que no tenim dades oficials, perquè, òbviament, la protecció de dades, no? Però hi ha una incidència molt important en baixes per temes d'ansietat i estrès, ¿vale? Les baixes són molt difícils de cobrir, això som conscients, perquè tot i que hi ha una borsa, la gent entra, a vegades, sense tindre moltes parteses, sense tindre formació especialitzada, i tot i que posen els esforços, i nosaltres, com a companys, venen companyes noves, intentem ajudar-los, diguéssim que no són operatius, fins que no passa un temps en el CEAIA i comences a controlar el tema de lleis i tal.
0: Sí, que no és aprendre de sobte
2: una setmana, no?
3: Sí,
0: llavors, a fer un informe, sinó llavors, que és enfrontar-se, no?
3: I aquí també hi ha temes com l'acollida a les persones que s'incorporen, els horaris que tenim ara que dificulten la conciliació familiar, perquè els companys són mames i són papes i tenen molts problemes per la conciliació familiar. la urgència, que forma part del quotidià, no? Ja atenem ja des de la urgència, no és per més un treball regular massa curós, sinó a vegades, moltes vegades, anem de tallafocs. Després hi ha també l'episodi de, no?, que també de les amenaces o agressions o denúncies, no?
0: És a dir, hi ha famílies que no estan d'acord amb les decisions que s'han pres, òbviament. I vosaltres sou el primer mur,
2: el primer...
4: que
2: s'enfaden.
4: I a més a més, jo crec que això també és una cosa que jo, que estic acostumat a parlar amb educadors i tal, feu una cosa que crec que em pareix molt bonica, que crec que rebeu aquestes agressions, rebeu amenaces de mort, però alhora també no voleu esbombar molt perquè no voleu criminalitzar les famílies ni estigmatitzar-les, ni voleu que quedi la idea aquesta, no? I aleshores també de vegades jo crec que us carregueu això a l'esquena, en certa manera, no?
2: Perquè al final pensa que nosaltres hem treballat amb aquestes famílies, saps de la història que venen i el que treball d'empatia és molt... molt, molt, molt, molt bèstia, no?, amb aquestes famílies. El que passa que quan et diuen tot això, penses, jolín, és que igual jo mateixa, en algun moment, si això m'ho féssim, jo també m'enfadaria, és lògic, sense acceptar, no?, sense justificar l'ús de la violència ni res, però clar, has de tenir la capacitat d'explicar-los de això, és per això i per l'altre, per aquests indicadors de risc, i és important que ho entenguin.
3: El llindar d'acceptació de certes situacions o certes situacions violentes, per regla general, està com molt elevat. Sí. No? Passem per moltes coses que potser un metge, un jutge, un policia, com a figures d'autoritat, això és una altra bella reivindicació del nostre col·lectiu, no són figures legalment d'autoritat, en la qual les famílies sempre tenen més marge per agredir-nos, per amenaçar-nos, no?
0: Sí, ho ha dit molt clar, l'Oriol és la trinxera. Deixeu-me preguntar-vos una cosa, és que tot just fa un any de la remodelació de la DGAIA, tot havia d'anar millor.
2: Bueno, nosaltres en el dia a dia no ho hem notat, de moment. Tot això dels professionals que havíem de venir, tota aquesta, no, ajuda, aquesta paraula de prevenció que veiem molt dels professionals que estem al dia a dia treballant i des de l'Ajuntament, que també s'està intentant, no, crear projectes nous per treballar això, no? Al final, nosaltres, ara et deia, no, que treballo jo ara justament fa 4 anys amb el CIFE, que és l'acompanyament a les famílies extenses. Els hi dediquem un temps, els hi proporcionem treball grupal, no?, perquè entenguin que al final el que fan ells no és només que ho facin ells, sinó que hi ha tot un col·lectiu que fa això, llavors que facin xarxa, que s'ajudin entre ells. Llavors és important que es puguin, les hi puguem veure, que no siguin invisibilitzades, que els hi donem a l'espai que tenen. I no hem notat gaire, no, al revés.
3: La prevenció és una paraula molt, molt grossa, no? S'han d'invertir recursos, s'han d'invertir personal, s'ha de tenir una previsió en quant a la prevenció. A vegades nosaltres, la sensació que moltes vegades tenim és que arribem massa tard a ajudar aquest infant, aquest adolescent, aquesta família, no? Sí. Llavors, bueno, és una situació molt complicada en aquest sentit.
4: Anna i Lupi, vosaltres avui heu vingut aquí a títol personal a explicar-nos una mica quina és la vostra visió, quina és la vostra perspectiva, i estem molt agraïts. Crec que ens havíeu demanat poder fer una última intervenció, que volíeu comentar alguna cosa amb la resta de companys que treballen també a l'Ajuntament.
3: Bueno, nosaltres des d'aquí volíem, com a col·lectius d'atenció a la infància, volíem expressar la nostra solidaritat amb molts serveis de la ciutadania, de l'atenció a la ciutadania, com són els serveis de protecció a la infància, CEAIA, CIFE, CEAIA Central, terapèutic al NIU, serveis socials d'atenció primària, les OACs, les oficines d'atenció al ciutadà, que també estan en la lluita, la xarxa 03, escoles Bressol, l'àrea de feminisme, SALA, UTEC, biblioteques d'ensenyament, que són col·lectius que estem a primera línia de ciutadans i bueno, ho estem passant malament. Sí.
0: Jo, Anna i Lupi, us agraeixo moltíssim que el vostre testimoni, també us agraeixo la vostra feina, que és encomiable, que és necessària, que és lloable per totes les bandes. També la vostra sinceritat, perquè jo sé que venir aquí a la ràdio i denunciar públicament tot el que viviu és molt important, però cal parlar-ne i cal que sigueu escoltats com cal. Moltes gràcies per haver estat aquí.
2: Gràcies per donar-nos veu. Moltes gràcies.
0: Oriol Soler, gràcies per
4: vestir
0: aquest tema com cal, que era molt necessari.
4: Gràcies a tu, com sempre.

0: Congrés dels Diputats el discurs que el 8 de juny farà el Papa al Congrés dels Diputats. Sobre aquesta visita, atenció, perquè els patrocinadors que porten diners perquè es pugui fer podran aplicar-se deduccions fiscals. El govern ha declarat aquesta visita com a esdeveniment públic, d'interès públic, com demanaven els organitzadors, que diuen que ja que el govern no aporta diners, almenys que permeti amb aquesta declaració que les empreses que el patrocinen accedeixin a desgravacions fiscals, i així serà. S'ha aprovat un real decret que ho permet. Quins patrocinadors? Doncs hi ha bancs com el Santander, el BBVA, el Sabadell, el Banc Inter, també asseguradores, també empreses de telefonia, Telefònica, CS, Ferrovial, Endesa, Deloitte, també Iberia. Totes aquestes companyies podran fer-se desgravacions. I Mango deixarà vacant la vicepresidència de la companyia després que Jonathan Andic hagi renunciat temporalment al càrrec per dedicar-se a la seva defensa. El fill del fundador, acusat de matar el seu pare, assegura que la seva imputació és injusta i infundada. La multinacional també ha tancat files amb ell. Andrea Villòria.
1: Tant l'acusat com la marca han trencat el silenci una setmana després que el primogènit fos detingut i acusat de matar Isaac Andic. En una carta als treballadors, Jonathan Andic diu que l'atenció que li requereix defensar-se d'homicidi és incompatible amb mantenir el seu càrrec i responsabilitats a Mango. En el text afegeix que sent dolor, impotència i frustració és literal per estar acusat de matar el seu pare, unes acusacions que troba injustes i infundades. Ara bé, confia que la veritat, afegeix, s'acabarà imposant. Per la seva banda, la direcció de Mango també s'ha adreçat en una altra carta als 18.000 treballadors per traslladar el suport i comprensió a l'acusat, que juntament amb la seva germana es conserva el 95% de les accions de la multinacional.
0: I per cert, ja s'ha declarat des de fa pràcticament migdia un incendi al Parc Nacional de Doñana. Afecta el cor d'aquest parc nacional, un ecosistema d'un altíssim valor ecològic. El foc va començar diumenge, el vent que bufa la zona està complicant les tasques d'extinció. L'última xifra és de 400 hectàrees cremades i la Junta d'Andalusia sospita que aquest foc ha estat intencionat. I tornant a Catalunya, demà recordeu que hi ha vaga a totes les escoles i instituts. Segona jornada, encara quedarà la del dia 5 de juny. Avui hi ha hagut protestes d'estudiants de secundària i batxillerat. És la protesta que han convocat els sindicats d'estudiants dels Països Catalans al centre de Barcelona. Ara hi ha una reunió en marxa entre sindicats de professors i la conselleria, i sobre la taula per primera vegada un nou element, la queixa de directors d'escoles i instituts que asseguren que no se senten representats per aquests sindicats de mestres. En un manifest que han signat ja uns 1.300 directors, més de la meitat del total que hi ha a Catalunya, demanen tenir veu pròpia per poder decidir recursos i estratègies educatives. Santi Pubill és director de l'Institut Lledonosa de Lleida i Segundo Jiménez de l'Institut Escola Llinàs Martí i Pol de Lliçà d'Amunt.
2: Professors, professores, moltes vegades no estem preparats per certes característiques dels alumnes i necessitem algú que professionalment ens ajudi. La baixada de ràtios també alleugeria una mica aquest tema. No és el mateix que tinguem 30 alumnes per classe que en tinguem 22. Per tant, la diversitat ja quedaria més diluïda i ja la podríem treballar millor.
3: Per mi, principal reivindicació és abaixar ràtios. Ràtio 20 a primària infantil, mantinguda, sense augments de ràtio, i ràtio 25 a secundària.
4: Teje, agradaria el balcó. Quan jo veig el Teje, que està separant-se del micro, amb el telèfon, escoltant, i no m'està mirant, i està teclejant, que sabem algú?
5: És que ja és oficial.
4: Ja és oficial. Alexia Putellas.
5: Espera, que me'n passo el nus. Sí, sí, Alexia Putellas deixa de ser jugadora del Barça a partir de que s'acabi la temporada, que queden dos partits de Lliga. Per tant, demà, que és l'últim partit al Johan, Alexia juga el seu últim partit amb la samarreta del Barça com a local davant de la seva afició. Ho acaba de fer oficial ara mateix al seu compte d'Instagram.
4: És que tinc la pell de gallina, mira, ja ho sabíem. M'has dit que això podia passar avui.
5: Sí,
4: acaba de passar ara mateix.
5: Ho ve explicant l'Anna Palet des del que t'hi jugues, que si la voluntat era poder-se acomiadar com tocava demà, no hi havia més remei que fer oficial avui. Seria estrany fer-ho demà en dia de partit. Suposo que ara veient, és un vídeo llarg, és un vídeo que repassa des dels seus primers cops al Camp Nou amb 6 anys, quan era una nena i no es podia imaginar que les nenes que quan creixien es tornaven dones podien jugar davant de 90.000 persones i com hi anava amb el seu pare, el que va perdre quan era petita, i tot el llegat emocional que això li suposa, i com ha format part d'aquesta transformació de l'esport i del futbol femení, especialment amb la generació de futbolistes que l'han acompanyada des del 2012 que va arribar al Barça, de tot el que han aconseguit a nivell esportiu i també a nivell social, i de com ha estat la història perfecta.
4: El nus, m'ha agradat com has dit. Espera que me'n passo el nus. Tens ara una hora per fer una graderia extraordinària sobre Alexia Putellas.
5: És que a més
4: no?
5: Hi ha posat música de la Rosalía. No em sé els títols de les cançons del Bergame. la que diu... Jo que...
4: Tens a Joan Bufill aquí, quina, sisplau.
5: Jo que vengo de
4: les estrelles,
5: que me convierto en... Ara me convierto en polvo.
0: Ah, és Magnòlies.
5: Magnòlies, això, és que em sortia Memòries, però sí. No, perquè Memòries és en portuguès.
4: Tira-me.

0: Magnolias.
1: Tira-me Magnolias, on Rosalía parla del seu propi funeral.
0: És la nostra preferida, no?
1: Sí, és l'última del disc.
2: Sí, exacte, és una que acaba el disc, doncs amb Magnolias s'acomiada...
0: De veritat que tinc la pell de gallina.
1: Penso la quantitat de gent que estarà trista, que el diumenge li cridaven allà a Maria Cristina, quédate.
0: Clar, quédate.
2: És que amb l'Anna Palet, que hem dinat junts i tot plegat avui, després de...
0: L'Anna deu estar plorant, mira què et dic,
2: l'Anna Palet. L'Anna ha estat en un acte molt a prop de la ràdio, que hi ha tres jugadores del Barça. S'ha fet oficial això mentrestant Catacoll, Clàudia Pina i Quica Nazaret, que deuen seguir encara de festa des de dissabte. Amb un acte promocional i a veure què ens porta, a veure què ens explica. Analitzarem aquestes claus i sobretot repassarem què significa Alexia Putellas pel Barça i per l'esport i per la societat. Per tot el que ha transcendit, simplement li rendirem homenatge amb els sons, perquè la ràdio són sons que amb els que hem anat relatant aquesta...
0: Enganxadíssims avui a la graderia a quarts de nou. Alexia Putellas acaba de ser oficial, deixa el Barça, i en Teje està com a afectat.
2: És que ho dèiem, la Palet, que estem, ho dèiem dinant, que estem en estat de negació. Que no ens ho creiem, no t'imagines el Barça sense Alexi. L'altre dia Clàudia Pina ens deia el que dijugues, és una mica com va marxar Messi, que doncs marxa Messi i no t'imagines com serà el Barça sense Messi quan comenci la temporada, doncs que marxi Alexi és una mica el mateix, no ho assimiles, però vaja. Tocarà fer-li un comiat a la sala.
0: Total, i t'escoltem ara a quarts de nou, tot dedicat a Alexi. Gràcies, et deixem treballar. Carbó, com estàs?
3: Amb dubtes.
0: Amb dubtes? Aviam.
3: Et menteixo o et dic la veritat?
0: La veritat, sempre la veritat.
1: Per davant.
3: Val. 2 graus més de temperatura, us van bé?
1: Avui,
0: jo no entenc que hi hagi 2 graus. O sigui, no és que ens vegin bé o no, és que sembla increïble que pugi que aquests dies pugui estar tan alta.
3: És el que hi ha. Ha quedat una mica repelent, això, ho reconec. Des de demà fins al cap de setmana, depenent de la comarca, però a gran part de Catalunya, entre demà i divendres assolirem les temperatures més altes d'aquest episodi, i dijous, algunes comarques també divendres, podríem assolir, ja ho insinuàvem ahir, el rècord de temperatura per un mes de maig des que hi ha dades.
1: També dèiem ahir que...
3: Més de 35 graus a moltes poblacions de l'interior. Mira, per exemple, a la ciutat de Lleida, el rècord, si no recordo malament, ara està al voltant dels 36 com algo, doncs al Pla de Lleida podríem arribar als 38 en aquests 3 pròxims dies. Dit d'una altra manera, calor, la paraula excepcional ja comença a estar gastada, no? Perquè, insistim, tindrem valors de fa 4 anys, tan sols, al maig del 2022. Molta calor, i això vol dir també molta precaució, perquè entrem ja en aquell llindar de temperatures que per això es donen els avisos, no? Ja anirem veient si van sortint avisos per situació meteorològica de risc, i la calor, sobretot, és un risc per els dos extrems d'edat, els més menuts i els més grans. Ja sabeu, el missatge que repetim tantes vegades a l'estiu, doncs és vàlid també per aquests dies, sobretot que estiguin hidratats. Esportistes, bé, els esportistes no cal dir-ho, però aquella gent que també practica esport inconscientment, aquests dies es poden veure sobre l'asfalt a més de 32, 33 graus, ciclistes traient la llengua i aconseguint no sé què. Bé, que s'ho pensin, perquè serà una situació també perillosa. D'entrada, aquesta pròxima nit, encara la temperatura podrà baixar. Això és el que està salvant una mica la situació, que a les nits la temperatura baixa amb facilitat. A la ciutat de Barcelona tornarem a estar al límit de mínima tropical. Com les dues últimes nits, hi haurà alguns barris, sobretot a la part més alta, on ens quedarem una mica per sobre dels 20 graus. A la resta de la ciutat baixarem lleugerament dels 20 graus, però la major part de la nit estarà per sobre dels 20. I dins de les vivendes ja tenim 24 o 25 graus, allà que el descans ja es fa difícil. Però, com deia, demà al matí l'ambient en general serà entre agradable i fresc, i després tornarà a fer sol amb molt bona visibilitat, temps radiant durant tot el dia, i les màximes ja se situaran al voltant dels 30 graus arran de costa. Aquesta dada l'hem de dimensionar.
0: Sí, perquè una cosa, l'aigua, jo t'ho dic, està freda encara,
3: Vas ficar l'aigua quants dies fa?
1: Jo ahir estava freda, estava freda una mica.
0: Clar, és que el bufit no hi era.
3: Saps què passa?
0: Jo dissabte i diumenge. Va, freda.
3: Des de dissabte ha pujat ja uns 3 graus, val? I, clar, això de la percepció de la temperatura, si en l'aire és complicat, amb l'aigua encara molt més, val? Però visió de satèl·lit, és a dir, dades de satèl·lit, el que ens està dient que ara mateix a gran part del litoral de Catalunya ja està al voltant dels 22 graus. És una temperatura altíssima per les dates, això seria habitual a finals de juny. Doncs bé, ja la tenim, i això ja sabeu que és un reservori d'energia per quan hi hagi tempestes. Les temperatures, com dèiem, demà a la tarda ja al voltant dels 30 graus a tota la nit de la costa, quan habitualment arran de costa a Catalunya era molt difícil en ple estiu superar els 30. Doncs bé, finals de maig i demà ja tindrem màximes al voltant dels 30 arran de costa i a tot l'interior, també a les valls del Pirineu i al perlitoral, màximes a 30-35 graus, superant els 35 als llocs més càlids de ponent. A partir de dijous podrien tenir algunes tempestes, que això faria més curta la calor, però vaja, dijous, com dèiem, apunta al dia més càlid d'aquesta situació en el conjunt de Catalunya.
0: Doncs que sàpigues que Rosa Badia s'ha ficat avui a l'aigua i diu que l'aigua està estupendíssima. Calbó, gràcies.
3: Que vagi molt bé, salut.
0: Antoni Suárez és el control de so, ara són les 7:37 d'aquest dimarts 26 de maig. Fem una pausa, que tenim ja preparada la Susana Ruiz amb la seva recomanació.
1: Sí, perquè la música no, avui no la podem fer,
0: no,
1: la farem demà.
0: I era
1: Diplo,
0: no, no fem demà, no dic res.
1: Demà ho fem. Demà. Demà ho
0: no
1: fem.
0: Dic res, no dic res.
1: No fem
0: dos minuts. Ja la tornem.
4: El balcó.
5: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
6: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
5: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
7: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
9: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
8: Hazte mutuera.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: Movistar Plus tiene el plan libre, cines, series y mucho más por solo 4,99 al mes. Todo el entretenimiento que quieras en una sola plataforma, sin buscar en otro sitio, sin complicaciones. Y no necesitas cambiar de compañía. Lo contratas y listo. Advertencia, con todo esto dentro, no podrás ver otra cosa. Movistar Plus. Plan libre, 4,99 al mes.
11: ¿Molestos ruidos que no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin Noche con Escolcia relaja tus oídos para que duermas mejor. Sonofin Noche.
12: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil. Para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
13: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
14: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
13: Y así responde un experto de Verisure ante el peligro.
14: Soy Ana de Verisure. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
13: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger. I
15: want to break free. Si estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es un número uno. Todos tus números uno suenan en los 40 Classic. I want to break free. Los 40 Classic. I want to break free. Solo tus números uno.
16: Tomás buscaba un coche con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia. Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
17: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
18: Renueva tu ingenio cada día con la nueva sección de juegos del País. Ahora con más funcionalidades para más entretenimiento. Entra al archivo completo, sigue tu racha y disfruta en exclusiva de juegos de autor como Tarkus o Mambrino. Suscríbete solo a juegos por 3 euros al mes o hazte suscriptor premium y accede también a todas las ventajas del País.
19: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER y SER Catalunya. Al balcó. Amb Anna Puigbold.

0: Dimarts de llibre, Susana Ruiz, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Mira, que t'enyoràvem ja.
2: Sí. I els seus llibres.
0: I els seus llibres. Avui ens portes Oxígeno, de Marta Jiménez Serrano, publicat per l'editorial Alfaguara, en castellà, que de fet és la versió original. Uh-huh. És un llibre d'autoficció o literatura del jo? No sé, hi ha diverses maneres d'anomenar aquest gènere, que és bàsicament un testimoni personal, no?
1: Exacte, sí. Un dissabte de novembre de l'any 2020, l'autora Marta Jiménez i el seu xicot en aquell moment, el Juan, van estar a punt de morir per intoxicació de monòxid de carboni per culpa d'una caldera en mal estat. Caldera d'un pis de lloguer a Madrid. Dic això perquè hi tornarem, a la qüestió del lloguer, perquè té un pes important en el relat. La Marta i el Juan van haver de ser evacuats amb dues ambulàncies a l'hospital i els va nedar molt poc de no poder-ho explicar. Aquesta experiència traumàtica va deixar seqüeles emocionals de certa profunditat a la Marta i en aquest llibre doncs ella explica tot això, no? Ho amaneix amb reflexions sobre la vida i la mort, però també amb altres coses, records de la seva infantesa, la casa del poble, la relació de parella amb els amics... I té una denúncia velada a la catastròfica situació del lloguer a Espanya, que des de fa anys realment és un dels principals problemes que patim els ciutadans.
2: Déu-n'hi-do, quantes coses. Per on comencem?
1: Jo crec que el més oportú és el motiu principal del llibre, no? Que és aquesta experiència propera a la mort que va patir l'autora i tot el que va desencadenar dins seu a nivell emocional. La Marta Jiménez diu que pensava que mai no seria capaç d'escriure aquest llibre perquè va ser una vivència molt traumàtica. Hi havia coses que no volia explicar, d'altres que no sabia com explicar-les. I al final, després de vora 5 anys de teràpia amb el psicòleg, diu que es va rendir perquè ja s'havia convertit en una obsessió.
3: Yo creo que la motivación primera es una mezcla de necesidad y obsesión. O sea, cuando no te puedes quitar algo de la cabeza, yo hasta ahora el método más eficaz que he encontrado es escribir un libro. Es un método un poco lento, pero lo escribes y realmente lo dejas fuera ya, ¿no? Yo a este libro me rendí porque no era un libro que me apeteciera escribir. Pero es que, claro, cuando no se te va de la cabeza, pues te metes a ello.
1: I no només va escriure el llibre, sinó que, a més, des de fa mesos que n'està fent promoció, una cosa que diu que també pensava que no seria capaç de fer.
3: Al principi jo pensé que no iba a hacer promo de este libro, porque solo escribirlo me ponía mal. Las cosas que tenía que recordar me daban mucha ansiedad. Y la verdad es que la promoción está siendo como la guinda de la cura, ¿no? O sea, el ver que, que ya puedo hablar del tema sin ningún problema está siendo bonito. Es verdad que es muy distinto... escribir que hablar en una entrevista. Yo siento que en un libro podría contar casi cualquier cosa y en una entrevista no. En una entrevista vas con otro tono y con otro registro, pero están siendo buenas conversaciones sobre muchos temas también, porque el hecho traumático está en el centro del libro, pero creo que de ahí salen muchas cosas y está siendo interesante.
1: És bonica aquesta idea, no? Sí. Ella diu que la teràpia amb el psicòleg va ser la cura i que escriure el llibre i fer-ne la promoció ha estat la guinda, no?, d'aquesta cura, com explicava ella mateixa en aquesta conversa. Avui els talls que sentirem són d'una conversa que va mantenir amb l'actors en un acte organitzat per l'editorial.
0: És que jo trobo dificilíssim exposar públicament una situació tan íntima com és estar a punt de morir. I sabem que milers de persones ho aniran llegint, remenant...
1: Clar, enrere, endavant, no? Analitzant-ho tot i disseccionant-ho. Ella, com que li costava molt, va començar a escriure el llibre com si fos una novel·la de ficció. Va començar amb un narrador en tercera persona i va transvasar la seva experiència pròpia a uns personatges que eren l'alter ego d'ella i del seu company. Però tampoc no se sentia còmoda amb aquest format perquè era la seva història, era la seva vivència personal.
3: Cuando todavía no había pasado el tiempo suficiente, la tercera persona me permitía a mí alejarme de la historia. Y de hecho escribí muchas escenas en tercera persona que están, lo que pasa es que están ya con el narrador en primera, ¿no? Pero sí que hubo un momento que también hablándolo con amigos y tal, recuerdo un amigo en concreto que le conté de qué iba toda la historia y le dije que la estaba escribiendo en tercera persona y me dijo, ¿por qué? Y claro, sí que había algo de... Es que esto tiene... no sé, había cierto sentido por una vez en que me hubiera pasado a mí. Entonces vencí un poco la pereza de la autobiografía, de la autoficción, del auto lo que queramos, ¿no? Y yo creo que la vencí haciendo de ello un juego literario. O sea, no deja de ser un juego literario el decirle al lector lo que te voy a contar aquí es la realidad, no es literatura, esto es exactamente como pasó. Si yo me estuviera inventando esta historia, pero creo que cuando entré en ese tono conseguí entrar en la primera persona i contar-lo tal i com està.
1: I llavors és lògica. Quan es va passar a la primera persona i en tot moment queda claríssim que és la seva pròpia experiència. I una cosa difícil que ha fet, una cosa que és difícil sempre, jo crec, en qualsevol llibre, però en aquest cas molt més, i ella ho ha aconseguit, la Marta Jiménez, que és mantenir un cert suspens, no? Tot i que els lectors coneixen al final, abans de començar el llibre.
0: Sí, clar, es va salvar.
1: És evident. Però tot i així ha aconseguit que el ritme no decaigui en cap moment.
3: Fue uno de los retos del libro, que tuviera suspense, aunque el libro tiene un gran juego de realidad, de decirle al lector, te lo estoy dando en crudo, bueno, también hay construcción literaria, ¿no? Y claro, era un reto enorme porque yo soy la protagonista, yo soy la narradora, entonces es evidente que el spoiler estaba hecho, ¿no? En el momento en que yo lo estoy contando, la tensión no podía ir tanto por si sobrevivo o no, que es evidente que sí, y no sé muy bien cómo la generé, creo que más en la pregunta de cómo, ¿no? ¿Cómo sobrevive? Y en todas esas preguntas también sociales, emocionales y existenciales que van acompañando a la historia del libro, ¿no?
2: Com està estructurat el llibre? Com comença? Discorre i acaba el relat? O sigui, em refereixo si és lineal, va fent salts en el temps...
1: No, va fent salts. Comença el relat amb una imatge, que és ella mateixa desplomada inconscient al terra del quarto de bany del pis, on la parella s'havia mudat pocs mesos abans.
0: Ja tenia pell de gallina.
1: Sí, sí. La caldera feia mala combustió i ell, sense adonar-se'n, doncs s'havien anat intoxicant fins gairebé la mort. A partir d'aquí explica com va passar l'incident. No dic accident perquè no va ser accidental, ja després entrarem en el tema. També viatja, com deia abans, a la seva infantesa, a altres moments de la seva relació de parella, fa reflexions sobre la mort i també recull casos reals, verídics, d'altres persones que van morir o van estar a punt de morir per inhalació de monòxid de carboni. La Marta Jiménez explica que va investigar, que es va documentar sobre aquestes altres víctimes per donar més realisme a la seva pròpia experiència.
3: El reto de este libro era que mi anécdota personal no le importa a nadie. Por muy bestia que sea para mí, eso no da para un libro. Entonces el reto era, yo sabía que algo tenía que contar, yo sabía que lo que me había pasado me estaba tocando en diferentes capas y que daba para libro, pero fue muy difícil entender cómo llevar eso a otro lado.
1: I tots aquests ingredients que dèiem, doncs ella els amalgama molt bé i el resultat fa que no estigui satisfeta.
3: Está ocurriendo algo muy extraño porque ha tenido mucho impacto, pero al mismo tiempo es un libro muy personal y en el que yo he vertido mucha vulnerabilidad. Entonces, para mí es muy bonito sentir que me leéis bien. No ya solo que me lea mucha gente, que la cantidad está muy bien y la valoramos y la agradecemos, pero siento que se me lee con la misma sensibilidad con la que yo he intentado escribirlo y eso... Uf, es muy guay, me da mucha satisfacción ver que el libro se entiende con complejidad y con sensibilidad.
1: I la veritat és que sí, jo no sé si el llegim bé, però realment es llegeix molt bé.
0: Home,
1: aquest llibre
0: té una bona pinta. Clar, tu has dit que la Marta Jiménez va perdre la consciència quan es va intoxicar amb el monòxid de carboni. Clar, hi ha tota una part de l'experiència que no la recorda, segur. No sé com ho ha reconstruït, en base a què?
1: Doncs sobretot s'ha basat en el relat de la seva parella, les coses que ell li explicava. El Juan havia baixat un moment al carrer a comprar unes coses. Llavors s'havia oxigenat una mica. Per tant, estava menys afectat, tot i que també ho estava, també va acabar a l'hospital, però no estava tan greu. Y después también va a buscar un otro narrador que resulta de una gran tendresa.
3: Yo me pongo a escribir este libro, soy la protagonista, soy la narradora y resulta que no me acuerdo de absolutamente nada de lo que ocurrió en el clímax de la historia, ¿no? Entonces, esto fue muy difícil y yo enseguida me doy cuenta de que tengo obstáculos de lo más tontos, como que no sé cómo se llaman las partes de una Ubimóvil, ¿no? Entonces, contacto con el Suma 112, ellos me reciben encantadores, me enseñan todas las partes de la ambulancia y yo les llevo el informe de aquel día. Y ellos me pusieron en contacto con Víctor, que fue el enfermero que me atendió, y él me contó todo aquello que yo no recordaba, ¿no? Y fue muy bonito hablar con él y fue muy bonito tener su versión, ¿no?
1: És molt bonic, realment, al moment aquest, perquè el Víctor és una persona també molt sensible, molt empàtica. Però, bueno, tornant al relat, doncs és un relat que està construït amb diverses veus, no? Amb diverses fonts.
2: Abans deies que el pis on es va produir la intoxicació era de lloguer i que aquest és un argument de pes, de molt pes al llibre.
1: Doncs sí, en aquesta qüestió la Marta fa una contundent crítica social perquè l'origen del problema, aquest incident que va estar a punt de matar-los a ella i al seu nòvio, era una caldera que, per desídia de la propietària, no havia passat cap revisió des de feia anys.
2: Ostres.
1: Quan la parella va iniciar els tràmits per llogar el pis, els de l'agència immobiliària els havien dit literalment que la mestressa, que vivia a Los Angeles, als Estats Units, no volia ocupar-se de res. Ella no volia haver d'ocupar-se de res. Al punt que va defugir tota la seva responsabilitat en els fets.
3: Yo tuve el libro parado varios meses porque no sabía cómo abordar el personaje de la casera porque me parecía tan villana de película de Marvel que era como, es que no... Si yo me la hubiera inventado, pues la habría que mostrar contradicciones, una parte humana, tal, pero yo no se la encontraba y creo que llegó un momento en que no se la quise dar tampoco, ¿no? Entonces, claro, el problema no fue solo lo ocurrido, sino que luego además ella pues no fue nada... Bueno, no se responsabilizó tampoco de lo posterior, ¿no? Y no validó nuestro dolor y se comportó como si nada hubiera ocurrido, que yo creo que es una de las principales... Ahí se te enquista el trauma, ¿no? Cuando lo que te está doliendo no es visto por el entorno.
1: És que només els va enviar un gerro amb flors, com si haguessin parit, saps? O sigui, no es va preocupar per res. La Marta la retrata sense cap mena de pietat, perquè la dona realment és una impresentable, i a més fa una extrapolació molt encertada d'aquest comportament concret d'aquesta senyora al lobby de propietaris de pisos en conjunt.
3: Esto fue gravísimo, pero de repente hay cosas menos graves que también son un despropósito, ¿no? Estamos pagando alquileres desproporcionados y resulta que tu casero te dice que no puedes hacer fiestas en tu casa o que no puedes tener mascota o que no puedes colgar cuadros en las paredes. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro hogar si no podemos celebrar nuestro cumpleaños en nuestra casa? O si no podemos colgar un cuadro en nuestra casa, ¿no?
1: Doncs tot això també és aquest llibre, aquesta crítica, no? Aquest sistema salvatge que tenim de lloguer.
0: Tema que amb en Bofill parlem constantment al balcó. És una decepció. Trobes en una situació tan traumàtica, hi ha un responsable identificat, que passa de tot. A mi m'ha semblat una mica com rebelejar del Pol, no? Que n'ha fet ara una sèrie... I clar, que no tingui la mínima sensibilitat per posar-se en el seu lloc.
1: Clar, és que aquest és el tema. No és només que t'has desentès de la teva obligació de mantenir la instal·lació del gas en condicions de seguretat, que estàs cobrant molts diners per aquest pis, sinó que a més després encara es feia l'ofesa a la senyora, saps? En plan, m'estan perseguint. Però hi ha una altra reacció que a la Marta Jiménez encara li va fer més mal, que és la d'alguns amics seus que van treure importància al que havia passat. Ella creu que és perquè... No había lesiones físicas.
3: Y creo que todavía asumimos muchísimo peor los dolores psicológicos que los físicos. Si yo hubiera tenido un brazo en cabestrillo o un pie escayolado, aunque eso habría sido menos grave, si yo me hubiera torcido un tobillo, yo no habría pasado el susto que pasé, ni creo que hubiera estado luego 5 años en terapia, ¿no? Y sin embargo, yo sobre todo sentía prisa. Prisa porque ya teníamos que estar bien, que las cosas ya estuvieran como siempre y creo que tenemos poca tolerancia al dolor ajeno, a acompañar heridas ajenas. Incluso creo que somos un poco binarios, ¿no? Es como, ¿ya estás bien? Bueno, pues puedo estar contenta ahora, pero me sigue costando dormirme, pero, o sea... És tot a la vegada, un poc, no?
1: A mi aquesta reflexió seva em va fer pensar, perquè crec que en general, ja em poso jo la primera, hauríem d'anar amb compte amb aquesta reacció que segur que tots hem tingut en algun moment. Jo sé quina actitud es refereix, m'hi veig, l'he fet alguna vegada.
0: Ja ha passat, no ens preocupem.
1: I òbviament es fa sense mala fe, amb intenció d'animar l'afectat, no? Allò que dius, vinga, va, que ja està, ja ha passat, podia haver sigut molt greu i no, però hem de pensar que minimitzar situacions que per algú són traumàtiques doncs potser no és la millor manera d'ajudar aquesta persona. Potser és millor no treure-li ferro i deixar-la que parli, que s'expliqui, no?
2: El to, el relat, és tràgic, és trist, perquè si ha necessitat 5 anys de teràpia per poder explicar-ho, és obvi que en ella va tenir un gran impacte emocional.
1: Sí, però en la línia de la tragèdia, la veritat és que és un to molt contingut. No cau en victimismes, ni en autocompassió, i fins i tot té tocs d'humor, que... No per això resta en gravetat el relat, al revés. És una manera, jo m'imagino que aquesta noia, la seva vida real, doncs és així, no? Mira, al final d'aquesta trobada amb els lectors, la Marta Jiménez va llegir un paràgraf, un fragment del seu llibre, i us l'he portat precisament per això, perquè veieu quin és el to.
3: De una rendija en el hormigón sale una hierba, y de un desliz y 3 cervezas sale un bebé. Y de dejar una cebolla olvidada en la despensa salen 2 bulbos más. En la humedad sale el moho, y aunque hemos asfaltado medio planeta, sigue habiendo pájaros y moscas y cervatillos. Ahora mismo mis pulmones bombean oxígeno y el aparato digestivo hace la digestión y las falanges se mueven sobre las teclas y los músculos abdominales me sostienen erguida. y los ojos brillan en sus córneas y la lengua saliva, y en el cerebro miles de neuronas dan saltos para que yo esté escribiendo esto. Esto ocurre cada día. La enfermedad, la muerte son posibilidades, posibilidades que a veces llegan a término. Pero entre tanto, esto es cierto. Tus neuronas centellean y tus pulmones respiran y tus falanges teclean, todos coreografiados para que puedas existir.
0: Uau, li faria una abraçada ara mateix a la Marta Jiménez Serrano per aquest Oxígeno de l'editorial Alfaguara. Magnífic llibre. Tinc ganes de llegir-lo i de conèixer-la ella. Mira
1: és,
0: què dic.
1: És molt, molt bonica aquesta noia, crec. La veritat.
0: Magnífic llibre. Susana, gràcies.
1: A vosaltres.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
5: Celebrem aquest cap de setmana la Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet. Veurem com la vida quotidiana del tèxtil i el ferrocarril marcaven el dia a dia. Aquest any, amb l'inici de l'esport del segle XX com a temàtica, amb competicions esportives, atletisme, ciclisme, boxa, tot ambientat en aquell moment i coincidint amb la celebració dels 100 anys del camp de futbol. Amb la Fira, gaudireu d'un conjunt d'espectacles d'època per a tots els públics, d'un mercat d'artesans, d'una mostra d'oficis tradicionals, de jocs tradicionals i d'exposicions. Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet. Feu un viatge en el temps. Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la unitat de memòria de la Clínica Sant Josep. Un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
6: I assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí, sí.
7: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: la cadena SER, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Les 8. El Ministeri de Consum ha ordenat el bloqueig de dues pàgines web de prediccions i apostes, Polymarket i Calx.
2: History has taught us anything. It's not to root against the underdog. Right, Peter?
3: No spoilers.
1: I això per què? Doncs perquè considera que són plataformes de joc d'atzar que operen al país sense llicència administrativa.
4: El govern espanyol ha obert un expedient sancionador contra les dues empreses i a partir d'avui s'anirà restringint l'accés a les dues plataformes fins que resolgui aquest expedient, i això pot trigar entre 3 i 4 mesos.
1: Pol Valero, com estàs? Bona tarda.
5: Bona tarda, Anna.
1: Només tu podies saber què són aquestes plataformes i per què estan guanyant tanta popularitat.
5: Doncs són pàgines web on es pot apostar sobre si passarà o no qualsevol cosa. No només són apostes esportives, és qualsevol cosa i sempre amb el mateix format. Una pregunta binària que es contesta amb un sí o amb un no. Per exemple, des de fa una setmana hi ha una aposta oberta que pregunta si l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero serà detingut abans que acabi el mes de juny. Ara mateix hi ha uns 18.000 dòlars apostats, és una de les apostes petites, i més o menys el 22% de la gent diu que sí, que serà detingut. Qualsevol persona pot crear un compte anònim i apostar, i també crear apostes perquè juguin els altres. Tenim exemples de tot tipus, per exemple, alguns que ens toquen de prop. Jugarà al Mundial Lamine Yamal, que encara està lesionat.
1: Diguem que tothom diu que sí.
5: 97% de la gent diu que sí. També si hi haurà eleccions anticipades a Espanya abans que acabi l'any, 29% de la gent diu que sí, o coses molt més absurdes. Per exemple, si la Taylor Swift, la cantant, es quedarà embarassada abans del 2027... Un 25% de la gent creu que sí. També a vegades s'aposta per quants tuits farà Elon Musk, si en algun moment, en un lloc concret, se superarà una determinada temperatura. O fins i tot hi ha coses més dures, podríem dir-ho així, que poden generar dubtes morals. Per exemple, coses relacionades amb la guerra, si els Estats Units, per exemple, tornarà a atacar l'Iran.
4: O sigui, qualsevol persona pot proposar apostes sobre qualsevol tema, qualsevol persona del món pot participar, i com funciona això?
5: Sí, és així. Es crea l'aposta i pot participar tothom, i llavors, en funció de la gent que participa, que respon sí o no, el sistema adjudica una probabilitat a les dues opcions. Per exemple, si detindran a Zapatero, 22%, el sí. Per cada 22 cèntims que poses, guanya un euro si es compleix la teva predicció. Com menys probable és un esdeveniment, més alt és el marge.
1: Sí.
5: Per exemple, pel cas de Lamine Yamal, que dèiem, tot i que està lesionat, que és molt probable que jugui, per cada 97 cèntims jugats guanyaries un euro
1: si
5: finalment juga. Són 3 cèntims de marge, o 3 euros si apostes 97 euros. Això, els que hi entenen de prediccions i estadística, diuen que els pronòstics aquests, més enllà dels diners, els pronòstics en si són molt fiables perquè agreguen moltíssima informació al punt de vista de moltíssima gent i que, a més, té incentius econòmics per prendre una decisió racional. No estan boicotejant l'enquesta perquè ja estan posant diners.
1: És que em sembla fort, de fiables.
5: Són bastant fiables. De fet, en alguns casos han funcionat millor que enquestes tradicionals. Per exemple, Calxi i Polymarket es van fer bastant famosos perquè van ser els primers que van predir l'avantatge de Trump a les eleccions presidencials del 24. Recordeu que hi havia un moment que estava molt a l'aire,
1: sí.
5: De què passaria.
1: Sí,
5: doncs,
1: sí.
5: A Calxi Polymarket va ser el primer lloc on van dir no, guanyarà Trump, i a més amb avantatge. Això sí, és fiable sempre i quan no hi hagi gent aprofitant que té informació privilegiada per manipular resultats.
1: Però això ha passat?
5: Això ha passat, i precisament per això alguns reguladors, o tots els reguladors de tot el món, hi estan molt més a sobre d'aquestes plataformes. Hi va haver el cas l'any passat d'un soldat americà que va apostar amb 400.000 dòlars a Polymarket a que Estats Units faria una intervenció a Venezuela.
4: Clar.
5: El problema... La intervenció, ell mateix l'havia ajudat a preparar.
1: Clar.
5: Un altre cas, una mica més absurd, si voleu. Aquest no és tant de manipular el mercat. A França, les autoritats estan investigant una presumpta manipulació de sensors de temperatura a l'aeroport Charles de Gaulle per alterar el resultat d'aquest termòmetre perquè s'havia apostat a si un dia determinat faria X calor a l'aeroport.
4: Quan... I pot ser que algú proposi aquell tema com a apostes sabent quina serà la resposta per poder alterar el mercat, no?
5: Clar, clar.
4: Espanya, de fet, el que ha detectat el Ministeri de moment és que aquestes plataformes funcionaven sense llicència. Això seria el que les convertirien il·legals aquí a Espanya.
5: Sí, per això està bloquejada ara mateix la web. A veure, pot ser que algú ara intenti entrar des de casa i li deixi. És perquè triguen uns dies a bloquejar-la del tot. Aquí a la ràdio ho hem provat i en
1: encara es podia.
5: En alguns casos només, a molts cops dona error. El Ministeri recorda que les dues plataformes, Calcio Polymarket, com que tenen el component econòmic, no són simplement eines de predicció, i diuen que tenen una naturalesa de joc d'atzar i per això necessitarien una llicència, que és la que no tenen, i han de complir obligacions que no estan complint, per exemple, restringir l'accés als menors d'edat. Espanya no és l'únic país que ho ha prohibit, també Brasil ha bloquejat l'accés a les dues plataformes per incompliment de la legislació, i a Europa, altres països que ho han fet són França, Bèlgica, Polònia i el Regne Unit.
1: Clar, com a tots els jocs d'atzar, sembla facilíssim guanyar pasta, però no ho deu ser tant.
5: No. Tu veus l'aposta de la Lamine Yamal, dius, va, poso... No és fàcil. O sigui, el joc sempre funciona així i, de fet, un estudi de catedràtics francesos i canadencs revela que la majoria d'usuaris de Polymarket perd diners. Concretament, un 70% de la gent perd diners i, de fet, l'1% dels usuaris que més guanya es queda gairebé al 60% de tots els guanys.
1: Quan has guanyat, Pol Valero?
5: Jo no jugo, això.
1: D'acord, Pol Escoltes. Valero. Gràcies, superinteressant.
5: A vosaltres.
1: Dos minuts, fem una pausa, que amb en Josep Ramoneda conversarem amb en Fernando Cuccetti, físic del Barcelona Supercomputing Center. Jo tinc ganes de preguntar-li per aquesta encíclica del Papa, tan contrària a alguns efectes de l'ús de la intel·ligència artificial. Ara tornem.
0: Al balcó.
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
6: ¡Valorado!
3: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
6: Y otra. ¡Valorado!
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Tu verano realidad con Kanaki Viajes El Corte Inglés en Albania, Azores, con hasta 500 euros de descuento y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Kanak con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
8: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que una sueña con el bote de Eurojackpot, otro tiene ilusión para toda la semana con el cuponazo y el vendedor tiene un trabajo adaptado a su discapacidad.
9: ¿Todo eso por jugar a las loterías de la ONCE?
8: Todo eso y más. Porque cada vez que juegas a la ONCE, haces que las personas con discapacidad tengan más oportunidades.
9: Ah, qué bien.
8: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado.
10: ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: Hola, voy al súper del Corte Inglés, que está la semana de los ofertones. Me voy a llevar un jamón de 7 kilos, de cebo ibérico, 50% raza ibérica, por 149 euros. Y te lo lonchean gratis. Además, han bajado los precios a más de 1.300 productos de la compra diaria. Aprovechamos, ¿no?
12: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
13: Ofertas válidas del 21 al 27 de mayo. En tienda, web y app.
14: ¿Molestos ruidos que no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin Noche con Escolcia relaja tus oídos para que duermas mejor. Sonofin Noche.
0: A la cadena SER. Al balcó. Amb Anna Puigvoltes.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Passen dos minuts de dos quarts de nou del vespre. El Toni Suárez segueix el control tècnic en aquest dimarts 26 de maig, el dia que hem conegut, fa poc més d'una hora, de manera oficial, que Alexia Putellas no

0: Irà al Barça, ho ha anunciat en un missatge audiovisual a les xarxes socials en què trasllada no només el que ha estat la seva trajectòria professional al Barça, sinó que significa també per ella a nivell vital, a nivell emocional i a nivell social.
1: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi i mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom. Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
2: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
1: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip. Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora. I aquest cop del primer equip. Quan es va donar l'oportunitat, ell ja no estava, però no sé. En el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors. Tira'm en
3: mà. Intervenció tècnica d'Alexia. Tira'm en mà. Màgia pura.
1: Hem portat l'equip femení més lluny del que mai havíem imaginat. A l'inici, ser jugadora de futbol no estava ni tan sol reconegut com una professió. I ara només sento el privilegi d'haver format part d'aquest canvi. Gràcies a cada culer que ens heu acompanyat i a cada persona del club que des de darrere ens heu impulsat. Ha estat una transformació preciosa i irrepetible. 14 temporades i més de 500 partits, amb moments que quedaran per sempre en la memòria del Barça i en el meu cor. No tinc paraules per descriure el que ha estat viure això al costat de totes les meves companyes, de les que van obrir camí i de les que hem arribat després per escriure juntes aquest llegat etern. A les que veniu per darrere, ja sabeu el que sempre us dic. La pressió i aquestes samarretes són un privilegi. El futur de l'equip és vostre i us tocarà a vosaltres fer història al millor club del món. Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors, amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Que l'últim moment fos estant el millor possible, donant-ho tot
5: i el 100% d'energia.
0: Amb el meu buidat de Guardiola el 2012, Alexia sintetitza el sentiment que la fa deixar-ho a dalt de tot després d'aconseguir la temporada perfecta sent protagonista al camp, líder absoluta de l'equip i guia de la generació de joves que han d'agafar el seu testimoni. Ana Palet, com estàs? Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda, TG.
0: Uf, si la ressaca emocional d'Oslo era intensa, aquest comiat d'Alexia ens promet també uns dies intensos perquè amb tot el que acaba de resumir l'encara capitana del Barça, costa saber per on començar a analitzar la seva figura.
6: Sí, el més gros ve ara, perquè demà tindrem acte d'Alexia, ho farà davant de la plantilla, davant de la junta directiva, verbalitzarà, a més del vídeo que ja hem escoltat que ha penjat a xarxes socials, el seu comiat, deixa el Barça a final de temporada. Recordem que Alexia tenia un més un en el seu contracte, és a dir, de forma unilateral ella podia activar una temporada més, perquè així ho va decidir el Barça fa 2 anys quan va renovar la part darrera vegada, però Alexia sent que ara és el moment de deixar-ho, segons hem pogut saber, està tranquil·la. Això sí, ha sigut una decisió molt difícil de prendre per ella, perquè el Barça és casa seva i tot i que ara mateix té un cúmul de sentiments a dins, que demà doncs veurem i escoltarem, Alexia està tranquil·la amb la decisió. Són 30 títols, 10 lligues, 10 copes, 6 supercopes d'Espanya, les 4 Champions, la darrera a Oslo, una Alexia que ha viscut una de les millors temporades de la seva vida i així ho demostra que la UEFA l'anomenés com a millor jugadora de la Champions d'aquesta temporada. A banda de les dues pilotes d'or, és la màxima favorita TG per endur-se la tercera al pròxim gala de la pilota d'or.
0: Per endur-se a un palmarès espectacular, el qual col·lectivament hi regnen les 4 Champions, les 3 últimes les ha aixecat com a capitana en aquestes 14 temporades que ha fet el primer equip, en què, Anna, aquesta temporada ha arribat a xifres de rècord, perquè, per exemple, a la tornada de quarts de final de la Lliga de Campions contra el Real Madrid celebrava el seu partit 500, vestida de blaugrana.
6: Com si fos un guionista d'una pel·lícula qui volgués escriure que davant de 60.000 persones al Camp Nou, Alexia arribaria a aquesta xifra màgica dels 500 partits, una xifra que només ha assolit Melanie Serrano, que continuarà sent la jugadora amb més partits del club, però això mateix deia Alexia.
7: Dia rodó. Sí, no sé, si haguessi de fer un guió en el 2012 quan vaig arribar, doncs ni de broma hagués posat tot això en el guió, no? No ho sé, estic com en una bombolla superagraïda, superfeliç per tot, per lo més personal que pot ser aquests 500 partits, per tot el camí que hem anat fent i sobretot perquè veig a la gent, mires a la grada i la gent està feliç, està orgullosa, vas al vestuari i la gent està feliç i està orgullosa i som un equip que ens ajudem moltíssim i això també doncs, em fa, com a capitanes, sentir més felicitat.
0: A la prèvia de la final 2-1, Alexia va dir que els dos partits al Camp Nou havien ajudat l'equip a retrobar-se a si mateix, després de no haver disputat eliminatòries l'any passat a Montjuïc ni tan sols, que les va fer totes al Johan, i agafar les sensacions necessàries per conquerir la quarta Lliga de Campions. El primer partit al Camp Nou, Alexia va fer aquest partit 500, però el segon va igualar César amb 232 gols com a màxim golejador de la història del Barça. Fites individuals que no li agraden a la capitana, a la reina, però Anna, ho deies, és favorita per guanyar la seva tercera pilota d'or i és que Alexia és la pionera que, després de Luis Suárez, des dels anys 60, va guanyar la següent pilota d'or espanyola i no en va guanyar una, sinó dues.
6: Sí, dues de seguides i, a més, en un moment on semblava que si la pilota d'or havia d'arribar per una futbolista espanyola de casa nostra, encara faltaria molt més, però no només ho va aconseguir l'any 2021, sinó que va aprofitar per fer el següent discurs.
8: Y la vainqueur es Alexia Putellas.
9: Bonsoir, buenas noches. Estoy un poco emocionada, la verdad. Es un momento muy especial. También es muy especial tener aquí a mis compañeras con las que tanto hemos vivido y vivir este momento, la verdad que me hace muy feliz. Pero si me permitís, quiero dedicarle, voy a intentar no mencionarme, este momento a alguien que ha sido, es y siempre será muy especial para mí. Por quien hago todo, espero que estés muy orgulloso de tu hija. Allí donde estés, esto es para ti, papá. Gracias.
6: Un moment molt emotiu i és que el pare d'Alexia, que va morir als 18 anys quan la jugadora estava al Levante, ha estat sempre una figura importantíssima en la seva carrera i qui li va inculcar l'amor cap al futbol i cap al Barça.
0: Alexia va guanyar aquesta primera pilota d'or i en va guanyar una segona.
6: Va arribar l'any següent, el 2022.
10: Alexia Putellas.
9: Bueno, estoy muy feliz de volver a estar aquí. Cuando hace un año conseguimos ganar el primero, me propuse yo misma intentar mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo y por supuesto que verlo recompensado de esta manera pues me enorgullece. Al club es un privilegio jugar al Barça, bueno, tothom sabeu que soc culé i viure el que vaig viure l'any passat amb els dos partits al Camp Nou, tota l'afició, un altre cop moltes gràcies. Gràcies per confiar en mi i per deixar-me ser part d'aquest projecte.
0: La prominència que van donar Alexia als dos guardons com a millor futbolista del món la van situar en una posició de referent amb la qual ella, que no li agraden els focus individuals, no s'hi va sentir massa còmoda, però no va tenir més remei que assumir i crec que fins i tot l'ha acabat gaudint. Per això l'hem vist amb un paper de lideratge no només futbolístic, no només a nivell de vestidor, sinó també a nivell del que ha significat a nivell social el canvi, la professionalització del Barça femení, a nivell d'inspiració més enllà del que és estrictament l'esport. Per això Anna ha sigut, entre altres coses, líder també d'intentar impulsar aquest canvi a nivell estatal.
6: Totalment, perquè si ho recordem, ara ja ens sembla que és llunyà, però va haver-hi un moment on 15 jugadores es van negar a anar amb la selecció espanyola reclamant a la federació que havia d'aconseguir millors condicions, que s'havia d'igualar les condicions laborals amb els seus companys, amb els futbolistes homes. Molta gent no ho va entendre, se les va titllar de capritxoses, de jugadores que només tenien queixes i volien posar o treure entrenadors, i en una roda de premsa a Suècia, ja cansades, ja molestes que no se les escoltés, Després, Alexia Putellas va sintetitzar el sentiment de tota una professió.
11: Nosotras veníamos reclamando que nos escucharan durante bastante tiempo, porque estábamos detectando o sabíamos ya que estaba habiendo durante muchas décadas, demasiadas, una discriminación sistemática con el femenino. Tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas. Como sabréis, eso conlleva un desgaste que nosotras no queremos tener, porque lo que nos preocupa es lo de dentro del campo, es ganar. Ayer hacía un mes del Mundial que ganamos, sucedieron unos hechos inadmisibles, bajo nuestro punto de vista, con la gota que colmó el vaso, con la posterior asamblea, y ahí dijimos pues que esto no podía suceder, que no queríamos continuar por ese camino, teníamos que decir que tolerancia cero.
0: Alexia va agafar aquest paper de lideratge i no només li van arribar les distincions individuals en l'àmbit esportiu, sinó també a nivell institucional. I va transcendir, per exemple, Palet el dia que va recollir la Creu de Sant Jordi,
6: on també va aprofitar per fer un discurs reivindicatiu, un discurs on queda demostrat que la figura d'Alexia transcendeix el que és només l'esport.
12: Som aquí per quedar-nos, som aquí per ajudar les que vindran, perquè encara falta molt de camí per fer. Aquests dies, ho veieu, amb la greu situació que estem afrontant amb la federació, canvis que totes sol·licitem perquè a cap dona, dins o fora del futbol, no hagi de viure mai cap més situació de menyspreu, faltes de respecte o abusos.
6: I és que aquí veiem una Alexia empoderada, una Alexia que no li molesta parlar del que les futbolistes reclamen i del que creuen que és just, però si ens anem 10 anys enrere, ara, el 2016, una Alexia, ella mateixa ho explicava en un contingut del club que va gravar al costat del llavors futbolista del Barça, Gerard Piqué, escoltem, i costarà de reconèixer la Teje, una Alexia completament anònima.
13: No, jo sóc totalment anònima. Al carrer, aviam, sí que hi ha hagut casos puntuals que potser és un seguidor de futbol femení o del Barça, inclús, que sí que se't queda en plan hòstia, ets l'Alexia, però bueno, ni de bon tros com ell, segur.
6: Impacta escoltar aquest document, Teje. 10 anys fa que Alexia deia doncs, que sí, que algú potser la parava pel carrer, però que ni de bon tros era el que s'anava a convertir ara.
0: És que una de les imatges que tinc gravades a la retina seguint aquest Barça femení els últims anys és passejar pel centre de Turí la nit abans de la final del 2022 i trobar la típica lona promocional de la marca que la patrocina, al centre de Turí, davant del Palau, amb una imatge gegant d'Alexia. Ho havíem vist aquí a Barcelona ja a Canaletes, el 2022 no era tampoc habitual, però que a nivell internacional ja fos una imatge, una icona tan grossa, és un canvi que ve proporcionat per la dimensió que estem repassant que ha agafat Alexia Putellas i el Barça que ja ha liderat a nivell mundial. Aconseguit clar, òbviament, també pel gran salt a nivell esportiu que ha fet un equip que fa 7 anys era una joguina a mans de l'Olímpic de Lió, golejat en mitja hora a la seva primera final de la Champions de la història. Era pràcticament una excursió del cau, aquell viatge a Budapest. Tot era nou, tot era curiós i hi havia poc ambient de competició, i el contrast absolut és com han girat absolutament el relat i com li han tornat el pòquer de gols al Lió aquest cap de setmana per guanyar-li la segona final de Champions en 3 anys.
6: I per entendre aquesta quarta Champions, aquesta golejada que vam viure fa tan sols uns dies a Oslo davant l'Olímpic de Lió, hi ha una frase, Teje, que ha quedat per la història del barcelonisme, perquè l'any 2021, en ple Covid, unes semifinals de la Champions que es van jugar en seu neutral d'una manera molt estranya, el Barça...
0: 2020, no? Van ser? 2020, perquè 21 és la de Göteborg.
6: Exacte, 2020, de manera estranya, van caure en seu neutral contra el Wolfsburg. En aquell moment semblava que potser el projecte estava fent un pas enrere, però res d'això, perquè Alexia sortia a dir que, efectivament, entre el Barça i els equips top mundials no hi havia distància.
14: Llegint el partit, veient com ha acabat el Wolfsburg, creus que aquesta distància ha quedat demostradíssima avui, que ja gairebé no existeix?
11: No hi ha distància.
6: Van ser 4 paraules, Teje va ser molt concreta, però va ser una frase que va empoderar tant a les seves companyes com a tota l'afició, perquè si Alexia ha estat una enorme futbolista i és una enorme futbolista a la gespa, també és una persona amb moltíssim pes al vestidor. És a dir, és una jugadora respectada, una jugadora escoltada per les seves companyes, una jugadora que ha fet molta feina bruta com a capitana per tal de mantenir els equilibris al vestidor. I aquesta temporada hem tingut el plaer, el privilegi de parlar el que t'hi jugues amb diverses futbolistes de l'actual plantilla plantilla i dues de les joves, com són Clàudia Pina i Vicky López, ens han dit el següent sobre Alexia.
15: És l'Alexia, és la millor jugadora del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, crec que s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant, però bueno, ella sempre vol el millor pel club. Bueno, em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení que Messi va ser pel masculí.
16: Per a mi és una persona molt important. Al final, el primer dia que llegué ja se acercó a mi, que cualquier cosa que ya estaba para mí. No es lo típico que lo dices y luego Dios sabrá. La realidad es que siempre que he estado mal, incluso cuando yo no se lo decía, ella lo notaba y me ayudaba muchísimo. A ver, al final Alexia lleva muchos años aquí, es muy importante, es la capitana, pero llegará un día en el que Alexia no esté en el Barça, por las razones que sean, entonces, bueno, pues al final acostumbrarse.
0: És que no coneixem el Barça femení sense Alexia, com a mínim a nivell professional, des que el club va professionalitzar la secció el 2015, i òbviament totes les joves que l'han tingut com a referent des que han entrat al club tampoc. Alexia les ha apadrinat, les ha ajudat a integrar-se a l'equip, a fer aquest salt al futbol professional, i demà, com no pot ser d'una altra manera, l'acompanyaran, recordem-ho, Palet, recordem-ho, demà a les 11 del matí, acte que consistirà en, o qui assistirà?
6: Assistirà tota la plantilla actual, totes les seves companyes. Recordem que demà el Barça juga l'últim partit com a local de la temporada a la tarda, a les 7, contra la Reial Societat, el Johan Cruyff. Que ningú marxi després del partit, perquè també adreçarà unes paraules postpartit a l'afició, però abans ho farà en un acte institucional amb la plantilla, amb tota la junta directiva, i assistirà el president interí Rafa Juste, també l'electe Joan Laporta, estarem a la premsa, i serà el moment on, a banda del vídeo que ha gravat per les xarxes socials, Alexia verbalitzarà aquesta sortida del Barça quan acabi la temporada, del qual falten tan sols uns dies. Aquest diumenge acaba, és l'últim partit del Barça, per tant, queden dos partits per veure Alexia vestint la samarreta i l'escut del Barça.
0: Serà demà a les 11 del matí i podreu seguir l'acte de comiat d'Alexia Putellas en un especial del Què t'hi jugues. Demà a les 11, a les freqüències de SER Catalunya, on escolteu l'Aquí Catalunya cada matí amb la Marina Fernández, en aquelles freqüències trobareu un especial del Què t'hi jugues per seguir íntegrament en directe l'acte d'Alexia Putellas. Ja sabeu que a l'app de la cadena SER és la manera més fàcil de trobar tota l'oferta que tenim sempre. Quan tenim doble oferta, triple oferta, quàdruple oferta, allà ho trobeu tot. Per tant, demà a les 11, si voleu seguir en directe l'acte d'Alexia Putellas, entreu a l'app de la cadena SER si teniu amb el dispositiu mòbil, o a la web si sou a l'oficina i us és més còmode des de l'ordinador, i si no, des de la ràdio, si sou al cotxe no podeu connectar el mòbil al cotxe, doncs a les freqüències de SER Catalunya, les que són el 103.5 a la província de Barcelona, allà on escolteu l'Aquí cada matí i on escolteu el Què t'hi jugues Barça quan juga el Barça els seus partits de Lliga, Champions, Copa, Supercopa, etc. Allà trobareu un Què t'hi jugues íntegre per seguir aquest acte d'Alexia Putellas amb el Sique, amb el Flaqui, amb tot l'equip de SER Catalunya.
6: Hem resseguit tota la seva trajectòria, però crec que ens ha faltat puntualitzar quin serà el futur d'Alexia.
0: Sí, vols fer-ho ja avui? No vols respectar-li el dol?
6: Bé, informativament, perquè els oients també ho sàpiguen, el futur d'Alexia apunta cap a Anglaterra, cap al London City Lioness. És un equip que ha jugat aquesta temporada la seva primera a la primera divisió, que forma part del conglomerat de Michel Kahn, és a dir, també és cosí germà de l'Olímpic de Lió, tots estan sota el paraigües de la mateixa propietària, i cap allà tot apunta que serà on marxarà Alexia Putellas.
0: Però li farà un Jonathan i l'any que ve la reclutarà pel Lió? O...
6: Jo ja no dic no a res, Tege.
0: Alexia s'ha guanyat el dret de fer el que vulgui, perquè sempre serà llegenda i història del Barça. No ens ho volíem creure, tot i que ho veníem tenint bastant mastegat. Anàvem buscant indicis que ens fessin mantenir l'estat de negació fins que fos oficial. Però
6: la temporada per ella ha estat perfecta. Se'n va i demà ho dirà, deixant el Barça el més amunt que ha pogut.
0: I crec que és el més intel·ligent que pot fer, marxar i marxar bé quan ho ha fet absolutament tot,
6: per Alexia. La porta gran.
0: A dins del camp i a fora del camp. Palet, després més, que a dos quarts de 12 hi ha l'Arguero, demà al matí més, demà l'agradaria més, i això no s'atura.
6: Ens escoltem, fins ara.
0: Són les 8:52.

0: Informativament parlant, el gran focus del dia ha estat aquest migdia a l'RCD Stadium, on l'Espanyol ha presentat Monchi com a cap absolut de l'àrea esportiva, com a director general esportiu. Elena de Diego, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, TG? Bona tarda.
0: I el primer titular que ens ha donat Monchi és que ratifica Manolo.
1: Sí, ha arribat el nou director general esportiu amb una ambició i responsabilitat màximes per fer créixer, ens ha explicat l'Espanyol, amb un projecte sòlid i somiar, i malgrat no ha volgut entrar massa en detalls de fitxatge, sí que ha desvetllat Teje la primera gran incògnita. Ell aposta perquè continuï Manolo González a la banqueta.
2: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para que, junto con la aportación de nuestro presidente y el Consejo de Administración, ejecutivos importantes del club y empleados del club, junto con la dirección deportiva, podamos empujar para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero y que no tenga solidez, ¿no? Entonces, Manolo, desde el primer momento, desde la primera vez que hablé con él, él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. Pues las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
1: De fet, TG, demà mateix Manolo González i Monchi es reuniran per posar les bases de la plantilla per la propera temporada. Monchi, que ha estat acompanyat per Alan Pace, no ha volgut parlar de noms, de possibles fitxatges i sí de projecte, perquè defensa que els diners no asseguren res.
2: El dinero no te da el éxito. Hay miles de proyectos en el pasado, en el más pasado, en el corto pasado, en el presente, que a pesar de tener dinero, a pesar de tener un potencial económico, no son exitosos. Yo creo más en crear la estructura necesaria para, en un mundo tan competitivo como es el mundo del fútbol actual, donde los pequeños detalles marcan la diferencia, creo mucho más en eso. Y estoy convencido 100% de que si el club crece, si el club necesita, una vez que vayamos marcando los hitos, una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber.
1: Hi haurà inversió, diu Monchi. Tot va començar fa poc més de dos mesos en un sopar entre Alan Pace i Monchi aquí a Barcelona. Diu el gaditar que ràpidament van tenir feeling i, emocionat, ens ha reconegut que va ser clau la franquesa d'Alan Pace.
2: Me contó cosas muy normales. No me vendió nada fuera de normal. No me vendió humo. Me puso las cosas muy, muy claras. Y sobre todo, hay dos cosas. Una, para mí muy personal y muy importante, que a lo mejor aquí no es muy llamativa, pero para mí lo es que en ningún momento puso en duda mi otra labor, que es ser presidente del Club Deportivo San Fernando, que evidentemente no es algo, pero para mí es muy importante. Y luego me sentí querido. Y eso, hay momentos en la vida que el sentirse querido tiene más valor que otras cosas. Y posiblemente yo estaba en un momento en el que me transmitiera confianza, cariño, pues fue muy importante. Tanto respetar algo que para mí, siendo pequeño, para mí es muy grande, que es el San Fernando.
1: I se li trencava la veu a Monchi Teje, i que signa per tres temporades. Arriba acompanyat a Fernando Navarro com a director de futbol i de Miguel Ángel Gómez com a secretari tècnic, i ha volgut agrair a Fran Garagarza la seva feina d'aquests anys. Ha assegurat que compta amb l'equip de Garagarza, que encara està de baixa l'actual director esportiu de l'Espanyol, però compta amb el seu equip Monchi per configurar l'equip de cara a la temporada vinent. I acabo ràpidament, Teje. Quan ja s'havia acabat l'acte, Alan Pace, que no ha volgut parlar malgrat ha estat al costat de Monchi tota l'estona, ens ha dit: recordeu que jo us vaig dir que no sóc un home de paraules, i si de fets, i així ha acabat aquesta presentació de Monchi.
0: És un que dien les tres, acá estan les tres, el que ha vingut a fer Alan Pace.
1: Exacte, exacte, aquí teniu a un dels millors directors esportius.
0: Gràcies, Elena.
1: A tu, TG.
0: I no sé si sentirà tan estimat Xavi Pascual, que avui ha estat dinant amb Joan Laporta i fa pinta que no canviarà la seva decisió de marxar cap a Dubai. Xavi Saissó, bona tarda.
3: Bona tarda. Tot sembla indicar que la reunió entre Joan Laporta i Xavi Pascual d'aquest migdia no ha servit per convèncer el tècnic de Gavà que marxaria a Dubai a final de temporada després de pagar la clàusula. Laporta, això sí, hauria comunicat a Pascual els canvis que té previst a la secció. Adeu de Joan Carles Navarro, que té contracte fins al 2028. Possible adeu del director esportiu Mario Bruno, i Josep Cubells, que no tornaria a ser el directiu responsable de la secció. Per tant, revolució a la cúpula de la secció, però més que probable adéu de Xavi Pascual. Recordem que Ivon Navarro, Vasilis Spanoulis o Selko Obradovic sonen com a possibles substituts de Pascual.
0: Gràcies, Xavi. La penya per ser ha guanyat aquesta tarda el partit que tenia ajornat, que li faltava jugar la segona meitat perquè s'havia espatllat el marcador contra Unicaja, i ja sap que serà seu de la Supercopa al setembre, mentre que el Lleida canvia de patrocinador, serà l'Ilerna. Gràcies per escoltar-nos. Demà i Alexia, des de les 11 que t'hi jugues a Ser Catalunya i a l'aplicació. Adéu-siau.
4: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
5: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueixo amb Hop Organic Keratin, el tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
6: Uau!
5: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primera, Manresa.
7: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
8: Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la unitat de memòria de la Clínica Sant Josep, un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
9: ¿Qué pasó?
10: Que salió un bosque que se llama el Pando, que está en Utah, de Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
11: En mamut.
12: Viajando en un mamut.
13: Que aquí jugas amb el Sique i el Flaqui.